0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Mira!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha cantat al terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

0: La de grup de noies no tenim classe agitada massa i la de grup jove sí, perquè són joves, això ho tenen.
1: Vas de bé que sembleu més joves del que
2: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
3: Sí, noies, eh?
4: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
5: Aquestes ses amigues del barri de Gràcia.
6: No te li posa la llengua, que això segur que us ho dic més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Gelband.
6: Digues, Maria, oi?
8: Quedeu com una de Gelband.
9: Que mola.
6: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui.
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller de delegat de TMB, reconeixia a 3Catinfo que caldrà repensar algunes actuacions de la xarxa.
4: No es poden fer actuacions o reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquest fons quan han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de lo que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anàvem la canoa, i no hi era Sant Lobau llarg de l'Alma. I em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos. I també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però
6: no la vam viure.
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguessin tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Fàbrica d'Aca, ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11:48.
0: Lara García, també, bon dia.
2: Molt bon dia, matines. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra que no ens deixen indiferents. Segur que té molt a dir-hi aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
3: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
3: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu.
0: I
3: hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem una rèplica de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Ortasun i també farem després secció de benestar animal a Mabel Insegura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser.

0: El matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en tot humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Tancarem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués que fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. Sí. És a dir, que encara estarà sota vigilància policial. Mm-hmm. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em fot una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
4: L'altre. Sí, estava pensant amb el mar.
0: Ah, sí? Home,
2: jo te quedo rica lluny, no?
0: Allà no li
3: queda gaire bé. Pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de sis del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
3: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966 i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestit, d'atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
6: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
7: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
6: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
3: Oh. A l'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors, institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
3: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
3: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
3: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món, i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: ràdio Els Matiners amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobar la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi s'ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, pues gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir, conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I ha de sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inchaurrondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ya está incluido en ese real decreto. Si ya hemos visto...
6: No. No es verdad,
5: si hemos visto lo que están negociando. En todo caso, señora Nogueras, le emplazo
6: a otro momento, en otra entrevista, donde usted responde las preguntas que yo le planteo. Lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría explicarle, ojalá pudiera hacerlo, por qué este Real Decreto no incluye esto.
5: Gracias por
6: estar 3 minutos hablando.
5: Presencia.
6: La respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: Gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de la 1. Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta que estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Pero todo escolar y para casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los... De los 80, también no.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: Ahora Ibiza. El juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, que yo sí que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, porque debía vender.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía?
8: ¿Eh? Ocurre hoy cada día, pero... depende el de eso, me dejaba entrar o no.
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a Follis, que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya. De...
8: ¿Ya no?
7: 6 meses, ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
2: Délido.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga... I allà amb personetes, podríem fer una orgia aquí a l'estudi
2: mundial. Tarda, porta, què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Pot ser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:45. Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners. La minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola,
1: l'amor llegó a mi vida, la resplica.
10: Como una ola.
2: Si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà, doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la más grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
2: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
2: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys, i després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu, han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager, y aquesta ha estat la resposta que ha donat l'Atre.
10: Sí, llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 5:45, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, perdoneu-me, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVEs...
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Tom. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Com va ser això de trobar-te un ex company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, el cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, Eloi?
17: Ara ja puc pujar el cotxe. Això al tanatori,
16: Sí.
17: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls.
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
16: Potent,
17: sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Es una colección de imbéciles.
1: Els matiners. Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Energi, que ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
2: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
2: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín, en la disciplina de clipboard, vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Uf, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen i volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continuen la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven aprovats avui pel govern espanyol serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptéssim tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no?, però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fàtima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informe també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corran.
1: El grup Manresà arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada. La premsa de Madrid, hi veiem els Reis d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Ui, quantes coses. Oh, no.
7: Últimament encara més. Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: Doncs ja portem dir. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pèrdua no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus que seria també punt d'observació astronòmica. Ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Ponesa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: Estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
8: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: No és nou, em sembla, sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
8: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos, ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc, el primer concert que faran de retorn serà a Girona, al Festival Estrenes el 30 d'abril, i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
9: Bon dia, matiners. Sóc el Nacho Tarrés, dels Gossos. Un dia et despertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar els Gossos altre cop a primera línia. I ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
8: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre,
0: i cap a
8: Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh.
10: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
0: Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
8: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
8: Tot dit. Li vaig dir ahir que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí,
0: doncs haurem de comprar les entrades.
8: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
8: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: I quan sona aquesta música? 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
8: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
8: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
8: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
11: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
11: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
11: Avui, la dada de Maria és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Wow. Bon dia, Catalunya!
11: Vinga. Bon dia! Vinga, amb aquella alegria!
8: Endavant!
0: Què?
11: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
8: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
11: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
11: Quina era la taxa de l'Euríbor al gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Que inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
12: 2.500!
8: Uf!
0: 2.502. No ho digues, digues.
11: Ara estarà el 3,2%. Hem de dir un percentatge,
0: Macià,
11: eh?
0: Macià, 1 en 2.
12: Quan dos.
0: Macià diu, jo dic... Jo dic... 1.
8: Jo anava a dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
8: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
8: Ui, la cara de la Maria.
0: 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc, ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
8: Macià!
0: Macià! Nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
11: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%. 3,062%.
8: Déu-n'hi-do.
11: Sí, sí,
0: moltíssim.
11: Sí, sí. Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca sí. variable. De fet, van ser uns temps molt durs per moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden perquè pagaven molt menys cara.
8: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja...
11: Sí, sí,
0: apagar.
11: Sorprenent,
0: No, i això no s'acaba. És que, mira, Marta, tu i jo som innocents. Sí, tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, en fi, no canviar-la.
8: Macià és la sort del principiant, potser.
0: Sí, exacte. Tranquilet, Macià.
8: Tu tranquilet.
0: Gràcies, Maria. Fins demà.
11: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
1: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
1: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada, que ja està vent-hi a Barcelona, per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva insegura, i tindrem aquí Ferrer a la secció de telesèries que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
1: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys, no?
0: Jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent.
1: Però
0: tu et
1: quedes 90 minuts, no arriben.
0: No arribo,
1: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
13: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
8: No.
14: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
15: It's the moment to believe in the project.
14: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li hem dit que convertís en anglesa la nostra sintonia.
13: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
12: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
15: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
13: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
16: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
17: Perquè creixis la cultura del dia aquí a Xina.
13: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi Cordomí, molt bon dia.
19: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
19: Que tela, eh?
0: Home, vaig
19: vas
0: veure...
19: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
0: Però
19: a quina
0: tota,
19: hora vas marxar?
0: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a quarts d'una, 12... Sí, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua. I vaig anar a acompanyar una mica a Badalona, i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
19: I això que després al Maresme encara es va salvar una miqueta, perquè
0: sí,
19: la tempesta se'n va anar sobre el mar...
0: Sí.
19: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
0: brutal
19: de pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3, eh?
0: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
19: Ui,
0: no, no, perquè vaig pensar, com si comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors, perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar, i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
19: Sí, sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil.

0: comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, eh? Divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, el sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
1: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
0: Fins ara,
1: adéu. Que vagi bé, adéu.
2: Són els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El Gran Inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós, i també recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El Gran Inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
3: Hola, bon dia.
1: Com ens hem despertat avui?
3: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
1: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
3: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico el llit d'hora i matino.
1: Ho has fet tota la vida, això?
3: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, sí, en general molts anys sí.
1: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
3: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí, sí.
1: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners, si ho fas tant d'hora, i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
3: Sí, cada informació poso.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
3: Gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, Eva, com ens hem despertat?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí?
4: Escoltar-vos.
1: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
4: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
1: Molt bé. Encara fas una mica de veure adormida, eh?
4: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat
1: encara una estona. Encara no m'he escalfat la veu, Eva.
4: Sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 2, moltíssima sort.
4: Vale, gràcies.
1: Una abraçada, adéu, que vagi bon bé, adéu. Paulina, molt bon dia.
5: Ai, hola, bon dia. Ai, Paulina,
1: però escolta'm, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina, no, que m'encanta.
5: No, perdona, saps què m'ha passat?
1: Què?
5: Estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc insomni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
1: Sí.
5: He agafat el telèfon de seguida i us he trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
1: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
5: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc cada jo, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
1: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si ho aconseguim.
5: Som molt simpàtics, som molt simpàtics.
1: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
5: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió amb una mica especial.
1: A moure una mica el cos, que sempre és important.
5: I tant.
1: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
5: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
1: No, no, ah, no, bueno, però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
5: No, no, no, no, no, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
1: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
5: Igualment.
1: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Número 3, Paulina, un petonet.
5: D'acord, bon dia. Adéu,
1: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
6: Hola, bon dia, família, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
6: No, però mira, vam començar a aixecar una mica el pis abans d'anar a treballar.
1: A quina hora t'has despertat, Pere?
6: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
1: Et despertes sense despertador?
6: Jo sempre.
1: Això és una meravella, Pere, tens el cos més que acostumat.
6: No, no, és una vegada que m'he fet servir i no sé, jo penso, em tinc que despertar a les 3, a les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
1: Sempre t'ha passat això, Pere?
6: Sí, des de sempre. M'he de treballar de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, va, bueno, em desperto i ja està.
1: A mi això passa...

0: acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, dos minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
1: Entenc que... Això són els nervis d'abans començar el programa.
0: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
1: Sí, oi, escolta, fer un programa molt guai, i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
0: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
1: Vale, perfecte.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la intel·ligència artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs, per què no? Em quedo amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
0: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
3: Hola, què tal?
0: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número del 4, Ricard.
3: El 4.
0: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
3: No, el 3, el 3.
0: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
3: No, el 2.
0: Què?
3: El 4, el 4.
0: Número 4, en Pere. No, no tinc temps, a mi.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'omnis, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més. O, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: I vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, pues, crec que la primera feina devia tenir, pues, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys. I fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom.
1: Però... Assetjada,
2: perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan... Ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar...
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però, i per la persona final... que ho està escoltant hores tant, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una super abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornada gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent, se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte, sí, els Sala i la Ricardis es van fer esperar molt, de fet van apurar moltíssim al segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
8: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
8: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, eh? Que només pel nom doncs, fa molt bona pinta.
8: Quan vulguis, ara en parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, Rambleres i Ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, havia molta gent a casa, amb la finca que vivíem, molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que havien, doncs, a través d'algun familiar o algun altre, havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i a millor l'any següent tornaven a vindre a donar les gràcies que els havia solucionat el problema que tenien. I molt recordo sempre diversos cotxes, diversos mostrats d'aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia a Equits, anar-se a visitar el Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre a l'autobús de línia, de l'AIFE, i del garatge de l'AIFE, que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava a mare. Això m'ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, farem viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi me s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia de preparar el forn i per fer, i van agafar un sac de farina i se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, sense la foto de la teva mare. Vaig sense la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses en va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record. Paisana.

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafe de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continua formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant l'Angle 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària, va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
4: sí,
2: les formes. Encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papaseit és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. O...
4: Tan fàcil, sí, sí.
3: Uh-huh. Explica'ns també, Adrián... Ai, disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Uh-huh. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental, i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Et poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, no, vull però... dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que, com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de sí. La mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que el de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem tres persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és el Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, perquè donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que, de fet, és per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història, el Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè!
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? I no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I verdaderament penso que els estudis de lo que he fet vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 150 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això psíquicament i físicament canvia molt. Canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava.

arrels posar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gent. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, que m'has de fer una entrevista. Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.

0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge públic i en el marc de les xarxes socials, per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada.
2: En els últims temps són nombrosos els actors, cantants o figures conegudes que han estat cancel·lats per alguna de les seves actituds. El verb cancel·lar té una base llatina, cancellare, que volia dir traçar unes ratlles creuades sobre un text per anul·lar-lo. D'aquí ha passat a l'ús que se li dona en l'àmbit de la informàtica, on fa referència a deixar d'executar una acció i, per la més que probable influència de l'anglès, ha passat a contextos propis de les xarxes socials i la comunicació.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar dos anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7, a l'altura de Massanet, o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores d'ara tenim un matí, de moment, sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al Nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem lentitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descargar a moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu, també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols, ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogó, amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte a ahir, i un temps variable, bàsicament al Pirineu i a l'Ebre, tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
4: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a Plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge el Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge, que emulen la imatge de la Puerta del Sol, s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
5: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint, estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
4: Us volem conèixer una mica més, perquè el vostre perfil és molt heterogènia. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
5: Som acampada per un habitatge, com ens podeu trobar a Instagram, o també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit, i només hi participem de forma individual. Ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
4: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
5: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
4: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia, i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquesta cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí com a mínim fins divendres.
1: Doncs, com a mínim fins divendres, n'haurem d'estar pendents, i per tant serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra, i que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
6: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
7: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
6: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
8: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
9: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho, y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
8: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
10: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos, de verdad, una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
8: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
11: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
8: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
12: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
13: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
12: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
13: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar.
12: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Hola, bon dia, com esteu?
1: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
14: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més, d'un auto al Tribunal Suprem que validava una sentència d'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant, fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
1: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
14: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i al resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs, els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres, i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris, això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja, una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i, doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
1: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte amb una de les mesures, la més controvertida i, presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però, en tot cas, és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista, pros i contres, encara que sigui ràpid.
14: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant per aquí, és un gran contra, és a dir, que no pot fer el legislador fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes dels contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba l'acte Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i, per tant, encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
1: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
14: Bueno, de fet no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda, doncs ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públic per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
14: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si el matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals.

0: El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana, que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip, malgrat les absències.
1: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot, moltíssim al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la temporada, diguis, la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20. I tres, pues, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip de la Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, pese a que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre a l'hora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que Araguillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió Araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigduet.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment, seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
4: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
3: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Massanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7, entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta de tensió a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogor amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
5: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona. Com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
6: Bon dia.
5: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
6: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá, porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitres, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a seguir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
5: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político o sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula, de alguna manera, a la acampada de Sol en Madrid.
6: Totalmente. O sea, al fin y al cabo, creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace dos noches atrás, el día de que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias, ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
5: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
6: Totalmente. sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Vitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en Carrer Constitución, y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
5: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que, com a mínim, continuaran fins divendres vinent.
3: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta, ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'Esquerra, i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
3: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
9: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
3: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
10: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
3: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix a més que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
4: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
3: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, o en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen, encara més en la reforma de l'habitatge.
11: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
3: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
12: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
13: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente digo, firmen aquí y punto.
3: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
14: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
3: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9, amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
15: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
16: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
15: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
16: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè quedi clar, aquí clar.
15: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
3: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
17: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
18: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
17: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
3: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou, dèiem, ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: obrim la crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres.

0: en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
1: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
2: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
3: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanas Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
4: Sabien de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
4: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne

0: petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona, de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, per una banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la T7, amb lentitud, retencions, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Elena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores de la l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim moltes boires a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir, tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus en el cas de Ponent, maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
5: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
6: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se una, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellver.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Deia, que ens deia aquí, a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector, i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
10: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
11: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això doncs, encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu, s'hi torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions per no estar en aquest ambient.
10: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
11: Són molts records que es queden allí. Demano una vivenda, un pis, en el barri, o com a mínim en el districte.
12: Ella està viendo una mujer con 74 años la queréis tirar a la calle.
10: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa, que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
13: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
14: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
14: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí tot.
13: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
15: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic, on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
16: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
15: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
1: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
17: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
18: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección, durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
17: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana, que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 6:45. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
19: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
1: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Muntada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà a les 7 de la tarda disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
20: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió, que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
1: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica, sense haver perdut cap dels 3 partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 6:45. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
21: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé, podem guanyar els 2 punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de que no ens fa una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
1: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
3: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
4: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa dos anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
1: Menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
22: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
1: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
0: La xarxa de comunicació local.
24: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
25: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
24: Entrades a auditori.cat.
0: El diccionari Termcat.
26: Paraules noves que ja pots dir.
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
2: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el terme

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda, també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant, des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge, per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost, per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, acompanya, doncs, hagi rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a Notícies en Xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també, i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellvé.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer, de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Elena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una 50ena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un 100 de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada, que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, 1, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, 2, evidentment pel Mundial Sub-20, i 3, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar la M en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin els

0: Juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou a Fontejau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
1: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Esparta Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
2: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos y reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, pues, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
1: Si l'Esparta Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa, Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, caixa o faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
0: Doncs aquest partit, a partir d'un quart de nou, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
3: Demà ens ho expliques.
0: I tant.
3: Gràcies, Cristina.
0: Que vagi bé.
3: I en cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge a partir de les 10 del matí les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 30 de setembre del 2026. A més, per començar, sempre ho recordem, també podeu seguir tot el contingut i la programació a través d'internet a www.rtp-elvendrell.cat, radiolínia o ràdio la carta, presència a les xarxes socials, sempre un ampli contingut informatiu en tot això i al mateix temps, perquè fa l'espai matinal, la calaixera, que està a punt de començar, també el podeu seguir per televisió El Vendrell, és a dir, ràdio en imatges. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. I un cop presentada aquesta programació d'avui, la posem en marxa, que ja està a punt, Samé.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja ho marca prou bé aquesta capçalera habitual, clàssica, històrica, en aquest programa. Avui és dimecres, meitat de setmana, 30 de setembre, programa número 4035. Tot i això, i tots i els anys i les moltes edicions d'aquest programa, sempre amb ganes, amb empenta i amb il·lusió de portar-vos coses noves, contingut actualitzat, i de fet l'objectiu de sempre, que és acompanyar-vos, fer que tot plegat sigui una mica tona més fàcil. Això sí, quedi clar també, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la professionalitat que faci falta i tot el rigor possible. A més, si voleu participar, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101, o en qualsevol moment del dia, correu electrònic, calaixera@rtp-elvendrell.cat. Ara sí, ja pendents de tot el contingut d'avui, el que seria el sumari, per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem triat ja una primera cançó que escoltarem per posar ritme, per començar amb més ganes, si cal, i amb això ja saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, que és prou important. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris. I justament en aquesta primera part de programa seguim una setmana més amb el contingut a través de Televisió El Vendrell, espai compartit entre televisió i la ràdio. Bé, tot és el mateix, ràdio i Televisió El Vendrell, però fem referència a l'espai Connecta 14. Aquest és un programa d'actualitat, d'entrevistes sobre temes relacionats amb la comarca i amb la demarcació, en certa manera. Un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant. De fet, avui hem de parlar justament dels temporals, de l'afectació d'aquests temporals, sobretot el darrer que es va viure a Coma-ruga aquest passat mes d'agost. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem ja més coses a la segona part del programa. Avui recuperem ja una temporada més. Un matí a l'Òpera, aquest espai sobre divulgació musical, amb en Toni Gallardo, que ens acompanyarà telemàticament. I també parlant de música i des d'altres vessants i gèneres, hem parlat i coneixerem el darrer projecte del vendrellenc Adrià Grandia. Ell és un apassionat de la música de tradició, entre d'altres i molts instruments tradicionals, potser el que més l'ha donat a conèixer és la viola de roda. un instrument allò poc comercial, poc conegut, però que ell sempre ha portat fins al límit, ens atreviríem a dir. Acaba de publicar un disc molt especial, es diu Gràcies, és un treball molt íntim, de retrospecció, bé, és un projecte molt xulo i que acabarem de conèixer a través de la conversa i les paraules del mateix Adrià Grandia. Repassarem l'agenda, propostes importants que arriben aquests dies, a les 11 actualitzarem les notícies i seguirem i continuarem a la tercera i última part amb més coses. Els dimecres tenim aquest espai literari des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui hem de conèixer una mica més la Sònia del Campo. I també tindrem avui sí ja una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit, que teniu a disposar, i a partir d'aquella franja de participació també el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament en tot això, que no és poc, arribarem a les 12 al migdia i ja ho tindrem. Però va, que tot just acabem de començar. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, com no. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre per començar aquest primer apunt d'informació de servei important, com és la previsió del temps. Mar Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Pendents de les pluges, de les que van caure, i no sé avui que torna a estar molt tapat si ha de seguir plovent. Marc.
3: En principi, avui no. Avui tindrem una pausa en el temps. En conjunt, avui mantindrem aquesta nuvolositat, però no creiem que arribi precipitació. Pot haver-hi algun ruixadet que pugui treure el nas cap a les àrees interiors de la comarca, però en principi avui serà un dia més aviat gris, tapat. Hi ha algun ruixat també que apareix per la zona sud del país. No descartem que entre aquest matí fins a migdia alguna gota pugui ser transitòria, pugui passar, pugui avançar de sud cap a nord, però poca cosa en conjunt. Per tant, avui un dia més aviat núvol, que no pas amb pluja. Insistim, no descartem alguna gota durant aquest proper matí, però serien coses molt discretes. I amb unes temperatures que avui es quedaran sense canvi respecte a les d'ahir, o fins i tot podrien pujar una miqueta més. Situació marítima una miqueta alterada avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, sí, perquè la xafogó no acaba de marxar, Marc?
3: No marxa, i es nota, es nota, sí, sí. Es nota moltíssim.
0: I això, actualitzem temperatures...
3: Doncs mira, ara mateix tenim 22 graus a Cunit, 23 a Coma-ruga, 22 al Vendrell, 20 a la Bisbal, 21 al Montmell, 21 a Bonastre i 22 a Banyeres del Penedès.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc. Bona jornada.
3: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
4: Hem abraçat la por al futur.
0: Escolteu quina cançó més xula que hem triat per començar i això, per posar una mica de ritme aquesta calaixera d'avui dimecres. Bé, ritme, tot i que és una cançó pausada, és una cançó molt maca, és una cançó molt xula, amb Àlex Pérez i Miqui Núñez. El miracle de ser aquí.

0: Cançons d'aquestes vitalistes i positives que ens agraden sempre per començar i per posar ritme. Àlex Pérez i Miqui Núñez, El miracle de ser aquí. Cançó per començar i per posar ritme i sempre enfilant en directe a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: L'Ajuntament del Vendrell, que ha celebrat el ple ordinari del mes de setembre, avui toca ja parlar-ne i valorar-ho des d'aquest punt informatiu de la Calaixera, una sessió maratoniana amb 7 hores de duració que han evidenciat que l'últim curs polític abans de les eleccions municipals de l'any que ve serà de tot menys plàcida. Els moments de tensió i de crispació no han escassejat, sobretot en punts com el dels expedients de modificacions de crèdit que s'han aprovat, un d'ells per destinar 211.000 euros del romanament de tresoreria i 218.000 euros del pressupost a pagar les gratificacions per les hores extraordinàries de la policia local o per a diferents despeses de comunicació, entre d'altres aspectes. Des de l'oposició han assenyalat un cop més que el que hauria de ser una eina per casos excepcionals acabi sent una manera habitual de funcionar de l'Ajuntament. Alhora també han criticat el pagament d'una dotzena de factures del 2025. En el seu moment no van seguir els canals legals, moltes d'elles relacionades amb la Fira Santa Teresa i la Fira de Nadal. Un dels punts destacats de la part resolutiva ha estat l'aprovació provisional d'un recàrrec municipal que s'afegirà a partir del 2027 a l'impost sobre estades en establiments turístics que ja gestiona la Generalitat. La recent llei 2/2026 dona als ajuntaments la possibilitat d'afegir aquest recàrrec municipal a l'impost, una part que cobrarà directament el consistori. L'equip de govern ha decidit aprovar-lo, però només pels mesos de juliol i agost i per Setmana Santa. Pels mesos d'estiu, aquest recàrrec suposarà que els turistes que estiguin en hotels de 5 estrelles paguin entre 4 euros addicionals del dia, que seran uns 2,80 pels quals estiguin en hotels de 4 estrelles, 2,50 euros pel que estiguin en allotjaments turístics i 1,20 pels que estiguin en albergs i la resta d'allotjaments. A la Setmana Santa, el recàrrec serà del 50%, amb la qual cosa aquests imports seran la meitat. La mesura ha rebut el suport de l'equip de govern i dels grups de Som Poble, Esquerra i Comuns, que creuen que els sobrecostos que comporta l'increment de turistes en temporada alta han de recaure sobre els mateixos visitants. Per contra, primer el Vendrell, Vox i Fem Vendrell s'hi han oposat. Els dos primers perquè creuen que pot perjudicar l'arribada de turistes al municipi i des de Fem Vendrell perquè han apuntat que volen fer aportacions sobre la manera com després s'inverteixen aquests diners. L'Ajuntament calcula que el recàrrec aportarà uns 520.000 euros addicionals cada any a les arques municipals. Entre altres punts que s'han aprovat al ple han estat els dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial en solars dels carrers Frederic Marès d'Eulòbul i Francesc de Riera, el tancament del compte general del 2025 i l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. El ple també ha tingut lloc la presa de possessió del càrrec de José Manuel Padilla com a nou regidor de Vox, substituint a Ismael Pérez. I aquest també ha estat el primer ple després de les inundacions que van tenir lloc als nuclis marítims el passat mes d'agost i que ha servit per aprovar per unanimitat una proposta de resolució dels grups Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, demanant que es facin estudis necessaris per impulsar actuacions urgents per evitar que es repeteixin situacions similars. Des de l'oposició han retret a l'equip de govern que durant anys no s'hi hagi fet cap actuació per resoldre aquest mal endèmic dels nuclis marítims. I han criticat la poca informació rebuda després dels episodis de pluges de l'agost. Per la seva banda, el govern del PSC i el Partit Popular han posat sobre la taula els dos projectes que s'han plantejat per mirar de solucionar el problema, consistents per fer una xarxa de pluvials a Coma-ruga i construir o bé un emissari subterrani per enviar les aigües al mar o bé un dipòsit a la plaça dels Enamorats. L'altre punt polèmic de la part de control ha estat la moció de primer el Vendrell i Fem Vendrell sobre les 82 places de zona blava no autoritzades que a part ben explotat durant l'estiu a Coma-ruga. Els vots en contra de l'equip de govern ha tombat una moció amb la qual es volia reprovar tant la gestió de l'alcalde Kenneth Martínez per la tardança de les 6 setmanes en fer la sol·licitud a l'empresa concessionària per eliminar aquestes places, com els 3 regidors del govern que són consellers delegats a Parvent. Martínez ha reiterat que el requeriment està en tramitació licitació, igual que recurs que ha presentat l'empresa concessionària. I ha confirmat que la informació s'ha traslladat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sé que han prosperat les mocions de Som Poble Esquerra en defensa del transport ferroviari de passatgers i per donar suport a la plataforma Trencant el Silenci sobre la reparació de les víctimes i les famílies afectades pel servei militar obligatori. També les mocions de Primer el Vendrell de rebuig a les pantalles acústiques d'Adif i de Fem Vendrell per la reorganització de la policia local. I com ja és habitual i com sempre fem, com és de rigor, a continuació podrem escoltar les valoracions que han fet els grups municipals després del ple. I a l'ordre serà aquest: Cristian Soriano, del PSC, Albert Rovira, de Som Poble Esquerra, Àlex Barrera, del Partit Popular, Lluís Navarrete, de Primer el Vendrell, i Marc Vázquez, de Fem Vendrell.
1: Ple important avui el que hem tingut, sobretot amb dues qüestions rellevants. La primera ha sigut el punt que té a veure amb els aiguats que van patir els nuclis marítims la darrera setmana del mes d'agost. El que hem explicat va ser quines van ser les actuacions que van fer des de la policia local i protecció civil, que van servir per mitigar els efectes d'una riuada històrica que no teníem al Vendrell des de l'any 2000, i també explicar quines són les propostes de millora per evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Crec que és important, sobretot en aquest context, deixar-nos de la crítica fàcil, deixar-nos a tirar els plats sobre qui és responsable de què, i sobretot posar mesures sobre la taula que ajudin a solucionar els problemes de la gent que viu als nuclis marítims i a les urbanitzacions, perquè fets com aquests, que són endèmics a la pròpia urbanització, no tornin a succeir. D'aquí les propostes que hem presentat tant l'alcalde com a regidor d'aigua. Segon punt, crec que és molt important, i sobretot en el context actual, és el que té a veure amb l'habitatge. És un dels principals problemes a tot el país i també, òbviament, al Vendrell. El que hem aprovat ha sigut la concessió de 2 solars municipals per construir habitatge públic. Aquesta és l'única solució per frenar la crisi de l'habitatge, per fer que no hi hagin més Mari Carmens al municipi del Vendrell i per poder tenir habitatge públic i assequible per tota la ciutadania.
2: I nosaltres ens sortim amb una sensació que malauradament repetim massa sovint. Considerem que aquest govern del PSC i el PP no està gestionant bé el Vendrell. Massa vegades trobem la falta de planificació, falta de transparència i decisions que arriben tard o quan els problemes ja els tenim a sobre. I davant això, nosaltres continuem fent la nostra feina. Fiscalitzem el govern perquè és la nostra responsabilitat. Revisem expedients, preguntem i denunciem allò que considerem que no està ben fet. Però no ens quedem en la crítica. També proposem, i avui les nostres propostes han tirat endavant. En ferrocarril, en reconeixement a les víctimes del servei militar obligatori i conjuntament amb altres grups a la planificació davant de les inundacions. Aquesta és la nostra manera de treballar, fiscalitzar, proposar i arribar a tots els acords que són bons pel Vendrell. I ara toca fer una altra feina igual d'important: fer seguiment perquè allò que avui s'ha aprovat es compleixi.
3: Primer ple després d'estiu, on aprovem 2 punts capdals pel municipi del Vendrell. En primer lloc, aprovem la bonificació a l'impost de construccions per a les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital del Vendrell. I en segon lloc, també aprovem el retorn a la garantia contractual vinculada a l'explotació de l'aparcament subterrani de Jaume Carner. Per altra banda, també donem suport a propostes i mocions de l'oposició, entre elles la investigació i l'execució d'accions per reduir notablement les inundacions a Coma-ruga i al Vendrell en general. Accions algunes que ja estan iniciades, com l'ampliació de la llera de la Riera. En definitiva, facilitem i impulsem projectes de millora, projectes que millorin aquests serveis municipals i que també facin impulsar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Vendrell.
4: Avui hem vist una altra vegada el tarannà que té aquest govern del PSC-PP. Davant les preguntes sobre les 82 places de zona blava utilitzades de manera il·lícita, com diu els informes jurídics, no han tingut cap explicació de per què l'alcalde durant 7 setmanes no va fer res, ni cap explicació del que han fet els 3 representants de l'Ajuntament dintre del Consell d'Administració de Parben. Hem dit que ha presentat tots els grups de l'oposició una moció pel tema i demanar explicacions que no han rebut ni nosaltres ni la ciutadania sobre les inundacions del passat 21 i 22 d'agost. Hem vist i hem presentat una bateria de propostes per intentar millorar aquestes inundacions, un fet que no serà ràpid, però que sí que serà i que s'ha de treballar i deixar d'anuncis com ha fet el govern. I també hem portat a la proposta sobre el tema dels panels acústics que vol posar DIF a l'Ajuntament i una altra vegada a les vies del tren, i una altra vegada hem vist que l'alcalde no ha volgut donar cap mena d'explicacions.
5: En primer lloc, agrair a totes les persones que avui ens han acompanyat fins a la una de la matinada, tant presencialment com per xarxes socials. És inadmissible la manipulació i la falta de transparència de l'alcalde del Vendrell, no fer arribar la informació, apartar-nos de drets institucionals, i la falta de respecte és retirada cap a nosaltres i cap a tota la ciutadania. Avui ho hem vist al final del ple, perquè l'alcalde no va demanar que treguessin parques d'aplaçament del Parven. Som nosaltres els que hem preguntat. I tornem a preguntar, per què no va fer que es treguessin aquestes places? La policia municipal hem aprovat per unanimitat una reorganització real, com hem dit al regidor de la policia. El paper aguanta tot. I la policia ha d'estar assegurada, treballar amb tranquil·litat i estar al carrer. I una vegada més, aprovem modificacions econòmiques per falta de planificació d'aquest govern municipal, al igual que tot el municipi ple de brutícia. I com sempre, fem Vendrell del vostre costat.
0: Deixem enrere ja aquesta darrera sessió de ple a l'Ajuntament del Vendrell. Anem a altres informacions destacades avui dimecres. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones acusades d'estafar fins a 5.000 euros amb falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Són dos homes de 22 i 45 anys i una dona de 27 que contactaven amb les seves víctimes per internet mitjançant portals immobiliaris on inserien anuncis d'habitacions en habitatges del Vendrell. Després de visitar l'immoble, la víctima ja efectuava un primer pagament en concepte de reserva que posteriorment s'anava ampliant al·legant la formalització del contracte, fiança i l'avançament de diverses mensualitats. Durant les setmanes següents, amb una de les víctimes, que van fer diversos pagaments mitjançant Bizum per un import de 3.500 euros, però tot i haver abonat aquesta quantitat, no van arribar a signar cap contracte i no va poder accedir a l'habitació, ni tampoc va recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar quatre casos més amb un modus operandi similar. En conjunt, les cinc víctimes van abonar en total uns 5.000 euros entre el juny i el setembre. Els investigats, que ajornen reiteradament la data d'entrada a l'habitatge amb diferents excuses, han estat detinguts aquest dimarts al Vendrell. La principal investigada, la dona de 27 anys, acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els altres dos detinguts també presenten tenen diferents antecedents. Ara, a més, se'ls acusa de 5 delictes d'estafa. Més coses. El Vendrell, que ha viscut un taller de sardanes satàniques impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenta. Tot i que és una modalitat de sardana que ja es ballava al segle XIX, el seu caràcter més informal i dinàmic està fent que molta gent, especialment jove, estigui interessada aquests últims anys en el seu aprenentatge. Qui ens explica com va anar aquesta jornada aquí al municipi des dels serveis informatius és en Marc Guitart.
6: L'interès creixent que hi ha per les sardanes satàniques està fent que proliferin pel territori els tallers o els cursos per aprendre a ballar aquesta modalitat. Això és el que han fet aquest dissabte a la tarda des de la colla sardanista de la Lira Vendrellenca, amb un taller al bell mig de la Rambla que ha tingut un bon seguiment. I és que aquesta és una modalitat que està contribuint a revitalitzar el ball popular català per excel·lència.
7: Està de moda. O sigui, entre la gent jove és la novetat que hi ha dintre el món de la sardana i crida moltíssim a la gent jove. La gent jove s'està afegint a aquesta sardana tan antiga i s'estan creant verdaderes formacions i verdaderes equips en diferents llocs de Catalunya on ja només es balla aquest tipus de persiana o satànica, com li vulguem dir.
6: També conegudes com a sardanes de carrer o de persiana, aquesta modalitat es caracteritza per una manera de ballar menys rígida, prioritzant el moviment horitzontal per davant del vertical i amb molta més velocitat a l'hora de fer els puntejos.
7: Una sardana molt moguda, que gira volta, que entres i surts, i és diferent a el que és la sardana de lluïment actual.
6: Curiosament, es tracta d'una modalitat que remunta molts anys enrere, ja que es té constància que ja es ballava al segle XIX. Amb el temps, però, va anar quedant relegada.
7: Aquestes sardanes abans es ballaven dintre de les esglésies i dintre dels castells, principalment a les esglésies. A les esglésies va passar que, com que és una sardana molt moguda, amb molta velocitat, l'església la va treure fora i la va portar cap a la plaça.
6: La jornada d'aquest dissabte s'ha tancat amb una ballada satànica que ha anat a càrrec de la Cobla Reus Jove.
0: I la programació de tardor del temporada que s'ha obert amb l'actuació del trio Freixes, una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria internacional. A l'Auditori Pau Casals, el trio ha recreat les obres que formen part dels enregistraments que el mestre van fer amb els músics Alfred Cortot i Jacques Thibault.
6: Corlot Thibault Casals és el títol del concert que ha ofert el trio Freixes a l'Auditori Pau Casals, una actuació emmarcada en els actes del 150è aniversari del naixement del compositor i músic vendrellenc, amb la intenció de recordar la seva música i el seu llegat artístic i humà. D'aquesta manera, Tatevic Kakatrian al violí, Laura Puig al violoncel i Alba Ventura al piano han repassat els històrics enregistraments que van fer de forma conjunta tres dels considerats grans mestres del seu temps. Una oportunitat única per reviure l'esperit de les formacions cambrístiques que van marcar una època i per apropar-se des d'una mirada contemporània a l'herència artística d'un músic universal com Pau Casals.

Unides pel seu compromís amb el repertori de música de cambra, les tres integrants del trio Freixes han ofert un programa basat en obres de Beethoven, Haydn i Schubert, fent un homenatge al vessant cambrístic de Pau Casals.

0: La temporada continuarà aquest divendres 2 d'octubre amb la representació de l'obra Lupa al Teatre Àngel Guimerà.
1: En matèria social, més de 4.400 euros. Aquesta és la quantitat recaptada pel segon Motor Show celebrat al nucli de les Pedreres de Santa Oliva aquest passat cap de setmana. Una xifra que es destinarà íntegrament a benefici de Sant Joan de Déu i dels malalts de càncer infantil. Una edició meitat lúdica, meitat solidària amb el motor i l'exhibició com a fil conductor. La presidenta de l'Associació de Veïns de les Pedreres, o una de les seves portaveus, és la Montserrat Priego.
2: Vam veure que era una forma molt bonica, no, de donar a conèixer el món del motor i a part de recaudar diners, doncs, per la causa que és el càncer infantil, i hem apostat perquè creiem que és una jornada molt divertida, molt entretinguda, que dona molt d'oci i que pot anar molt bé per la causa aquesta.
1: I justament això, una jornada que ha tingut de tot, des d'exposicions de motos i cotxes clàssics fins a activitats infantils, gastronomia, música i venda de polseres solidàries. Tot plegat ben amenitzat amb les acrobàcies de pilots de reconeguda trajectòria com Marcel Justribó i Pol Ferrer, entre d'altres, que no han dubtat a respondre a la crida de l'Associació de Veïns del Barri.
2: Nosaltres vam agafar el càrrec a finals del 2024 i vam decidir, doncs, l'any passat 25, fer aquest acte d'una manera diferent, donar-li un altre aire a la festa aquesta, i llavors durant tot el dia fem una sèrie d'activitats, bé, exhibicions, bé, mostra de vehicles antics, vehicles que estan modificats, i també la venda de polseres candeles i productes que ens han sigut cedits.
1: Un seguit d'activitats organitzades amb l'objectiu de passar una bona estona, tot col·laborant contra el càncer infantil. Acrobàcies, perícia i molt bon rotllo, units per la millor de les causes.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
3: the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my feet. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Les 9:31 minuts. A partir d'aquí ja saltem cap a la repassada esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de l'Escola Futbol Base El Vendrell. Després d'una llarga pretemporada, doncs finalment les jugadores d'Adri Fernández que s'estrenaran a la Lliga aquest dissabte a casa contra el Vilanova del Camí, i a més doncs venen de jugar un últim amistós aquest diumenge al camp del Pobol Mafumet, que finalment va acabar empat a 2. I per saber, doncs, això, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, primer tot, doncs, una mica comentar, doncs, com va anar aquest últim amistós, que, bé, doncs, va un pat a dos a un camp que bé, doncs, és un equip que, doncs, ja està consolidat a la categoria, per tant, era un repte exigent i que vau treure amb nota, no?
6: Bona, sí, vam arribar ja amb bastantes baixes, la veritat. Vam afrontar el partit amb contra un equip que és bastant fort en aquesta categoria, i la veritat que van sortir amb moltes ganes, i bé, la veritat va sortir bastant bé tot.
5: De fet, fins i tot us vau posar per dalt el marcador o el descans, però bé, com comentaves, no? Suposo que amb les baixes la segona part ja va costar més, no?
6: Sí, anàvem bastant ajustades jugadores que amb la pretemporada s'han carregat de cames o s'han alguna lesionada, i vam tirar una mica de juvenil, que per sort tenim, i amb totes vam arribar bé al descans, i al final, bueno, el desgast del partit es nota. Però bueno, bé, un bon resultat per terminar la pretemporada i afrontar la temporada nova.
5: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada, per tant, bé, no sé quin balanç fas de com han anat aquestes setmanes.
6: Pues bé, la veritat és que hem fet una bona pretemporada, hem treballat bastant bé, la veritat, el que volíem i el que volem afrontar cap a la temporada, i a part dels resultats que han sigut bastant bons, em quedo sobretot amb les ganes de les noies per afrontar aquesta temporada nova.
5: Per tant, bé, doncs tenint en compte tot això, creus que l'equip doncs arriba preparat per aquest debut?
6: Sí, estem bastant preparades, amb ganes, i físicament i psicològicament estem molt, molt bé, la veritat.
5: El primer rival, que serà el Vilanova del Camí, que també és un equip que enguany doncs s'estrena a la competició, per tant, bé, suposo que no, també és una incògnita, no?, doncs saber doncs quin equip us trobareu, però bé, el més important és que comenceu a casa i, per tant, doncs aviam si es pot començar bé, no?
6: Sí, la idea és, a part de que el Vilanova sigui un equip nou també com nosaltres, fer el nostre lloc, començar el millor possible cara al públic i cara a l'entitat, i si podem sacar un resultat bo, doncs començar amb el peu dret, com se sol dir.
5: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui. Així que moltes gràcies i molt sort per aquest debut.
6: D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres.
5: Adri Fernández, entrenador de l'Escola Futbol Base del Vendrell, fa una mica de balanç de la pretemporada, i a com dèiem, doncs ja centrats en aquest debut de l'Escola Futbol Base del Vendrell, que torna a la competició enguany, després d'uns anys d'absència, i ho farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camí de Roda contra el Vilanova del Camí.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I marxem cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dimecres, 30 de setembre. Un repàs que, bé, sempre comencem pel diari de Tarragona perquè geogràficament és el més proper. Els fons Voltor no podran comprar durant 2 anys. Els contractes de lloguer que s'acabin abans del 2028 s'allargaran 2 anys més. Les famílies vulnerables no podran ser desnonades abans del 2030. Els lloguers temporals, que tindran una duració màxima d'un any. Les habitacions, els llogaters queden protegits igual que si fessin un lloguer de tot el pis. I a Catalunya, la Generalitat ajudarà els majors de 40 anys a comprar un pis. Altres notícies en portada sobre Tarragona. A Viñuales li falta un vot per aprovar el pla del Parador. El govern avala que se situï en el Banc d'Espanya. En equipaments, la segona fase del fòrum judicial a l'octubre. En agricultura, la collita de l'oliva es perdrà en 15 dies si no plou. I en economia, prorrogat el desencontre dels carburants durant tota l'any. Altres notícies en portada, però que ja podem trobar al diari ara, una altra de les capçaleres habituals sobre la crisi de l'habitatge. Illa es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables. I Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El PSOE i Sumar pacten 2 decrets que es votaran aquest divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i el PNB. Les mesures clau, prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. També en portada es parla de la meteorologia, de les pluges d'ahir dimarts, un dia de mobilitat caòtica, com es destaca, i del qual també això hi dediquen la fotografia a portada. Marta Rovira, amnistiada per la justícia per l'organització de l'1 d'octubre. El rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern i Manel del Río plega com a director general del Barça 1 any després. I acabarem parlant de La Vanguardia. El govern central posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge. El text, que frena el desnonament fins al 2030 i limita la compra a pisos per fons voltor, té més opcions a sortir que el de la renovació automàtica dels lloguers. I prorrogats els ajuts a les gasolines i límits als preus del gas i del butà. Adeu a Gonzalo Suárez, renovador del cinema espanyol. També parlen del temporal d'ahir, o que Illa anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que sempre expliquem, ens ajuda a acabar de conèixer i, bé, acabar d'explicar una mica millor quina és la informació del dia.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Oh,
8: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
9: Ens acompanya ja Òscar Saladier, ell és el degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda, moltes gràcies per ser aquí aquesta setmana al Connecta 14 amb nosaltres.
10: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
9: Senyor Saladier, aquesta setmana parlem de pluges torrencials al litoral del Baix Penedès i del Tarragonès. Han viscut aquest estiu de nou uns episodis de pluges intenses que han causat nombrosos danys, també la pèrdua de vides a Roda de Barà. Estem arribant un moment en què estem normalitzant aquests fenòmens quan potser no els hauríem de normalitzar?
10: Bé, aquests fenòmens meteorològics adversos de pluges d'alta intensitat, en alguns casos de caràcter torrencials, no són excepcionals a l'àrea mediterrània on ens trobem el Baix Penedès, la zona litoral del Baix Penedès. Però una cosa és la pluja caiguda i la intensitat de la mateixa, que el clima mediterrani ja ho comporta, i l'altra és si són més freqüents i de major intensitat. I els estudis sembla que demostren que aquestes situacions meteorològiques adverses són cada cop més freqüents i més intenses. I, per altra banda, el que sempre també m'agrada dir és que una cosa és, com deia abans, la intensitat de la pluja, la quantitat que cau en un període més o menys llarg de temps, i l'altra és que es troba aquesta pluja quan arriba a terra.
9: Aquí arribarem, i aquesta és la voluntat d'aquesta entrevista, però sobre si són més intensos o menys intensos d'abans, parlem contínuament del canvi climàtic. Responen, entenem, a aquest canvi climàtic, la freqüència i la intensitat d'aquests aiguats?
10: Sí, en part sí, perquè està augmentant la temperatura de les capes baixes de l'atmosfera, i aquest estiu, déu-n'hi-do com ho hem notat, no? L'estiu que ha tingut de temperatures elevades, però també està augmentant la temperatura de l'aigua del mar. I, per tant, l'aigua del mar és el reservori energètic per tal de que quan se produeix un fenomen meteorològic com aquest, de pluges, convectius, de pluges d'alta intensitat, com més càrrega energètica i més vapor d'aigua, etc., té aquesta tempesta o aquesta situació convectiva, més aigua pot descarregar en menys temps. Per tant, el canvi climàtic està darrere d'unes situacions meteorològiques que ja les teníem a l'àmbit mediterrani, no és que hagin aparegut així de cop, sinó que, degut al canvi climàtic, s'estan fent més freqüents i més intenses. L'altra qüestió és quins són els territoris afectats, perquè l'àrea mediterrània és molt, molt ampla i, per tant, pot ser que un any o un estiu afecti el Baix Penedès i el Tarragonès i un altre al Maresme i un altre a les Terres de l'Ebre. I pot haver anys que afecti a tota la zona.
9: La seva trajectòria acadèmica li permet analitzar aquest fenomen des d'una mirada transversal. Què ens diu la geografia que no ens explica la meteorologia sobre aquests fenòmens?
10: Està clar, el Baix Penedès, no únicament el Baix Penedès, sinó tot el litoral mediterrani català, tenim a l'est la mar Mediterrània, que és un mar relativament tancat, amb una latitud que fa que a l'estiu doncs, les temperatures siguin elevades i que faci que bueno, tenim un clima com el que tenim. Però, per l'altra banda, està el fet de que, a diferència d'altres zones, el Baix Penedès, el Camp de Tarragona, el Maresme, bona part del litoral català, a poca distància, o a relativament poca distància, hi ha una serralada, sigui la serralada litoral, en el cas del Maresme, sigui el cas de la serralada prelitoral, en el cas de bona part de Baix Penedès i el Camp de Tarragona, i també a la part del Garraf, la serralada litoral. Per tant, tot i que no són unes serralades de gaire altitud, si ho comparem amb els Pirineus o amb altres serralades, aquesta poca distància entre, o relativament poca distància entre la serralada i el mar, fa que, en cas de que hi hagi una pluja d'alta intensitat o una pluja constant, no cal que sigui aquí al Vendrell o a la zona del Vendrell, sinó a la zona del Montmell, com que tenim aquest entramat de barrancs, torrents i rieres, si plou allí, a les capçaleres, l'aigua va baixant, s'unix al torrent principal o al barranc principal i pot fer que la inundació no únicament sigui produïda per la pluja en si mateixa, sinó per l'acumulació d'aquesta pluja caiguda que s'acumula a torrents i rieres i, per tant, pot provocar inundacions sense que hi hagi necessitat de que a la zona on s'ha produït la inundació hagi plogut molt. Per tant, la combinació entre climatologia, meteorologia adversa en aquest cas i la configuració del terreny, sense entrar en la part de l'ocupació humana, eh? Estic únicament parlant de orografia, altituds, relleus, barrancs i, com deia, la serralada és paral·lela a la línia de la costa i els barrancs són perpendiculars a la línia de la costa. Per tant, tota l'aigua que cau, en el nostre cas, a la zona del Montmell, pues fa cap avall, cap a Vendrell, cap a Sant Salvador, cap al Francàs, cap a Covarruga.
9: No parlàvem d'ocupació humana, però ara sí, toca parlar segurament d'ocupació humana. En quina mesura l'ocupació del territori explica les conseqüències d'aquests aiguats?
10: És una altra part de l'equació, no? L'equació per dir, s'ha inundat, i s'ha inundat en aquestes conseqüències materials, i com deies tu abans, que en alguns casos comporta, està comportant pèrdues de vides humanes, i això és el més tràgic o el més terrible. Però l'ocupació humana, la fiquem a l'equació i farà que a igual quantitat de pluja caiguda per unitat de temps, si aquesta aigua, quan circula superficialment, ja sigui pels vessants o pels torrents i les rieres, si troba obstacles, si troba alteracions del seu pas natural, del que era el seu pas natural, doncs és quan se magnifica o es pot magnificar, se pot produir inundació i es pot magnificar la inundació. I, per tant, tornant a la configuració del relleu aquí al Baix Penedès, no únicament al Baix Penedès, però també aquí al Baix Penedès, tenim la serralada cap a l'interior, paral·lela a la línia de la costa, tenim els torrents i els barrancs, doncs perpendiculars tant a la serralada com a la zona litoral. Si en aquest espai hi fiquem cases o zones urbanes, i hi fiquem infraestructures de transport i comunicació, o hi fiquem altres espais antropitzats, siguin polígons, o és igual, el que vulguem, no? L'artificialitzem, doncs, si això no se fa amb una mica de planificació, doncs les conseqüències és una magnificació del risc d'inundació.
9: Hem construït massa a prop de la costa, en zones de rieres, probablement en zones inundables, en espais que actuaven com a zones de drenatge, però això ja està fet.
10: Sí.
9: I com s'ha d'actuar a partir d'ara, amb la previsió que aquests fenòmens continuaran produint-se?
10: Sí, el primer que hem de fer és no repetir errors. I, per tant, penso que tenim els instruments per tal de, com que encara estem en segons quines zones d'expansió, anem amb compte cap a on volem créixer en cas de que sigui necessari créixer. I créixer em refereixo a tant urbà com industrial, com les infraestructures de caràcter que sigui. Per tant, compte, analitzem i no fem res si veiem que hi ha, en aquest cas, un risc de que construïm en zona inundable. Per tant, sabem quines són les zones inundables. Primer aquesta. Segon, com deies, lo mal ja està fet. Ja hi ha zones que potser es van construir coses en zones inundables i aquí hauríem d'anar cap enrere i dir, senyors i senyores, que ho vau permetre això? Com és que es va permetre això? En altres casos, la zona s'ha tornat inundable a posteriori, perquè pot ser que al seu moment no fos inundable, però el que passa al Vendrell no únicament és conseqüència del que hi ha al Vendrell, sinó que com que l'aigua pot vindre més lluny, també és conseqüència de, o pot ser conseqüència de, canvis, alteracions que s'hagin produït de la Riera de Gisbal cap amunt o el torrent del Lluc. I, per tant, s'hi poden haver convertit en zones inundables, zones que no ho eren. Per tant, amb això que ja s'ha construït, ha d'arribar el moment de que sigui zones construïdes de manera inadequada o zones que s'han tornat inundables per canvis aliens, en aquest cas, per exemple, al Vendrell, igual hem de fer marxa enrere. Igual s'ha de modificar i en l'extrem màxim de construir. Primer, intentem resoldre el problema sense ser dràstics, no? I ficar mesures de caràcter humà antròpic, no?, per tal de defensar i reduir, que quan hi hagi pluges d'alta intensitat, reduir el risc de que es produeixin grans inundacions. Però segurament que hi haurà casos que això serà molt difícil i, per tant, les administracions locals soles no poden, ha de ser amb el suport de l'administració superior, iniciar processos de retirada, de construcció, amb tot el que implica, perquè si a unes persones se'ls va donar permís per construir el que sigui que es va construir en aquella zona, hi ha d'haver una manera de que no repercutixi negativament. Se'ls ha donat una solució a aquestes persones, però hi haurà zones que s'haurà de fer marxa enrere.
9: Quines mesures es poden aplicar perquè per ser menys vulnerables si no es pot optar per aquesta deconstrucció? Perquè, clar, si parlem ara d'habitatges, on hi viuen famílies, o blocs de pisos, com es fa enrere? Vull dir, això seria una solució que ara mateix no crec que estigui sobre la taula de cap administració. Però, provisionalment, quines altres mesures per apaivagar, per disminuir i per fer menys vulnerable el nostre territori es poden aplicar?
10: Bé, si no es pot a curt termini, potser tampoc a mitjà termini, donar una solució que és canvi d'ubicació de la vivenda d'uns edificis on viu gent i que van comprar o tenen llogat i que ningú els va dir que aquí era una zona inundable, doncs, i no és possible a curt termini, com deia, a mitjà termini, que et traslladi, no? Dius, no, vostès ja deixaran de viure aquí, però tranquils, que la seva nova vivenda serà en aquesta altra zona. Si això és més difícil econòmicament, administrativament, legalment, etc., el que s'ha de buscar és veure quin és l'origen que fa que en aquesta determinada zona, quan plou molt, s'inundi, perquè no, l'origen no sempre és el mateix. I, per tant, s'ha de veure on està el problema, si és perquè hi ha una carretera o una via del tren que fa d'embassament natural de quan se desborda. Perquè han modificat una llera d'un barranc, perquè el barranc aquell no està prou acondicionat, jo no diria mai brut, a no ser que hi hagi brutícia humana, si hi ha vegetació, doncs, bueno, pot ser una altra història, no és brut de vegetació. Per tant, on rau el problema i mirem si el problema es pot solucionar sense necessitat d'anar a mesures dràstiques extremes com pot ser aquest canvi d'ubicació.
9: Hi ha precedents a la zona que vostè coneix del litoral especialment tarragoní de construccions per reduir les conseqüències que pugui haver en uns aiguats?
10: Hi ha zones del litoral on estan deconstruint passejos marítims. No?
9: Tenim un exemple a Calafell, també.
10: A Calafell, a Vilaseca, i bueno, no cal deconstruir, també pot ser, o no té per què ser únicament deconstruir, perquè a vegades és difícil, no? Sinó renaturalitzar, enxamplar les platges i mirar de construir zones de dunes que facin de reservori d'arena i que davant d'una situació meteorològica adversa que entra l'aigua del mar i s'emporta l'arena, que la restitució no calgui que no faci falta que sol sigui humana, que aportem arena de no sé on, perquè també està limitada l'arena de la platja, vull dir, hi ha un moment que potser no la podrem moure de segons quins llocs. Doncs, bueno, aquesta sigui una opció en el cas de problemes a la zona litoral perquè la tempesta, el temporal s'ha emportat. I l'altra és, en el cas de les inundacions provocades per les avingudes de rieres i torrents, com que aquestes rieres i torrents no tenen una manera com poden ser els embassaments dels rius principals, no?, de graduar els fluxos del cabal de l'aigua, el que es pot fer, però, és a les zones cap amunt, barranc amunt, és ficar zones de laminació, estructures creades pels humans per tal de que l'avinguda no sigui tanta aigua de cop i que l'arribada de l'aigua al tram final del barranc o del torrent no sigui en tanta quantitat. Òbviament també veure en quin estat estan aquestes rieres per tal de laminar l'avinguda de l'aigua, que no hi hagi algun obstacle fàcil d'embassament i després quan aquest embassament se supera per l'aigua vingui tota l'aigua de cop. Se'n poden fer molts. Veure si hi ha hagut algun canvi amb la morfologia per alguna obra o per alguna actuació de caràcter humà, si això ha implicat que una aigua que normalment tirava per aquest camí ara gira i s'incorpora al torrent aquest, al que sigui, i ja no és únicament l'aigua que baixa de torrent amunt, sinó que també s'incorpora aquesta, doncs hem d'anar molt en compte en aquestes modificacions i per evitar-ho hem de saber quin és el risc que pot passar. Per tant, preventiu.
9: Vostè feia referència als aiguats del juny de l'any 2000 aquí al Vendrell, i ara al Vendrell, a la Riera de la Bisbal, s'ha fet una actuació de naturalització, d'adequació d'aquesta riera. Com valora aquests treballs que s'han fet i que encara continuen en una següent fase?
10: El fet de fer aquestes modificacions per tal de reduir els riscos ho valoro positivament. Entenc que darrere aquí hi ha un equip d'enginyers i del que els que correspon, i que el projecte està ben fet. Per tant, jo aquí no hi entro, perquè no és el meu camp, l'executar segons quins projectes, no l'entenc. Jo entenc que està bé, però bueno, el risc existeix. Com de sever pot ser la manifestació del risc, no ho sabem, i per tant la manera de saber si funciona o no és que no passi res, ja sigui perquè la pluja d'alta intensitat no ha passat, o perquè si passa ha respost correctament. Aquí és com quan ho sabrem, perquè es pot modelar, òbviament, se poden fer models per veure, no?, què passarà, simulacions, però una cosa són les simulacions, que

0: urbanística aquesta que engloba tota la superfície del municipi, sinó que tenint en compte on ens trobem, hi ha uns plans d'emergències que cada municipi està o obligat o si el recomana tindre'l. Els plans d'emergència a nivell de Catalunya, pues, l'INUNCAT, l'INFOCAT, el BENCAT, el TRANSCAT, és igual, tots els CATs que vulguis. Després, cada ajuntament, repeteixo, tenint en compte on se troba a nivell geogràfic aquest municipi, n'hi ha uns que obligats i n'hi ha uns que recomanats. Per tant, en el cas del Vendrell o qualsevol dels municipis del Baix Penedès, quins estem obligats i quins estem recomanats? Dels que estem obligats, els tenim tots actualitzats, com el pla d'emergència municipal, vinculat a l'INUNCAT o a l'INFOCAT o al BENCAT o al que vulguis, i quins dels recomanats, no sé, el SISMICAT, per exemple, o el NEUCAT, que el NEUCAT suposo que aquí no, ni recomanat deu estar, però, bueno...
1: Amb el canvi climàtic no se sap.
0: Sí, no se sap mai. Per tant, hem de tindre-ho tot actualitzat, el que correspongui, perquè en cas de que es manifesti el risc, tenir clar l'actuació, el procés, per tal de reduir danys. Danys n'hi haurà, sí, però hem de reduir al màxim, i sobretot el que no pot ser és que hi hagi morts.
1: Senyor Saladier, si vostè hagués de marcar les prioritats per reduir el risc d'inundacions al Baix Penedès, quines serien? Quin és l'ABC que s'hauria de complir en els propers anys?
0: Bé, doncs jo aniria del més quirúrgic, de veure el terreny municipal del Vendrell és molt gran i molt divers, no? Hi ha altres municipis que potser la seva extensió és petita i seria més fàcil dir, doncs farem això. El Vendrell, la diversitat d'espais fa que igual sigui necessari aplicar diferents mesures, però si hagués sigut, si ha de ser de manera escalada i prioritzant-la, òbviament primer buscar de manera quirúrgica com arreglar els problemes d'algunes d'aquestes zones, perquè no tot el municipi hi ha els mateixos problemes, de manera quirúrgica, amb la menor afectació possible a l'hora de fer els canvis, però més tard o més aviat, vull dir, anar graduant-ho, més tard o més aviat s'hauran de prendre mesures més dràstiques pel fet de que, no únicament el Vendrell, però també el Vendrell, sobretot la zona més propera al litoral, hi ha espais que ara estan més exposats. Potser fa 30 anys o fa 40 anys no estaven tan exposats. Podien estar en zona inundable, sí, alguns altres no, però l'exposició ha canviat. Degut al canvi climàtic, l'exposició ha canviat. I, per tant, si hem ficat més infraestructures i més assentaments, hem alterat més els usos del sol, davant del canvi climàtic estem més exposats i, per tant, arribarà un moment que les solucions quirúrgiques o a petita escala no seran suficients i, per tant, haurem de prendre decisions més dràstiques, però es necessitarà compensacions i necessitarà que sigui una estratègia no municipal, sinó estratègia més de país.
1: Què podem esperar a partir d'ara? Ja ho sé, que no som visionaris del futur, però amb els estudis, amb el que ja coneixem, amb els antecedents, què ens pot esperar en properes temporades d'estiu, amb temporades de pluja i inundacions?
0: Clar, jo el que dic és, parlo de la probabilitat. O sigui, el canvi climàtic el que fa és que hi hagi més freqüència de situacions meteorològiques adverses per fer qualsevol cosa. A l'aire lliure, sobretot, no? Sol i platja, castells, o qualsevol activitat a l'aire lliure, l'agricultura, etc. Farà que hi hagi més freqüència. On? No se sap. Per tant, el que fa el canvi climàtic és que augmenti la probabilitat de que, en el cas del Vendrell o de la zona litoral del Baix Penedès, cada any hi hagi fenòmens d'aquest tipus. Vol dir que l'estiu que ve serà pitjor que enguany? Potser no, o potser sí, però la probabilitat augmenta. I davant d'aquesta incertesa, torno a insistir, mesures de preventives, adaptació i mesures preventives perquè si es torna a produir, que esperem que no, doncs ens trobi preparats.
1: Òscar Saladier, degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, moltes gràcies per tota aquesta informació que ens ha aportat des de la seva visió transversal sobre aquest fenomen que hem patit recentment aquest estiu. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
3: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de les 10, aquest butlletí ja habitual i programat en principi a cada hora en punt i que en aquest cas ja ens porta a la segona part de Calaixera, és a dir, passem ja 4 minuts de les 10 del matí. Per suposat que tornem en directe al 107.1 de l'FM, sempre i principalment per aquí, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtp-elventrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, més coses, més qüestions a la segona part d'avui dimecres. I és que encetem una nova temporada amb aquest espai de divulgació musical, tot allò que ens explica en Toni Gallardo, que això ens tornarà a acompanyar en directe de forma telemàtica, però esperem que amb prou qualitat per explicar-nos moltes coses sobre la música. No us ho perdeu, de seguida anirem cap aquí. Però és que a banda parlarem una mica més de música, perquè hem pogut conversar amb l'Adrià Grandia. Ell és vendrellenc, ell és un intèrpret, un compositor de música de tradició, i sobretot a través del seu instrument més celebrat, per dir-ho així, que és la viola de roda. Té un nou treball que es diu Gràcies. En parlem, ens ho explicarà, i també és un bon moment per poder escoltar, doncs, aquest altre gènere musical. També repassarem l'agenda, l'activitat cultural, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part amb secció literària, des de Comarruga Literària, i també una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Tornem a recuperar una temporada més aquesta sintonia que ens ajuda a passar aquesta estoneta de matí a l'òpera. El títol és aquest, Un matí a l'òpera. Toni Gallardo, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs, Toni? Com va això?
1: Bé, home, ja veus, algo millor de salut. Ja sabeu que al final de la temporada passada vaig estar fora de combat un temps, no? Vam fer una minissecció. I ara, doncs, bueno, tornem-hi altra vegada. Serà la vuitena secció, la vuitena temporada, perdó, ja, eh?
0: Fantàstic, home, ja. Oida, són unes quantes.
1: Sí. Amb un parell de temporades més, una altra mitja de la comarca, això se'n va cap a la dècada, ja, més o més, eh?
0: Mira.
1: I encara no s'han acabat les històries musicals per explicar, encara no segueixen havent, més o més, eh? Però bé, jo crec que ho podré fer perquè encara no he tornat a la vida normal, no del tot, no? Però això em va bé, eh? Perquè bé, escolta'm, estic de baixa, eh? Per això no és la feina laboral, el qual no hi ha problema, i no em perjudica la recuperació, tot el contrari, m'ajuda a sentir-me millor. De mica en mica vaig recuperar la veu, vaig recuperar el benestar, i fer una certa activitat, tant física com, diguem, intel·lectual, home, ajuda molt, eh?
0: Fantàstic, doncs contentíssims que sigui així, molt contents de que ens tornis a acompanyar, contents que vagis millorant i que estiguis molt millor, i també, i l'altra vegada crec que ho vam comentar, que és, ostres, doncs també, mira, ens fa molt contents que aquesta estona de ràdio també pugui ajudar la teva recuperació, de veritat, eh? Molt agraïts.
1: M'ha tocat passar per boxes,
0: sí,
1: que tot i es passa alguna vegada a la vida, però aquesta vegada va ser grossa, sí,
0: sí.
1: Això és lenta i porta temps, porta moltes setmanes, però tot va bé i estem amb prou forces. A mesura que anem parlant, millor com la veu se'ns va escanyant, eh? També se devia. Però comencem bé i amb moltes ganes de fer aquesta secció, que ens dona molta vida, és veritat. Eh?
0: Fantàstic, sí. que bé. Doncs això, molt contents.
1: Hem començat una altra vegada a concerts. Vull haver d'interrompre. Si t'has d'explicar, no pots fer concerts. Si pots escoltar per la ràdio com a màxim, no? I ni que sigui port, ja no n'hi ha hagut de portar, ara ja començaré a tenir jo sol, però un concert que no es podien perdre de cap manera.
0: Molt bé.
1: El 29 d'agost, al Palau de la Música, l'orquestra del Festival de Bayreuth, el principal festival wagnerià del món mundial, més a més, eh? Escolta, ni que fos una ambulància, hi havien d'anar. Perquè hi hagués una que hi hagués un cas del Serró. Bayreuth, on n'hem parlat moltes vegades, és un lloc on els wagnerians pel·legrinen. És com els musulmans a la Meca.
0: Sí.
1: És una cosa semblant. I almenys un cop a la vida, diuen, totes les vegades que es pugui. No una vegada. Per mi una vegada sí, és veritat, eh?
0: Molt bé.
1: Perquè el wagnerisme, per la vegada, és una religió. No és música, és una religió. És una altra història, no sé, eh?
0: Clar.
1: I com dic de vegades, és cert que els wagnerians hem de combinar l'admiració més absoluta per l'obra d'un artista i a la vegada la dominació també es busca per certes idees antisemites, per entendre'ns, eh? Que coincideixen amb el personatge. Molt contradictòriament, però coincideixen. Ho portem com puguem, però clar, escolta, el dia que vaig de joar aquí a casa, com si diguéssim, és tan excepcional que hem d'estar. Penseu una cosa, l'orquestra, el cor de l'Ami, aquesta vegada, eh? Ara expliquem per què. L'orquestra, el cor, no és una formació estable. És a dir, és un festival d'estiu, que cap allà al mes de maig reuneix les formacions per començar a ser ja. És una triada de músics de les millors orquestres mundials. Va ser que ven a Alemanya, més o menys, eh? Que són les millors orquestres de Marbe, com si diguéssim, no? Però clar, quan acaba el festival, a finals d'agost, quan marxa cap a les seves orquestres, potser va uns dies de vacances, eh?
0: Val.
1: Però torna cap a casa seva. Clar, en 150 anys que ha fet un guany de festival, els de Baile han sortit fora a tocar en 3 ocasions. I després va passar per Barcelona. La primera l'any 1955. Van anar a Barcelona i a Tòquio. I per cert, van ser el cor i els solistes, perquè de primera vegada l'orquestra no podia, i va venir la Bamberg Sinfònica, la Sinfònica de Bamberg. És una orquestra alemanya de segona fila. Però les orquestres alemanyes de segona fila, déu-n'hi-do com són, eh?
0: Bueno.
1: I sembles anar més a més, eh?
0: Molt bé.
1: Van tornar l'any 2012, de més de Barcelona, per cert, ha interpretat les òperes senceres, no és el concert, però òperes senceres. L'Holandès Erran, Lohengrin i Tristan Isolde. Va ser espectacular, no sé més. I ara en guany han tornat a Barcelona, però també amb una gira per diferents ciutats espanyoles, no sé més. Madrid, Santander, Sevilla, etc. No sé més, eh? 150 anys del festival, però aquí un moment ho ha promogut a ser el festival de Peralada, que en guany feia 40. i que ho volia portar a casa seva. Passa que aquell altre a l'aire lliure que tenien no està actiu, perquè no s'ha constituït ara mateix un de govern, no sé, i no l'ha acabat a temps. I encara et diuen que l'auditori són les obres, no sé, i fan concerts de petit format a l'església del Carme de Peralada, però passa allà una orquestra de 120 músics, és que de cap llibre casualitat, no sé, eh?
0: Val,
1: ostres. No sé cap.
0: Sí.
1: I van acabar al Palau. I escolta, amb el Palau fins a la bandera, és a més, l'ambient de les grans ocasions, i escolta, va ser un concert absolutament espantat. Què vols que et digui?
0: Vaja.
1: No va ser una òpera sencera, però va ser un concert de fragments de l'any del Nivell 1, que és el cim de la banda. Són aquelles quatre òperes, ara se'n diu un prou i tres jornades, perdoneu, jo que la veu havia començat a esfar-se, l'Art del Rin, la Valquíria, Siegfried i la Repressió dels Nens. Una tria de grans moments, no sé. Escolta,
0: que bé.
1: Important per escoltar avui una tria dels moments que més ens van arribar, més a més. No podem dir els millors, perquè tant tinc els seus millors, però ens van arribar especialment, més a més. I atenció, com... si us cal per les xarxes, trobareu gravacions d'aquest concert. Perquè en el món musical hi ha gent que grava. Està prohibit, però hi ha gent que grava. I si us veig a les xarxes, de fora, que venen a
0: sí.
1: Nosaltres no podem fer. Està prohibit. I això és un gènere d'unió públic.
0: No, clar.
1: No podem fer-ho.
0: Sí.
1: Però hem buscat grans fragments, grans interpretacions d'aquests mateixos fragments. En portem 6 en total. Dels 6, 5 són gravacions, enregistraments, que servidor ja ha pogut ser. Un no, eh? Un no havia nascut, eh? Però, escolta, els he buscat perquè jo recordo perfectament de ser uns grans moments wagnerians, eh? I cap és de Bayreuth, curiosament, eh? Són del Liceu, de València, de Nova York, etc. més o més, eh?
0: Val.
1: Però Déu-n'hi-do, ara es portarem i farem algun comentari, més o més. Per cert, ho hem dit, al concert del Palau van actuar tres cantants, tres solistes, per a l'ocasió, el tenor Klaus Florian Foget, la soprano Catherine Foster i el baix Nicholas Brownlee. El Brownlee cantava papers de baix baríton, no de baix. Ara, de vegades hem parlat que al món operístic, en particular al món wagnerià, hi ha una crisi de veus greus.
0: Sí.
1: No hi ha grans veus greus. I moltes vegades alguns cantants canten papers més greus que la seva tessitura. Ara, si tots fan com Nicholas Brownlee, fantàstic, eh? Cap mera de problema. Cap mera de problema. Beneïda falta de veu, si diguéssim, eh?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Falta de veu. Falta de veu greu.
0: Sí.
1: Començarem a escoltar un gran moment de l'Art del Rin, de la primera de les quatre òperes de l'Ari del Nibelung. És, escolta, l'entrada dels déus al Valhalla, que és l'escena final d'aquesta òpera, l'Art del Rin. És una producció del Met, Metropolitan Opera House de New York, de 1990, dirigia en aquell moment el malaguanyat James O'Lyne i cantava Avangel. Servidor hi era. I escolta, puc dir-ho, això és magnífic. Endavant.

0: Oida, oida.
1: Quin Déu Arro. Quina autoritat, no sé, de Santa Catalina.
0: Sí.
1: Ah, és el Déu Bota, el Déu principal, convidant tothom a marxar cap a... cap al Bajal.
0: Clar.

0: L'entrada al Valhalla no pot ser d'una altra manera, eh?
1: És impressionant, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: La força era això. Va ser el Wagner amb més força. També escoltarem ara també un fragment molt fort, molt potent, però també escoltarem aquells moments lírics de Wagner que hi han dedicat seccions senceres, més o més, eh? Uh-huh. Aquells finals inacabables i esos finals, eh?
2: Sí.
1: Però anem a la pista 2. Wotan Arsi, adeu de Wotan. Es veu el final de la Valkyria, la segona de les òperes d'aquest cicle, és quan Wotan, aquesta tragèdia tipus Antígona, que és la Valkyria, vol castigar la seva filla Brunilda, després seguint de la condició de Valkyria i condenant-la a viure al bosc a motel d'un foc màgic, com la vella dormint del bosc, si diguéssim, eh? Però al final té un penediment, clar, perquè ella, tota aquesta òpera està lluitant entre els sentiments filials i el fan de poder, no sé, eh? I ha significat els sentiments fidels al fan de poder, però últimament es perdeix i s'acomiada i, de fet, desapareix del cicle, eh? Només desapareix després convertit en un altre personatge que és el caminant, no sé, eh? De banda. Escolteu que veieu si és brutal també, però per això és molt emocional i és una gravació de 1958, aquí servidor no havia nascut encara, començava a tenir un cert edat però encara no havia nascut. Un tecleta a la Filarmònica de Viena dirigida per Hans Naperbas, dels millors directors del segle XX, i ho canta un grandíssim baix baríton canadenc, George Lamb. Anem a la pista 2.

0: I que hi havia Déu greu, eh?
1: Home!
0: Déu greu, això no em vas venir tot de veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Que solteu, solteu. Que emoció és aquesta cançó. Uh-huh. Perquè és molt èpic, eh? Uh-huh. És èpic i emocional.

0: Una gravació del 58, eh? Oida, també és...
1: Sí, sí.
0: És una molt bona gravació.
1: Déu-n'hi-do quina força.
0: Sí.
1: I si fes un Wagner, no sembla Wagner, eh? El seu, que el tercer acte de la Valquíria, això és al final, eh?
0: Sí.
1: Comença amb la cavalcada de les Valquíries, que és el tòpic Wagnerià, sí, per excel·lència, sí, més sí. Però que diferències en el fons, més a més, eh? I té una grandesa, perquè és una tragèdia, que això directament, eh? Però gran grandesa. Èpica, però a vegades té moments de gran dolçor, més a més, eh? Per a què veu? I per descomptar la veu del George London és impressionant, més a més, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Anem a la pista 3. Anem ja a l'òpera Siegfried, que és la tercera del cicle. El seu final, per cert, és una òpera que acaba d'una forma espectacular. Eh? Només algú com Wagner podia ser capaç de fer com semblant, més a més, amb un duet d'amor. I acabar una òpera amb un duet d'amor requereix cert valor, més a més. No es va a fer Siegfried. I la gravació que portem al registrament és de les Arts, del Teatre de les Arts de València, l'any 2008, i érem allà, més a més, eh? I va ser impressionant. Però, a més a més, els cantants, Lance Ryan, tenor, i Jennifer Wilson, soprano, estan una mica fora del circuit, eh? No diré que mig retirats, però estan bastant en una segona línia. Però en aquell moment estaven en un moment de plenitud total, d'una força impressionant. Bé, ara ho escoltarem. Vereu com Siegfried, que aparegut ja per fi al final, dos òperes i mitja, que apareix d'aquí a l'òpera que porta el seu nom, més a més, és el gran Eloi Wagnerià, va al bosc, troba Brunilda envoltada per un foc màgic, com dèiem abans, no? Apaga el foc, la desperta, i tots dos s'expliquin què ha passat durant els anys que ella s'ha acostat amb ella i tocarà el seu amor. I és brutal. Però veureu quin duet d'amor, però no s'ha sigut, amb quina empenta manifesten que s'estima. Endavant la pista 3.

0: Déu-n'hi-do, no, quina cridòria.
1: Sí.
0: Però és que si fes un senyor heroi,
1: sí,
0: que canta allò a mi tot a l'au.
1: Ostres.
0: Quina empenta, amorosa, però quina empenta.
1: Sí, sí, sí. I és l'escena final, eh? Comentaves aquesta?
0: Sí, sí, sí. És que s'acaba l'òpera.
1: Sí, sí, sí.
0: Tens d'haver-se conegut, eh? Déu-n'hi-do.

0: L'amor wagnerià.
1: Impressionant.
0: Sí.
1: Teniu en compte que quan es fa de part comença la porta òpera, acabes fent els llocs, ja tindrem a home, i aquest duet d'amor continua, però continua de forma molt diferent. Continua molt assossegat. Més o menys, és que m'agradaria portar-hi, no podem entrar en detalls, però potser
0: ja, clar.
1: Però hem escoltat, no. S'acaben de conèixer, es diuen que s'estimen, s'estan entusiasmats, però ha passat alguna cosa entre la tercera i la quarta òpera, comença la quarta i segueixen cantant els dos. Però d'una forma, també, és meravellós el segon duet, o la segona part del duet.
0: Sí.
1: Passa que com no la es va sentir en el concert que estem comentant, no la podem posar.
0: Clar.
1: Però algun dia la posarem, ja veureu que és també brutal, tot i molt diferent. I ja passem al que també es fes els neus, que és la quarta òpera del cicle, és la que va dedicar més temps a tota la segona part del Consell del Palau de l'Orient el 19 d'agost, no? Quan és la culminació, no sé més, a part de una música molt renovada en relació a les primeres òperes, més o més. Penseu que això va trigar 25 anys, més o menys, a composar-se, més o menys, eh? Que és el Wagner, va deixar el segon acte de Siegfried i no va acabar aquest segon acte i el tercer acte, i més el capvespre, fins al cap d'uns 12 anys i mig de pausa, més o més, eh? I clar, la música havia evolucionat moltíssim més mal, és molt més lírica, és menys àpida, com si diguéssim. Però començarem a escoltar un fragment que és el funeral de Siegfried, perquè si ve de ràbia tot això acaba pringant, a veure si m'entens, eh? Acaba morint, i entra i tal, tal, tal. I hi ha una escena, que és que no és el mort i funeral, a mi fa una especial il·lusió posar aquest fragment, perquè és de l'any 1988, de Tòquio, i si no, també hi era. Molt jove, eh? Molt jove, dos anys, però hi era a Tòquio, per motiu de feina, i al Suntory Hall va fer un concert wagnerià a càrrec de la London Philharmonic, que és de Londres, com ho vam indicar, dirigida per Klaus Tenser, un director alemany del segle XX, més a més. Clar, el vaig anar per casualitat, però ningú es podia imaginar que seria un concert wagnerià absolutament gloriós i històric. Va ser brutal.
0: Bueno.
1: I potser el millor moment sigui aquest que ens concedeix amb una cosa que volem comentar. Al funeral de Siegfried, del Cap de Ser els Déus, anava a la pista 4.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do. Ja.
0: És un altre moment de grandiesa wagneriana, molt èpica, més o menys.
1: Sí.
0: Aquesta música s'ha seguit creixent en celebres en moltes pel·lícules, més o menys, eh?
1: Sí.
0: És molt estrany.
1: Sí.
0: Però sempre de ser funerals, allò, diguem, a lo grande, com si diguéssim. A veure, el dia que ens haguem de morir ens posin a fer de música, potser no cal, eh? Però Déu-n'hi-do, quina corba de convivència. També, també, molt èpica, més o menys, eh?
1: Sí.
0: És una altra vessant del Wagner, èpic, però, clar, que no se'ns entra d'una certa profunditat, com si diguéssim, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Sí. Això és el que fa un fòria, com si diguéssim.
1: Sí.
0: I ara entrem a la part final del Capítol dels Déus, amb les escenes ja que hi ha Sigrid Samar i Bornilda, que és aquesta parella que tenia Sigrid, com si diguéssim, ha contribuït a matar-lo, més o més, eh? Per gelosia. Però un cop l'altre s'ha mort, ahí, quin mal de panxa, més o més, eh? I ella se suïcida, va, s'involta tirant-se la mateixa pira funerària, com si diguéssim, eh? I això genera un moment absolutament brutal, més o més, eh? A part, podem portar un parell de gravacions oficials del Dalitxar, per tant, del Dalitxar, del gran capdespre que vam fer l'any 2016, el febrer 2016. Cantava la soprano Irene Theory, una gran soprano sueca, que era que era la reina del Liceu.
1: Sí.
0: Ara ja no, eh? I ara que la seva carrera ha anat decaient perquè es va fent gran, més o més, eh? Ja no és el mateix, però en aquell moment havia inclús al Liceu un grup que eren els Theoriners. Imagina't, ja Theoriners. Que li donarà membre, per tant, seré que parlo, més o més, eh? Escoltem un fragment de l'immolació de Brunilda en què ella s'acomiada de Siegfried, manifestant-li entre altres coses que sent per ella el més a fons dels amors. Andava a la pista 5.

0: Molt bé.
1: De greu, també.
0: Sí.
1: Tenia que ensenyar. Per acabar la pista, és el final del cap vespre, doncs Déu. També en aquesta mateixa revista de l'Iceu de 2016. Aquí ja no canta ningú, són les músiques orquestrals. I és curiós, perquè, clar, és que té gairebé 17 hores de música, d'històries tràgiques, no sé poder. Els supervivents de tot allò, horroritzats, agafen el famós anell, perquè també té una dama al cicle, i se'n van al riu Rina a ficar-lo a despensa de molt saber mai més res. Estan horroritzats per tot el que ha passat.
0: Sí.
1: Però, curiosament, la música que acompanya aquest comiat d'aquest cicle és d'un lirisme brutal. És el que he dit final de moltes operes de Wagner, que es va apagant de mica en mica, de mica en mica, i té poc d'èpic, eh? I mira que aquí podria ser èpic i una variant, diguem, xunga, no sé, diguéssim. Però es contempla. Davant, la pista 6, al final del cap d'espera de Déu.

0: Bravos inclosos. Quin final, quin final.
1: Oh, els Bravos són de
0: veritat. Eh? Sí. No, no, no, i tant. No, no, no, i tant, i tant.
1: A ser aposta fiar, més o menys. A part, amb una escenografia molt, molt treballada, més o menys. Eh? No gaire fidel a les habituals escenografies en aquell moment, però Déu-n'hi-do que ben resolta, més o menys. Fins i tot la caiguda del Teló estava molt ben coordinada per l'edifici efèctic que havia de fer, va ser brutal, més o menys. Un gran moment. Bé, fins aquí una mica el resum que hem fet de tot això, d'aquest gran concert del 29 d'agost del Festival de Mariotà al Palau. Valia la pena comentar, ha rebut crítiques, no fa una pena sencera, escolta'm. Que al final, què passa? Que el caviar ja no ens de gust o què? No trobem bo? Sí, va ser magnífic. Hauria pogut ser millor? Sí, segur que sí. Ja dic que sí. Molt millor hauria pogut ser. Que ens fessin les 13 òperes de Wagner, m'entens, senceres. I una darrere l'altra, més a més. 3 dies de vintes ben quals, més a més. Però es pot anar sempre com a concert. Es va conservar la temporada, més a més. Més a més,
0: Molt bé.
1: No crec que hagi més que ho pogut superar.
0: Bé,
1: i ara abans d'acabar, aprofitem per recordar que d'aquí 15 dies, quan tornarà la secció, parlem del concert, o dels concerts que han passat per dues setmanes, diumenge i dilluns, s'han fet per commemorar el 150 aniversari del segle de Pau Casals.
0: Molt bé.
1: A Montserrat i al Palau.
0: Fantàstic.
1: Els concerts que posarem valor a Pau Casals com a compositor, però no tant, molt com a intèrpret i molt com a director.
0: Molt bé.
1: I serà molt interessant d'escoltar també alguns d'aquests fragments d'aquest concert.
0: Genial, fantàstic. Doncs ho estarem esperant d'aquí 15 dies, com bé dius.
1: Molt
0: bé. Toni, gràcies i una fortíssima abraçada. Que vagi molt bé.
1: A tu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: un plaer parlar, xerrar i conversar. A veure, compositor, creador, músic i moltes altres coses. Adrià Grandia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Hem de dir, potser, no sé, sí, no, la teva especialitat és la música d'arrel, música tradicional, podem dir-ho així o...
1: Sí, música de la tradició, dic jo.
0: Fantàstic, veus, jo sempre, per això anava per aquí. I tot i que toques diferents instruments, sí, potser el més reconegut a les teves mans és la viola de roda.
1: Sí, bueno, és un instrument amb el que m'expreso potser més lliurement.
0: Però toques la gralla baixa, la tarota, toques molts instruments, eh?
1: Bueno, cul inquiet.
0: Molt bé, això està bé. Clar, jo això ho anomenava, això, música tradicional, música d'arrel, com tu deies, música...
1: De la tradició.
0: De la tradició. Sí. Però clar, només és un nom, perquè tu també ets l'exemple. És a dir, tu jugues amb aquests elements per fer música, no sé si catalogar-la més contemporània, però sí, a vegades una mica experimental, no, Adrià? Sí o no?
1: Bueno, pot fer molts camins.
0: Sí.
1: Un dels camins és agafar un corpus ja tradicional i anar-lo repetint, anar-lo perpetuant, que això és bonic i té molt de sentit, doncs tocar unes matinades que potser fa... no sabem quan es remunten, i és un acte preciosíssim. O pots agafar un instrument com la viola de roda, que sempre sembla, és un instrument que sempre té camí per davant.
0: Molt bé.
1: No, és plantejar-te, amb l'eina que tinc, cap on puc arribar.
0: Clar, clar, clar.
1: Quins són els límits que puc passar? O quins són els meus propis límits? No? Intentar jugar amb això i expressar coses.
0: Molt bé. Que suposo que també és una de les importàncies de la música, de la creació, de no posar-te barreres, ni límits, ni fronteres, no? Suposo o què?
1: Jo crec que, per mi... la llibertat i la creativitat van absolutament de la mà.
0: Clar.
1: Llavors jo el que intento és que aquesta llibertat i aquesta creativitat com dialoguin? Doncs dialoguin de la manera que jo em vull expressar una cosa. Jo tinc alguna cosa a dins, no? Llavors, clar, si hagués de mirar doncs el que em pagaran, quants bolos tindré, si quants followers obtindré...
0: No.
1: Quanta repercussió, això, si em faré famós o no... No, segurament no començaria.
0: Clar.
1: Però aquesta necessitat, aquest rau-rau que tenim a dins, quedaria a dintre. Llavors jo necessito això...
0: No, està clar.
1: Treure'l cap a fora.
0: Clar, clar. I també suposo que amb l'intenció final de que, en aquest cas, la música que fas sigui escoltada.
1: Sí, evidentment. Suposo que tots tenim una part... no, exhibicionista,
0: sí, home, sí.
1: No? I de, en aquest cas ha sigut una part de donar,
0: sí,
1: de donar de, o de retornar a la gent.
0: De fet, tot i la teva joventut, Adrià, fa molts que t'hi dediques, i és que també ho recordava, més o menys sempre t'hem seguit la pista, sempre ens has acompanyat, tot i que ara feia anys que no ho feies, però és que em venia a la memòria, per exemple, jo recordo de fer-te una entrevista a l'antic Temps Lliure, te'n recordes, allà als Jardins del Xaloquell, que fèiem el programa d'estiu, que vas venir amb la viola, i que fa molts anys que realment hi vas al darrere i que batalles per la teva música, això està molt bé.
1: Doncs mira, ara em fa 25 anys que toco la viola de roda.
0: Imagina't, veus? Clar, és que estem, sí, estem parlant d'aquesta...
1: Sí, vull dir que això de la joventut és relatiu. L'esperit, l'esperit.
0: És que vas començar molt, molt, molt jove, Adrià.
1: Sí, ser, bueno, jo vaig començar amb la música ja a l'escola.
0: Per això, imagina't.
1: 7, 8 anys o...
0: Imagina't, sí, imagina't. I de fet, una de les excuses que t'hem convidat avui al programa per parlar és d'aquest projecte, aquest Gràcies, que és molt especial. Com l'expliquem, aquest Gràcies, Adrià?
1: Gràcies és, justament, és el segon treball que faig en solitari. Tot aquest temps he anat fent moltes coses, no he estat mai aturat. Més intensitat, menys, amb grups més grans, més petits, coses més subversives, no? O coses més d'exhibir-les.
0: Sí.
1: Però no m'he aturat mai. I ara aquest cop, doncs, és... tornar a reprendre l'art d'agafar un instrument sol, enfrontar-te amb tu mateix, pouar dins el que has anat vivint tots aquests anys i submergir-te en una sonoritat nova, haver canviat d'instrument fa un temps, i de dir, bueno, a veure, si sóc capaç, de, amb aquest sol instrument, acústicament, escriure, arribar a construir un petit univers sonor. I aquest Gràcies és això, és aquesta construcció petita, és com algú que troba un escultor, m'imagino, no? Que troba una pedra i allò l'inspira i mica en mica doncs, amb el martell és capaç de fer una cosa que vol mostrar a l'altra gent. Doncs és això, és una obra així. En aquest cas, la part així més conceptual doncs, és el fet de dir gràcies, de tornar. No, en aquest món actual que estem tots enfadats, que busquem culpables
0: que
1: a tot arreu,
0: sempre.
1: Que estem amenaçats, que correm, que no tenim l'atenció enlloc, que sempre aquest punt de crispació, jo proposo el contrari, no? D'aturar-se, de reflexionar, de mantenir l'atenció més pausada i de dir, hosti, ara miro enrere
0: Ostres,
1: a quin munt de gent i a quin munt de moments i de coses puc dir gràcies per ser aquí, per tot el que he viscut.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Evidentment també ens podem enfadar. I de vegades fa falta, no? Enfadar-se i agafar una mica de brio.
0: Sí,
1: no?
0: Però, el gin i el jan, no,
1: sí,
0: que diuen, eh?
1: Però en aquest moment doncs, em venia de gust doncs, plantejar-ho així com un retorn.
0: Val. Així doncs és un agraïment, aquest gràcies, eh?
1: Totalment. De fet, és aquest concepte de la gràcia, que la gràcia també té un punt d'inefable, d'una cosa que no es pot explicar. Per exemple, en el flamenc n'hi dirien el duende, no?
0: Ja,
1: aquesta
0: sí,
1: cosa que... Sí. Aquesta mica d'inspiració, aquest seny i rauxa, no?
0: Sí,
1: el català,
0: sí, sí.
1: No? Però en aquest cas, doncs, és això, no? És trobar una cosa que t'omple, com en, mi, en el meu cas és l'instrument, una sonoritat que no hi pots deixar de pensar i que et fa anar-hi, com un pintor doncs, que troba un tema i està. Doncs això és una espècie de gràcia que jo penso, no sé d'on m'ha vingut, ha arribat, llavors, i per què me la quedo jo sol? Per què no la... No? Jo sóc simplement un fil conductor per compartir-ho amb l'altra
0: gent.
1: Sí. No?
0: A més, tot plegat, crec que parteix de la improvisació.
1: Bueno, jo... el meu fort o el meu camí, jo del camí on m'hi sento més realitzat i on estic més còmode, encara que sembli una contradicció, no? És la improvisació. M'agrada el camp lliure, no em fa por estar sol, no saber quin camí triar, ni equivocar-me, ni contradir-me. Això no em fa gens de por. I llavors, a partir d'aquesta improvisació, vaig jugant. Però precisament aquest treball de gràcies és tot el contrari, no? És a partir d'aquesta improvisació i d'aquest anar buscant, doncs el que he volgut fer és girar la truita, no? Doncs a dir, a veure si sóc capaç d'escriure una obra sencera i després anar-la interpretant. T'has d'imaginar, doncs, com qualsevol obra clàssica que es toqui en una sala de concerts.
0: Clar, és veritat, perquè dins el projecte, que ara en parlarem,
1: sí.
0: Aquest projecte físic és molt xulo, és veritat, ara que ho dius, és veritat, que també podem trobar les partitures.
1: Sí, he fet una edició més de consulta universal, però també pensant amb la gent, altra gent que també s'aproximi o que ja toqui l'instrument de la viola de roda, que és un instrument de per si minoritari i complicat,
0: sí.
1: Doncs que, bueno, si jo aporto alguna cosa... doncs tècnicament o d'expressió o de recurs lingüístic que la puguin fer servir. És també és aquest fet de donar.
0: Perfecte, clar. Suposo que moltes partitures per viola de roda no deuen existir. Home, segur que n'hi ha, seguríssim, eh?
1: N'hi ha, però el camí contemporani és que cada intèrpret es fa el seu repertori.
0: Clar, s'entén, eh?
1: Sí.
0: Clar, és que és un instrument molt personal i molt particular, entenc, no?
1: Sí.
0: Clar, no és un instrument... Deixa'm-ho dir, no és un instrument fàcil, Adrià.
1: No,
0: gent. N'hem parlat moltes vegades amb tu, eh? I moltes vegades ens ho hem explicat. Però realment no és l'instrument que triaria un... O sí, en el teu cas sí, un infant de 9 anys. No sé, m'ho invento, no?
1: A veure, té dues o tres dificultats potents, diguéssim, de sortida. El primer és que és un instrument... car de sortida perquè és complexa, requereix una feina molt precisa de luthier i diguéssim que hi ha molt pocs instruments de mitja gamma.
0: Sí.
1: Ja, si no funcionen, no funcionen. Han de ser bons i mecànicament són complexos i bueno, requereixen molta feina i clar, això vol una feina dedicada. Després, que no hi ha una xarxa d'aquest instrument on tu habitualment l'estàs sentint, fins i tot de vegades quan compositors o gent em truquen o em contacten perquè els expliqui l'instrument, perquè l'han de posar en algun lloc, els hi costa d'entendre, no és una cosa que tinguem un imaginari col·lectiu al voltant d'aquest instrument. I després la tercera és que és una mica complicat, vull dir...
0: Molt complicat!
1: Una dissociació de les mans, una part rítmica, una part melòdica... Diríem que és com un flabiol i un tamborí, però amb corda.
0: En certa manera, sí, eh?
1: Perquè la gent no m'entengui.
0: Exacte, en certa manera, sí. Però això que també, d'aquesta manera que tu sempre has entès, entenc jo, eh? La manera que tu has entès la viola de roda, també amb aquesta contemporaneïtat, també l'instrument l'has electrificat, no sé si en aquest gràcies també trobem...
1: No, en aquest és tot el contrari.
0: Al contrari, per això deia, eh? Quan al seu moment l'havies electrificat i havia jugat més... Que també pot arribar a produir-se aquest gràcies que estem avui explicant i cap a aquest format físic que té molta cabuda, perquè també hi has posat molt d'esforç, no? En el format físic que has tornat al caset.
1: Bueno, de fet, avui dia també, doncs, editar un disc és gairebé una quimera, no? I les plataformes, al final paguem una subscripció però no tenim res a canvi.
0: No
1: ens quedem amb res tàctil, res a casa, no? I llavors vaig pensar que jo una manera que tinc com d'anar aterrant cada projecte, cada idea, és convertir-ho en un fet físic. Llavors vaig anar rumiant com ho podia fer. I al final, doncs, vaig a partir d'unes fotos analògiques que vaig fer i amb l'ajuda del Miguel Ángel Cuesta, doncs, vam fer una proposta de packaging, no es diu ara, de format de caixes. Una caixa són personalitzades, cada una és una mica diferent perquè aquí hi ha una pintura i llavors a dins de la caixa sí que hi trobem una cinta de caset, que això ja molta gent no sap ni què és, que està enregistrada i sona perfectament bé.
0: Sí,
1: hi ha una serigrafia d'això, està tot pensat, i llavors a dintre hi trobem tot, doncs, tot un desplegable, on hi ha un llibret amb uns textos i unes idees sobre gràcies, i llavors això s'obre fins i tot i ja...
0: Es converteix en
1: un pòster,
0: així
1: com... litogràfic. I llavors això n'he fet una edició petita, una edició limitada de 100 còpies. Doncs mira, pels amics, afins i...
0: Bueno, i per gent que ho vulgui. On ho podem trobar, això, Adrià? On ho
1: això, podem doncs, a la meva web, que és adriagrandia.net, allí hi ha les instruccions, o, bueno, o parant-me pel carrer. Ei, Adrià, mira.
0: Estàs a xarxes, també,
1: sí.
0: Tot i que jo sé que, bueno, hi ets perquè potser tocaria estar-hi, eh? Però que... Bueno, però tens perfil a Instagram.
1: Sí, intento ser-hi, anar explicant el que faig. L'únic que potser amb un ritme no tan accelerat com el...
0: Ja va bé.
1: Com el que requereix avui dia el dia a dia, no?
0: S'agraeix. Adrià, un plaer conversar aquesta poca estona amb tu. Hem de tornar-hi. És que ho dic sempre cada vegada i suposo que l'audiència deu estar allà farta de sentir-me. Però és cert... Hem de parlar més extensament, hem de parlar més calma, perquè és, i sempre ho dic, m'agrada molt aquest univers creatiu que teniu moltes persones al cap. En el teu cas és la música, en aquest cas, i la viola de roda, entre els instruments. Seguirem parlant.
1: Com
0: de veritat.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Adrià.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.

0: Torneu al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Set minuts i arribarem ja a les 11 del matí. Farem la parada informativa habitual amb el butlletí de la xarxa de comunicació local i ja de seguida saltarem cap a la tercera i última part de programa amb més contingut i amb moltes més coses, només faltaria. Pararem de llibres, bé, de llibres i d'autors i autores des de Coma-ruga Literària. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, que de fet això tampoc no hi pot faltar cada dia, almenys una estoneta. Abans d'arribar a tot això, però, tenim diferents apunts d'agenda importants. Hi ha molta, molta, molta cosa aquests propers dies. Centrats en aquest cap de setmana i també diferents actes previs perquè fa la Fira de Santa Teresa, que arriba tot just la setmana següent. I per això, de fet, una de les propostes que va molt lligada a aquesta Fira de Santa Teresa 2026 és un maridatge del col·lectiu Terra i Taula, que es farà aquest mateix divendres a les 8 del vespre al Museu Déu. És una vetllada per gaudir de la gastronomia del territori a través d'un maridatge de vins, escumosos i productes de proximitat. Per exemple, tas d'olis de Torclum, amb un escumós pulmó de Finca Mas Perdut, o el xef i col·laborador d'aquesta casa, David Bernet, Iserna de Llotja, moniato i codony fresc amb escumós Charlotte d'Uidà Vins, o el restaurant Ull de Llebre, que prepararà una bomba de fricandó de

0: de tardor que ja ha començat a través d'aquest gran col·lectiu Terra i Taula. Serà el Museu Déu, com ja hem dit, així que si esteu interessats a participar-hi, la venda de tíquets i tot plegat, ho podeu fer al propi Museu Déu. Hi ha places limitades, així que si esteu interessats, us hi heu d'afanyar, si és que a hores d'ara encara queden places. Aquest com a allò, com a acte lligat directament a la Fira de Santa Teresa. Però és que a banda d'això també, aquest divendres hi ha més propostes teatrals i que continuen en el temporada que ja ha començat.
1: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo. Sí, jo sóc diferent de tots vosaltres.
0: Doncs la proposta, com dèiem, arriba aquest divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre al Teatre Àngel Guimerà. Loop.
1: Que t'estiu, Matthew, ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
0: Hi ha preguntes que travessen generacions. Qui som quan intentem no assemblar-nos als pares? Quin rastre estem condemnats a deixar inevitablement als nostres fills?
2: Prebèlica.
1: Ja, per culpa teva.
0: Un pare i la seva filla, una filla i el seu pare, la conversa pendent.
2: Clar, perquè vivies de franc en una...
0: El pare pensa que en sap més que la filla, ella es pensa que en sap més que el seu pare. Ell no sap com dir-li a ella, ella no sap com dir-li a ell. Ell creu que la filla s'equivoca, ella creu que qui s'equivoca és el seu pare. El pare potser no coneix prou bé la filla no coneix prou bé potser el pare. És un combat d'estimar-se, en certa manera, o aquesta condemna de relacionar-se amb aquestes diferents generacions entre mares i pares. És una molt bona proposta teatral. L'autoria d'aquesta obra és en Ramon Madaula, qui també la protagonitza, és a dir, Ramon Madaula amb la Júlia Genís, els dos protagonistes que estan sota la direcció de Mònica Bufill.
2: Que es digui Cooper és difícil.
0: Com dèiem, aquest divendres, dia 2, a les 8 del vespre, al Teatre Àngel Guimerà, entrades disponibles al temporada.cat, això a través d'internet. També de manera presencial el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament ho permeti. Doncs proposta teatral i que també es fa anar cap a altres propostes interessants que arriben a atenció. El mateix divendres, aquest divendres dia 2, és un dia molt, molt, molt intens amb totes aquestes propostes, perquè a més de maridatges i teatre, també hi ha proposta musical. De fet, serà la última de les propostes musicals que arriben en tot el cicle musical al Vendrell, sí, la música d'aquesta temporada. Per això es proposa una nova cita per deixar-se portar per la música en viu amb una actuació en concert de la formació Les Montserrats. Enquadrat, com dèiem, dins aquest cicle estiuenc i de tardor, increixendo, aquest esdeveniment que tindrà lloc, com dèiem, aquest divendres dia 2, a partir de 6:45 de la tarda, convertint l'amplitud i l'entorn del passeig de les Bòbiles. Serà un magnífic escenari urbà on la cultura i la convivència s'han de trobar de ben a prop. És una proposta artística propera i de gran sensibilitat. Les Montserrats, que oferiran un repertori dissenyat per connectar amb l'espectador, combinant acords plens de calidesa i veus que faran vibrar el públic en un entorn obert i acollidor. És una activitat totalment gratuïta i organitzada des de l'Ajuntament del Vendrell. Propostes interessantíssimes que arriben justament aquests dies i que sobretot es concentren aquest mateix divendres. Així que, en certa manera, alguna d'aquestes propostes potser l'haureu de triar. Una altra serà més combinable, però potser l'altra sí que us tocarà triar. Però bé, tot sigui això. Arribem a les 11, actualitzem les notícies i de seguida tornem a la tercera part. No marxeu gaire lluny. Fins ara.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comporta

0: tenint ingrés efectiu a presó.
1: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, a Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de les 11 i que ens fa arribar ja aquests 4 minuts que passem d'aquesta franja, però ja altra vegada a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Com no, a través de tots aquests punts habituals, sobretot i sempre que passi per davant, sempre a través de la ràdio, principalment la ràdio, sempre la ràdio, a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de Televisió El Vendrell. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltes gràcies per fer-ho. Avui és dimecres, 30 de setembre, programa número 4035, i això, encetem la tercera part de tot aquest programa d'avui, una tercera part on els dimecres sempre està encapçalada per la secció literària que ens arriba des de Coma-rua Literària. L'oportunitat de conèixer bé l'activitat que es desenvolupa, i és molta, des d'aquesta pròpia entitat, però sobretot poder conversar i poder conèixer en profunditat els escriptors i les escriptores que en formen part. I avui això torna a ser un d'aquests dies. Anirem de seguida, anirem cap aquí, ja, ara, ja. I després participació i trucades, que també té un bon espai de cabuda per poder xerrar, per conversar amb vosaltres, per demanar alguna cançó, per dedicar-la i acabar de composar tot aquesta calaixera que ha començat puntuals a les 9 del matí i que ha d'arribar fins al migdia, fins a les 12. Doncs vinga, seguim, continuem, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Una nova setmana i un nou capítol dins de Com Arruga Literària, aquesta entitat que això col·labora estretament amb nosaltres de fa ja bastants mesos. Ja fa un parell de temporades que tenim aquesta oportunitat en directe cada setmana, tot just com ara dèiem, no només de conèixer l'activitat i allò que desenvolupen, sinó sobretot, i potser la part més important, conèixer els autors, les autores, els escriptors i escriptores que en formen part. Tot i que una petita apreciació, almenys que ens acompanyin aquí a la ràdio, majoritàriament escriptores en femení. És molt curiós. Sigui pel que sigui, eh? No ho sé, però és curiós. Perquè, de fet, avui qui ens acompanya, o avui coneixerem una mica millor, la Sònia del Campo, que ja la tenim telefònicament. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos, com ara deia. A més, amb aquesta particularitat, jo, clar, no tinc les dades de la pròpia entitat, però jo diria que hi han moltes més escriptores que escriptors, no?
1: Sí, sí. Bueno, igual que hi ha més gent, que les lectores, majoritàriament són dones. Sí. Llegeix més la dona que l'home, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé, potser ens van tindre tants anys calladetes.
0: Mira, doncs mira, que no sigui això, que no sigui això.
1: Que llavors ara ha sigut com dir, uf, pues ara ho anem a escriure tot, no?
0: I tant, i tant. Bé, jo sempre he pensat, i és veritat, que la cultura és en femení, i jo crec que la cultura està revolucionada per les dones a tots els àmbits, és que si fas un cop d'ull, jo crec que domineu la cultura en global i en la majoria de parts artístiques. Aquí perquè és l'escriptura, però també en música, en teatre, en interpretació. Jo crec que les dones tenen un paper importantíssim i crec que té més pes inclús que el masculí, perquè fa allò, la inquietud, no?, per participar d'aquests gèneres.
1: Sí, jo crec que hi ha un moviment molt important. Sí. A veure, jo a vegades el típic, vas al teatre, vas al museu, i majoritàriament són dones.
0: El públic, sí.
1: La part cultural jo crec que està més interessada a la dona que a l'home, no? I, bueno, i la part social, també, perquè, mira, jo l'altre dia estava fent la reflexió amb tot això que està passant amb la vivenda i tal,
0: sí.
1: I els moviments que han sorgit és de dones. Llavors, no sé, algú està passant i jo crec que és això, que la part cultural o reflexiva, no?, com tu deies, jo crec que està calant més amb les dones que amb els homes, no sé el motiu, però bueno.
0: Però és així, i ho celebrem.
1: Sí,
0: ho celebrem.
1: Sí, sí.
0: No és el tema ni la qüestió. Tot i que sempre està bé fer aquesta reivindicació, penso, qualsevol reivindicació social jo crec que sempre ha de ser benvinguda, a més en termes culturals encara més, perquè no volem anar més enllà. Nosaltres no ens volem posar ni en política ni altres termes,
1: però sí que en
0: termes socials i polítics sí que ens hi volem ficar, i és el que fem justament amb això i amb el que estem fent ara, amb aquesta reflexió inicial. Va, Sònia, ara sí, fem una cosa, ajuda'ns a conèixer una mica més, literàriament parlant. Ja sé que és complicat, a vegades parlar d'un mateix, però introductòriament, Sònia, com conèixer?
1: A mi la gent em coneix, porten una mica de bogeria, perquè normalment els escriptors continuen una línia bastant marcada del que escriuen. Jo escric igual poesia que un conte infantil, que un ensaig, que l'últim que presentaré properament, que serà un thriller, no?, una novel·la. Llavors, m'agrada molt investigar els gèneres, veure fins a on jo puc arribar, no? Sí que és cert que majoritàriament la gent em coneix per poesia, perquè jo tinc una pàgina d'Instagram i pràcticament cada dia publico un poema.
0: És un bon exercici aquest, d'escriptura. Cada dia escriure un poema, o gairebé cada dia escriure un poema, és un gran exercici.
1: Sí.
0: Vas començar el 2021, és a dir, que també no... almenys la primera publicació, jo ja sé què passa, que ja comenceu a escriure molt abans, inclús des de fa molts anys segurament que molts de vosaltres ja escrivíeu i teníeu molta cosa guardada, però la primera publicació oficial és el 2021, i són poemes, com tu bé deies.
1: Sí. Pues lo típic, jo també escric tota la vida. El que passa que a vegades costa molt donar el pas de publicar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Primer perquè, t'entren totes les pors de veure si algú et llegirà. I després, bueno, que també no és un camí molt fàcil, publicar, o sigui, hi ha molta feina darrere i, bueno, pues a vegades costa.
0: Val. Això, vas començar el 21, el 2021, però a partir d'aquí ja cada any, més o menys, has anat publicant alguna cosa, amb aquests canvis de gèneres que tu deies, amb aquell primer poemari Tatuado en la piel, però després va seguir, per exemple, Conte infantil, el 2022, també amb un rerefons social molt xulo, que també, si vols, després explicarem, altres publicacions com l'assaig que va venir el 24, i aquesta propera novel·la que ha de venir ara ja, Vull dir, és això, que tot i començar el 21, que és relativament aviat, no has anat parant ja cada any.
1: No. Hasta que tindrà projectes sempre, no?
0: No, sempre.
1: Sí, sempre.
0: I aquest tanteig de gèneres, de poesia, assaig, conte infantil, és allò per acabar de trobar allò que t'agradi més o simplement ha sorgit així?
1: Bueno, mira, jo poesia he escrit tota la meva vida, la meva vida. Llavors, per mi no és una dificultat, no? Escriure poesia és algo que relativament... bueno, em surt sol, no? Llavors, nosaltres som com reptes, com dir, vull fer unes altres coses que a mi m'agraden molt també, i que, bueno, que al final és posar-te a prova tu mateix constantment, no?
0: Sí.
1: I, bueno, pues ahí estoy.
0: A més, tu dius també amb la teva biografia que sempre t'agrada tractar aquests temes que tinguin alguna cosa, no? A nivell social, solidari, no? Personal... És una mica la motivació, de moment, que tens per escriure.
1: Sí, és que si no, jo crec que... Bueno, que ja de tot, no? Però, bueno, cada persona sap com és. I si no, per mi seria com algo buit. O sigui, escriure per escriure no tindria molt sentit. Sempre té que haver alguna motivació.
0: Clar. Sí. D'aquí ve, per una banda, com dèiem, aquest conte infantil, que es diu La Pirata.
1: La Pirata.
0: De qual els beneficis van anar destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer Infantil. I també, sobretot, a aquest assaig que tu deies, que es diu Vides, no? Que també és un treball molt especial, aquest.
1: El de Vides és molt potent, o sigui, és un llibre molt, molt potent. I això sí que era... El vaig començar a escriure per mi mateixa. Aquest va ser un repte amb mi mateixa, no? Perquè, bueno, Vides són 10 històries de dones reals que, bueno, em va costar molt, molt, molt trobar-les perquè tenien que ser uns temes molt concrets que jo em preguntava constantment, no? Si moltes notícies que veiem o moltes coses que escoltem, si eren veritat, si no eren veritat, com es gestionaven. I llavors, pues, bueno, quan vaig trobar les dones, em vaig posar enfront d'elles. Jo no sóc periodista, llavors escoltar una història que, bueno, que és d'una persona real, la tens enfront, no? És duríssim. I, bueno, però al final ha sigut el llibre que... jo crec que més s'ha venut, més. Tothom sempre em diu, ostres, tindries que canviar la portada perquè dona la sensació de que és un llibre de romàntica i de romàntic no tiene nada, no? Però, bueno, allà hi ha temes que jo necessitava entendre, ¿vale? Entendre.
0: Sí. Històries podem saber que... Cap on van aquestes històries? Diferents, entrellaçades...
1: Són totes diferents.
0: Totes diferents.
1: Són totes diferents. Hi ha una de una dona, una refugiada afgana, una noia també que és del Congo, hi ha una dona, evidentment, de maltractada de gènere, d'una noia que va patir la seva mare suïcidi, malaltia mental, una dona sense sostre... O sigui, són 10 històries així potents, no? Que al final dius, jo necessito ficar-me al mig del meollo, per dir, d'alguna manera, i saber si moltes coses que s'escolten són certes o no són certes, o... I llavors, pues, bueno, això va ser... Bueno, per mi va ser un aprenentatge enorme, enorme.
0: Sí,
1: com a persona va ser brutal. I jo crec que les persones que ho llegeixin igual, pues, li passa com a mi, no? Que a vegades... fas una crítica sense saber i quan saps realment com va la història dius, bueno, pues ara ja me callo, no? I si tinc que parlar serà defensant una veritat, no?
0: Sí. Home, és un bon exercici aquest, també a nivell humà, d'abans d'opinar o criticar, justament conèixer tota la història de dalt a baix, és bo, eh? Que no estem acostumats a això, i de fet el que fem és opinar contínuament de coses que a vegades inclús estan extretes de context, eh? I això també és perillós.
1: I molt més ara en dia, o sigui,
0: sí,
1: ara tothom té opinió,
0: vale? Tot plegat, sí.
1: Sí, i a vegades dius, vale, però per què opines això? Saps d'això o no? No? Uh-huh. I la majoria de les vegades ens trobem que no, que no, que la gent no sap molt bé del que està parlant, i jo amb això sí que sóc molt inquieta, o sigui, jo quan tinc que defensar o criticar algú, necessito tindre tota la informació.
0: No, fonamental, sí.
1: Sí.
0: Contrastar-ho, que és el que fem els periodistes, no?
1: Exactament.
0: Contrastar o intentar contrastar la informació, almenys ho hauria de fer.
1: Exactament.
0: La darrera publicació també és un poemari, que és Caòticamente.
1: Sí.
0: I sí que després ja anuncies que la propera publicació serà una novel·la negra, del qual serà la primera novel·la, entenc?
1: Sí. Amb aquesta m'ho he passat molt bé, escrivint-la.
0: Ja la tens feta, doncs?
1: Sí. Ara està en correccions i coses d'aquestes, però sí, ja està feta. I, bueno, m'ho he passat pipa, perquè, bueno, el fet d'imaginar, no?, de tu crear uns personatges i que vagin cap a on tu vols, m'ha resultat molt, molt divertit. M'ho he passat molt bé.
0: Molt bé. I per què aquest gènere?
1: Bueno, a mi la novel·la negra és el que més m'agrada llegir.
0: Té molta força, últimament. Està agafant molt de valor, la novel·la negra. Sempre n'ha tingut, però jo crec que ara, aquests darrers anys, està agafant també molta força.
1: Sí. Bueno, jo he llegit novel·la negra des de sempre, perquè és el gènere que més m'agrada, no? Però, bueno, jo crec que és interessant. O sigui, al final jo crec que treure'ns de la nostra vida, no?, per un moment, mentre agafes un llibre, mentre que vas coneixent uns personatges, no?, i que a sobre hi hagi una tensió, hi hagi una investigació, no?, et deixi ahí amb ganes de saber més, jo crec que és una forma d'evadir-nos, no?
0: Sí.
1: Bueno, perquè sí, hi ha novel·les molt maques i tal, però a vegades són novel·les, pues, bueno, que tenen una part de dolor, una part de tal, i jo crec que vivim en un món tan crispat que a vegades poder-nos evadir amb algú que saps que no és veritat, però que té allà en tensió, no?, i tal, i crec que és interessant.
0: I tant. Tot i que a vegades allò que diuen, jo ho dic molt sovint, allò de la realitat sempre supera la ficció, malauradament i desgraciadament, quan parlem de certs successos, però sí que és cert que, sabent que estàs llegint, doncs, una novel·la, això, novel·lada i en principi que és irreal, doncs també ajuda a deixar una mica més la imaginació,
1: Sí.
0: Tens calendari? Tens data de publicació i això, o encara és aviat?
1: No, jo crec que sortirà abans del Sant Jordi de l'any que ve.
0: Ah, val.
1: Sí, perquè Caòticament va sortir abans de Sant Jordi, i jo sempre crec que als bebès, no?, se li té que donar un temps per créixer, i llavors solapar un llibre amb un altre, crec que, bueno, a mi personalment,
0: No m'agrada. D'acord. Tot i així, podem saber alguna cosa més d'aquesta novel·la, o què? O tu vols guardar molt el secret? Ho dic perquè també...
1: No, és una novel·la que... hi ha diverses coses que m'ha fet... tots els noms que surten són noms dels meus amics.
0: Ah, mira.
1: O sigui que amb això m'ho he passat molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: I després, bueno, jo sempre... el que vull fer és reflexionar una mica amb aquesta novel·la, no? Perquè al final, encara que sigui algú que diguis, bueno, és ficció i tal... seguim en la mateixa línia, té que haver, per mi, sempre té que haver un trasfons social, no?
0: Sí.
1: I, bueno, doncs aquí ja comença el llibre, que ja se troben dos morts, ¿vale?, i a partir d'aquí comença una investigació, no? I la pregunta, potser molt, seria: tu què faries, no?, per algun dels teus.
0: Vaja, és una bona reflexió, és una bona pregunta.
1: Sí.
0: Jo sé també que les novel·les negres sempre són allò, són molt amigues de les sagues, d'aquests personatges que es van perpetuant en diferents històries. No sé si serà el cas, si d'aquí sorgirà algun personatge que continuï, no?
1: No crec, perquè a mi és que a mi no m'agraden les sagues, per exemple, veus?
0: Llavors,
1: jo sóc d'aquestes que que necessito que una cosa comenci i que acabi.
0: Ja.
1: Vale? Llavors...
0: Val.
1: Llavors no crec que vagi per aquí, no? Uh-huh. L'ambientació sí que està feta molt a Blanes, perquè jo ho he estiuejat i he passat molts anys per Blanes, no? Llavors era un lloc que el coneixia molt bé i dic, recórrer els carrers i tal i qual de Blanes a mi m'inspirava.
0: Clar que bé.
1: Vale, llavors molt viatjarem per una miquetona per Blanes, per Barcelona i al final per Galícia.
0: Sí. Molt bé, un bon recorregut geogràfic, que també és important.
1: Sí.
0: Amb la dificultat que comporta explicar-ho, que potser és una de les dificultats de la novel·la, d'una mica descriure els paisatges, que hi ha aquest perill de fer-ho molt, molt extens o molt per sobre, no? A vegades buscar el terme mig és complicat.
1: Per això crec que quan escrius sobre un paisatge, un lloc, ha de ser algun lloc que tu coneguis molt, molt
0: clar,
1: bé.
0: Clar.
1: Vale? Perquè jo he llegit alguna novel·la que està inspirada, gent d'aquí, no?, amb un, a Estats Units i tal, i a vegades dius, ostres, aquí cogea, no? Perquè, perquè encara que siguem d'aquí, hi ha molta gent que escriu molta novel·la amb personatges amb noms anglesos inspirats a fora, no?
0: Això.
1: I llavors tu dius, això potser, no sé la intenció, no? Però jo al final penso, per què, no? O sigui, per què, no? Jo soc d'aquí, llavors conec molt bé les zones que jo descric.
0: Sí,
1: I crec que és important, perquè els detallets aquests, al final dius, però recórrer un carrer i veure el que hi ha i tal i qual, crec que li dona més realisme a l'obra.
0: I tant. I de fet, és un tòpic que també surt molt, però crec que també és real i és cert que un escriptor sempre acaba escrivint d'allò que coneix.
1: Evidentment. Evidentment, perquè si no al final fiques la pota molt.
0: Clar.
1: O te tens que documentar molt.
0: Exacte, sí. Però acabes coneixent, no? Coneixent.
1: Sí.
0: Està clar. Sí. El procés de publicació, edició, veig que també has treballat amb diferents editorials, Sònia?
1: Sí, perquè al final cada editorial també té una mica la seva línia, i llavors no és el mateix publicar un poemari, que publicar un assaig, Llavors, ja amb la novel·la aquesta estic amb això. O sigui, estic tantejant a veure on i com.
0: Val. I què tal és aquest procés? Que també que és un procés, també.
1: És molt cansino.
0: Sí?
1: És un procés molt cansino, sí. Sí, perquè avui en dia tothom s'anuncia com editorial, quan això no és real. Vull dir que pràcticament tot és coedició o és autopublicació, però bueno... quan jo portes una mica de rodatge ja saps, no?, el que hi ha. I després, evidentment, les editorials aquestes super, super, super grans, jo no recomano a ningú enviar un manuscrit perquè se quedarà allà dormidet en un racó i no et contestaran mai, no? Llavors, sí que aquesta part jo crec que és la més cansina de l'escriptor.
0: Val, sí que és, no?, la publicació, tot aquest procés, sempre ho diem també, una cosa és, no?, el pas d'escriure, que tu deies que sempre hi és, no?, jo tinc escrit sempre, tinc moltes coses, ho tinc guardat al calaix, que és lo típic, i un dia decideixo publicar amb les pors i les inseguretats que això comporta, com és obvi. Però després d'aquest pas d'escriure arriba el pas de la publicació, que és com tu deies, també és un procés, ja sigui autoedició, autopublicació, el que sigui.
1: Ah, exactament, i coneixeu molt bé tot.
0: Clar.
1: Jo sempre dic, el primer llibre que jo vaig treure, el poemari de Tatuado en la piel, jo aquest el vaig fer autopublicat, però perquè jo desconeixia totalment el món, ¿vale? I per mi era molt important saber tots els passos que es necessiten per publicar un llibre.
0: Val.
1: Perquè després, a l'hora tu d'entendre més amb una editorial o el que sigui, tu comprens tots els passos que estan passant, no? Llavors, és el que et deia, és l'inquietud meva, no? Llavors, jo deia, muy bien, un llibre, però quins passos n'hi han després, no? I clar, hi ha molts passos, molts.
0: Sí.
1: Si vols que et surti un llibre, a veure, amb cara i ulls, hi ha molta gent que puja un arxiu a Amazon, i ja està, ¿vale? Però això ja depèn de cadascú el que vol o el que...
0: Sí, perquè és això, no?, que després a l'altre pas, després de tots aquests passos que hem dit, arriba la promoció, la divulgació d'aquelles obres. Sí que és cert, jo crec, que avui en dia a través de les xarxes aquesta divulgació l'ha facilitat molt, també, no?
1: Sí, sí. Sí, però també són molts, eh?
0: Ja, ja, tia, també és veritat. També,
1: llavors
0: també és, veritat.
1: És molt complicat. Clar, és molt
0: treure el cap és més complicat, sí.
1: Sí. Bé, sí. Perquè... jo, per exemple, que no sóc molt de xarxes, o sigui, a mi això me ha venido... Vale, bueno, pues bueno, al final tens que estar, perquè si no estàs és com si no existís.
0: No, està clar.
1: I llavors... pues bueno, pues tens que estar allà, tens que estar, no?
0: Sí, sí. Deies que publicaves un poema gairebé cada dia.
1: Sí.
0: A través de xarxes, eh?
1: Sí, jo tinc només... bueno, ara ja perquè va connectat. Instagram va connectat amb la pàgina de Facebook, d'acord?
0: Val, sí.
1: I llavors és l'únic que publico. Jo no tinc TikTok. Tinc un TikTok, però que lo tengo ahí, que se va morir qualsevol dia, perquè no pujo res. Vale? I llavors sí que a Instagram sí que estic bastant, d'acord? Vale? I, bueno, ja està. O molt sigui, bé. És que també lo de les xarxes porta molt de temps.
0: Sí, és feina. No ho sembla, però és feina i dedicació.
1: No, porta
0: sí.
1: molt de temps. Llavors jo pujo un poema, pues, bueno, el preparo, tal qual, i el pujo. O sigui, al final és un temps mínim, però és una forma de continuar estant allí, la gent et llegeix, et coneix, no sé.
0: Molt bé. Podem saber el perfil, el podem dir?
1: Sí. Léemelo todo.
0: Molt bé. Tal qual, eh? Léemelo todo.
1: Bueno, és lee punto melo todo.
0: Vale. Sí. És suggerent.
1: Suggerent. Suggerent, home, és que llavors me lo tienen que leer tot.
0: D'acord, està bé. Està bé. A través d'Instagram, a més, també, si suposo que fem una búsqueda, una cerca, Sònia del Campo també trobaríem aquests perfils.
1: Sí, Sònia del Campo Gómez.
0: Sònia del Campo Gómez.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però, bueno, la gent a Instagram que diu pongo léemelo todo i ja surt, o sigui, vull dir, no hi ha molt problema.
0: Com arribes a Com a Ruga Literària, Sònia?
1: Pues mira, bueno, perquè al final és això, els escriptors anem a fires, i en una d'aquestes fires, pues bueno, vaig conèixer algú que estava Com a Ruga Literària, i, ostres, em van parlar, la veritat, que molt bé d'ells. Llavors, doncs, bueno, pues, per Instagram també vaig continuar a seguir-los, a veure què feien i tal i qual. I jo sempre ho dic, i a mi se m'omple la boca. O sigui, crec que d'associació literària és de lo milloret que n'hi ha.
0: Vaja, mira, ostres, molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. I tu ets de Barcelona capital.
1: De Barcelona capital, sí. Que molta gent em pregunta això, però tu com has ido a parar ahí?
0: Sí, recurrent, perquè, clar, recurrent, no? És a dir, Com a Ruga, pues, sí. Una entitat que té molta força i cada vegada més i que pot arribar a tenir, doncs crec que abans has sentit la Glòria i tot plegat que bueno, arriba quasi als 100 socis, no? És una barbaritat.
1: No, i és que, o sigui, treballen molt bé, s'ho curren, o sigui... brutal, i sempre estan pendents de tot, o sigui, sempre et faciliten tot,
0: clar,
1: no? O sigui, jo estic molt contenta i ja et dic, vaig mirar això que mires unes altres associacions i tal i qual, i vaig pensar, mira, jo crec que amb aquesta, i vaig provar, jo crec que porto amb elles ja dos anys, farà ja, sí, dos anys o tres, sí.
0: Fantàstic, per molts anys més.
1: Sí, i tant.
0: Molt bé, doncs, Sònia, una conversa molt agradable. Gràcies per això, per ajudar-nos a conèixer literàriament una miqueta més. Animar això, que l'audiència et segueixi, que pugui conèixer les teves publicacions i ben pendents d'aquesta propera que arribarà l'any que ve, aquesta nova novel·la negra.
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Gràcies
1: moltes
0: de nou per acompanyar-nos. Fins ben
1: gràcies.
0: Aviat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
2: The day I stopped being so happy. The day I started to quit all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 11:31, seguim, continuem. Ara ja sí que ens endinsem en aquesta part de participació i trucades fins al migdia, fins que acabem a les 12, tot just. I on sempre volem xerrar una estona amb vosaltres, si voleu trucar, participar, saludar, demanar alguna cançó, felicitar, el que sigui, el que vulgueu. Per això ara ja tenim operatiu tot aquest punt de connexió directa al telèfon, al 977-15-70-69. Però també, si voleu, podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també és molt, molt fàcil i molt utilitzat, últimament. 686-101-100. Doncs va, que tenim ja primeres trucades. Anem cap a la primera d'elles. Bon dia.
6: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet. Què dius?
6: Mira, Pere, com que ara s'acosta ja a la Fèria del Pilar de Vendrell,
0: sí.
6: Aleshores m'agradaria que em dediquessis una a la Vicent del Pilar.
0: Ah, mira, molt bé.
6: Home, esclar, ja que fan la Fèria del Pilar, doncs almenys... Home, abans, quan uns anys enrere era la Fira de Santa Teresa.
0: Correcte, era festiu, el dia 15 era festiu.
6: Però ara no.
0: No, ara no. A les dos dies de festa, locals, són per festa major.
6: Sí, sí, no, no, com que hi ha molts manyos per aquí a la platja, ja s'hi ha veig.
0: Bueno, ja està bé, eh? Contents. Doncs va, busquem alguna jòtica, vinga.
6: El que tu vulguis, Pere.
0: Molt bé.
6: Però sempre acabo igual, jo. Visca tots els calaixeres, visca les calaixeres i visca la ràdio, Pere.
0: Visca, visca, que no falti.
6: La cuina, i la... Bueno, ràdio i televisió, tot, eh?
0: Sí, tot, tot, tot. Ràdio molt més, bé. Encara.
6: Sobretot la ràdio, Pere.
0: Sempre. Gràcies, Jan, que vagi bé. Adéu-siau, adéu. Hola, bon dia.
7: Bon dia, estimat.
0: Què tal, Maria Dolors?
7: Què tal, tu, carinyo? Vas passar bé?
0: Sí, tot bé, tot bé.
7: Has passat el dia bé?
0: Sí,
7: estupendo.
0: Fantàstic, molt bé.
7: Molt bé,
0: molt bé,
7: carinyo.
0: Molt bé, molt bé.
7: La qüestió és tenir salut i passar-ho bé.
0: Exacte,
7: que...
0: sí, i tant, i tant.
7: Salut, feina, amor,
0: sí,
7: de tot.
0: Sí, que no falti. Sí, senyora.
7: Això. Aquesta cançó que és de la Rosalén i el Nil Moliner...
0: Sí.
7: Es diu Ensenya-me.
0: Sí, que xula, molt bé.
7: És molt bonica aquesta, també.
0: Sí.
7: Pues bueno, poses.
0: Doncs vinga, Ensenya-me, la buscaré. Perfecte.
7: Molt bé, bonic. Doncs
0: així
7: fins
0: serà.
7: Demà.
0: Gràcies, fins demà.
7: Molts que vagi bé.
0: Igualment, Maria Dolors.
7: Adéu, adéu, carinyo. Adéu, adéu, adéu. Adéu.
0: Vinga, saltem a una altra trucada. 977-15-70-69. Bon dia.
8: Bon dia, carinyo.
0: Montserrat.
8: Hola.
0: Què dius?
8: Mira, aquí tancada, eh?
0: Ai, aquesta casa se't cau a sobre, ja, eh?
8: Ja, i tant, i tant que em cau.
0: Baix, bé, a veure.
8: Ja no sé si surto al terrat, menys mal que surto aquí fora al balcó.
0: Ah, bueno, encara.
8: I em dona una mica l'aire.
0: Ah, encara, encara. Però mira, aquests dies, com que plou i fa mal temps, doncs potser tampoc sí. No prova tant de sortir, no?
8: De sortir. No, bueno, és veritat.
0: No hi ha mal que per bien no venga, diuen.
8: Ah, ja em diria.
0: Però bueno, va, a veure si aviat es pot arreglar.
8: Esperem que aviat se solucioni.
0: Esperem que sí.
8: Se solucioni tot.
0: Esperem-ho. Molt bé.
8: Vale, d'acord.
0: Gràcies. Ja posem alguna cançó ben xula.
8: Una cançó
0: sí.
8: Que tu vulguis, sí, de les meves.
0: Perfecte.
8: Vale.
0: Gràcies.
8: Vale, adéu. Vas passar bé el dia?
0: I... Sí, sí, força bé. Tot i ser un dia laboral, doncs sí, sí, la mar de bé, la mar de bé.
8: Vale, la mar de bé, la mar de bé. Celebreu el diumenge.
0: Sí, cada setmana sempre dona per més celebracions, no?
8: Vale,
0: molt bé, gràcies.
8: Vale,
0: adéu, adéu, adéu. Primeres trucades, primeres peticions musicals. És això, així de fàcil. 977-15-70-69. Missatge de WhatsApp al 686-101-100. Ja em sornaria, el Jan Papalet, ara que s'acosta a la fira i s'acosta el dia de Pilar. Ha demanat això, una cançó cap a la Virgen del Pilar. Una de les més conegudes és aquella que diu La Virgen del Pilar dice, d'en Javi DJ. A veure, s'ha de dir, no ho he dit, perdoneu, té aquest punt una miqueta més modernet, però a veure si ens ho permets, Jan, que això ho actualitzem una mica, i jo crec que també està bé actualitzar les jotes, i en aquest cas en Javi de Jota ja fa temps que el coneixem, i té aquestes versions una mica diferents de les jotes conegudes, a veure si us agrada, si no, ja rectificarem.

no la recordava tan, tan maquinera, aquesta cançó, jo tot que he dit que ja la coneixia, però no la recordava tan, tan maquinera, però està bé, no? Està bé. Però no, no sé per què em penso que no us agradarà massa. Bé, deu ser que ja ho rectificarem, posarem ja una jota...

0: Doncs va, anem a altres peticions musicals mentre esperem més trucades i altres missatges.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Aquesta cançó és xulíssima. No sé per què no la posem més. Nil Moliner i Rosalén, Enséñame. Aquesta ens l'ha demanat la Maria Dolors.

0: Clar que si barreges Rosalén a Nil Moliner només poden sortir coses bones. Com aquesta cançó, Ensenya-me, que ens ha demanat la Maria Dolors. L'hem de posar més, aquesta cançó. 4 minuts per 3 quarts de 12 en directe, per suposat, esperant més trucades i més participació. De fet, trucades que arriben i que donem pas. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé, molt
0: sí?
1: bé.
0: Sí, tot bé?
1: Tinc gimnàs.
0: Molt bé.
1: Que s'ha mullat una mica i tot.
0: Sí, oi? Sí, ha caigut aquestes 4 gotes. No, bueno, 4 gotes. Bueno, millor, el que ha anat plovent.
1: Ha sigut divertit.
0: Molt bé, bueno, veus? Mira, ho fa més divertit, si cal.
1: I tant que sí.
0: Molt bé.
1: Que plogui aquí, no, i no hi ha manera. 4 gotes i prou.
0: Ja, sí. Sí, ja amb el que va passar l'estiu, crec que ja n'hi ha hagut prou ja per uns quants dies, almenys que sigui així. Molt bé. Quina cançó posem avui, Maria Rosa? Què et ve de gust escoltar?
1: M'agradaria que posessis Tornes aquí. En de les oques grasses.
0: Va, torna-m'ho a dir, perdona, oques grasses, quina m'has dit?
1: Torna-s'hi.
0: Ah, torna-s'hi, vinga, sí.
1: Torna-s'hi.
0: Sí. Torna-s'hi, sí, ja sé quina vols dir. Molt bé, doncs la busquem de seguida, d'oques grasses, fantàstic.
1: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar, Maria Rosa, que vagi bé. Adéu, adéu. Sempre m'ha agradat molt, també, tota aquesta combinació musical que ens demana la Maria Rosa, que és molt variada, cosa que ella diu que ens encanta.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Ara la buscarem, aquesta cançó per a la Maria Rosa, i anem cap a la cançó de la Montserrat. Una cançó per ella, en Ramon Calduc, que ara fa dies que no ho escoltem. Te quiero, dijiste.

0: Te quiero, dijiste, el muñequita linda, en Ramon Calduc. La cançó de la Montserrat, una cançó de les seves, i també jo sé que bona part de l'audiència. 977 15 70 69, més trucades. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Maria Carme.
1: Què tal?
0: Què dius, com estàs?
1: Bé.
0: Sí, tot bé?
1: Tot bé, de moment tot bé.
0: M'alegro, de moment...
1: Els madriles.
0: Ai, sí?
1: Sí.
0: Ja vas anar-hi, ja veu anar-hi, ja?
1: Que, sí, van anar perquè era el cumpleaños del net,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: feia
0: sí,
1: 22
0: sí.
1: anys.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors la meva filla va dir, mare, què te sembla si anem a Madrid?
0: Ah, sí, sí, sabia...
1: Bueno, doncs ja han arribat.
0: I, ah, molt bé. I com ha anat?
1: Bé.
0: Sí, ha anat bé?
1: Sí.
0: Sí?
1: No, no... Bueno, m'agradava més abans, però ara no m'agrada gaire.
0: No, per què?
1: No sé, perquè no vaig entrar amb bon peu, no sé, no jo me'n recordava d'unes altres coses i vaig veure tot molt des de l'apartat.
0: Ostres.
1: Sí, no sé, menys mal que llavors aquell dia que vam fer l'acampada allí a la plaça...
0: Bueno, la Porta del Sol, la Porta del Sol.
1: Que es diu un sol,
0: sí.
1: No podia un porta allà, d'allà.
0: Ah, sí, també, sí.
1: Pues bueno, doncs llavors resulta que va ser el dia que nosaltres vam marxar.
0: Ah, vaja.
1: Només van estar dos dies i mig.
0: Val.
1: Bueno. Llavors d'això, el nen està estudiant i llavors... Bueno, estava estudiant i llavors ara, com que va fer robòtica, doncs fan una d'això, com se diu, un robot d'aquells per posar les bosses d'aquestes per als medicaments.
0: Molt bé.
1: Que penses que d'això que les fan persones, però les fan unes màquines d'aquestes.
0: Ostres, curiós. Molt bé.
1: Sí, curiós.
0: Molt bé. Ostres.
1: Diu, tu veies com les fan.
0: Jo ja ho crec, i m'imagino.
1: Gràcia.
0: Ostres, que bé. Molt bé. Molt bé, doncs bé, ben trobada altra vegada.
1: Sí, home.
0: Madrid està molt bé, però com Catalunya res.
1: Sí, home, no, és que jo... I les coses van al revés, Pere, els trens i tot.
0: Ja, tot, sí.
1: No, eres ara, i lo del mapa, no sabies, que ara que d'això, per aquí, per allà, clar, com que hi ha tantes obertes,
0: ja.
1: Llavors, no, bueno, al final lo van aconseguir, però,
0: clar.
1: Bueno, anava con la norma, que també volgués o no volgués.
0: Ja, bé. Molt bé,
1: bueno,
0: digues.
1: Bueno, ara per treure tot aquest rotllo...
0: No. Què posem?
1: Mira, una d'aquestes de los germans d'aquestos de Ginés, també sembla que se diu.
0: Ah, de Ginestà, sí.
1: Sí, doncs poses una d'aquestes que la
0: Vinga.
1: Que més t'agradi.
0: Doncs va, buscarem alguna ben xula. Fantàstic. Molt bé.
1: Vale, Pere.
0: Això ho farem.
1: Bueno.
0: Gràcies, Maria Carme.
1: Oh, gràcies a tu per aguantar-me,
0: no,
1: també.
0: No, i ara, no, què va. Tu, gràcies per compartir-ho i parlar de la conversa.
1: Home, clar, almenys també sabés una miqueta més de la vida.
0: Clar, no, per això que m'agrada molt que ens expliqueu coses. No deixeu de fer-ho. Gràcies, Maria Carme,
1: vale.
0: Fins aviat.
1: Gràcies, Pere,
0: adéu. A la fi tornarem i... Moltes gràcies. Només torno a ser jo, la cançó que ens ha demanat la Maria Rosa. Aquí està.

Tot està per fer. La cançó de Ginestà, que ens demanava la Maria Carme, que ens demanava qualsevol cançó de Ginestà, n'hi ha diverses. Aquesta és una de les primeres. És molt xula, aquesta. Tot està per fer.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Era això. És la cançó, l'última cançó dels Tetiets que ha fet fortuna aquestes darreres setmanes d'estiu. I, de fet, serà ja la cançó que ens ajudarà a posar punt i final, a desitjar-vos que tingueu una molt bona

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 PM. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, a Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també

0: amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això ha estat fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dreams.
3: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
7: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

dia, què tal com esteu? Benvinguts a aquesta nova hora, que és la quarta hora a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem, estem en rigorós directe, passant 7 minuts del punt del migdia, i avui estem ja en aquest... darrer dia del mes de setembre. Avui ja donem un passet més en aquest 2026, i avui acomiadem el mes de setembre, que donarà pas altres coses segurament interessants al proper mes. Ja sabeu què és el que passa. Al calendari li van caient fulles, com ara la tardor, que ja som aquí. I des d'aquí us saludem des de la 107.1 de la FM amb aquesta quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Salutacions de Marga Márquez. Avui, 30 de setembre, és especialment conegut a tot el món per la celebració del Dia Internacional de la Traducció. Aquesta efemèride va ser proclamada oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides per posar en valor la feina dels professionals de la llengua. La data fa homenatge a Sant Jeroni, considerat el patró dels traductors per haver traduït la Bíblia del llatí. A més, aquesta jornada, el 30 de setembre, coincideix amb altres celebracions internacionals destacades. Avui és el Dia Internacional del Podcast, una jornada que es va impulsar el 2014 per celebrar el creixement d'aquest format de comunicació digital. I també és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Distròfia Muscular de les Cintures, dedicat a visibilitzar aquest grup de malalties neuromusculars. Avui també és el Dia del Dret de la Blasfèmia, una jornada que reivindica la llibertat d'expressió i la crítica cap a les religions. El 30 de setembre, el santoral catòlic avui destaca principalment la festivitat de Sant Jeroni. I altres sants del dia és Sant Francesc de Borja, Sant Simó de Crispi, Sant Amador de Nusco, Sant Antoní de Picenca, de Piacenza, que després ens diuen que ho diem malament. I avui també és Santa Sofia. Aquesta jornada també la marquem amb els fets històrics que van passar tal dia com avui a Catalunya. Coses que van passar destacats en aquesta jornada. El 1974, fa 52 anys, va néixer el músic i cantautor Joan Masdeu, conegut com haver estat líder de la banda rock dels Whiskers. I també, fets destacats en aquesta jornada pel que fa a la cultura i la música. El 1995, el grup menorquí de Ja t'ho diré van presentar a Catalunya el seu emblemàtic disc Moviments Salvatges, un treball editat per Música Global que conté temes tan emblemàtics com aquell Si Vens. Avui obrim aquesta mirada cap a coses que van passar destacats en aquesta jornada. No sempre hem de fer molta història. I avui, mirant al cel, perquè aquest matí ha plogut, hi ha alguna pluja així lleugera, fina, agradable. I avui al Vendrell què s'espera? El cel canviant i força nuvolat amb unes temperatures que ronden entre els 26 i 28 graus. La mínima de 20. A la tarda el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat, tot i que la probabilitat de pluja és baixa durant el dia. Però el Servei de Meteorologia de Catalunya indica que els núvols seran abundants. La sensació tèrmica pot ser una mica alta a causa d'aquesta humitat i per això la sensació és bastant incòmoda. El vent bufarà fluix de component sud a migjorn durant la tarda amb velocitat gairebé nul·la. Aquesta és, com sempre, emmarcant la jornada d'aquest 30 de setembre. D'aquí una estoneta ens obrirem, com sempre, la finestra del que avui ens despertem has de saber. Aquest punt d'informació amb les notícies locals de comarca, aquesta mirada a les notícies nacionals, internacionals i d'última hora. Amb la música tan present que ja sabeu, i amb el nostre tema retro, que com sempre ens aturem, sempre està bé fer una mirada cap al passat, així com l'agenda cap endavant. Gràcies per acompanyar-nos, molt bon dia i benvinguts. És un plaer acompanyar-vos en aquesta quarta hora. Salutacions de Marga Márquez.

Doncs aquesta és, com sempre, la sintonia que obre el nostre punt d'informació, en el qual, en primer instància, ens quedem amb les notícies del nostre municipi. El ple de l'Ajuntament, que es va fer aquest passat dilluns 28 de setembre, ha aprovat posar a partir del proper 2027 un recàrrec municipal que afegirà l'impost sobre estades en establiments turístics, que ja es recapta des de 2014 per la Generalitat. La llei 2/26 dona als ajuntaments la possibilitat d'afegir aquest recàrrec municipal a l'impost que es cobrarà directament al consistori. L'equip del govern del Vendrell ha decidit aprovar-lo, però només els mesos de juliol i agost i també per Setmana Santa. Pels dos mesos d'estiu, aquest recàrrec suposarà que els turistes que estiguin en hotels de 5 estrelles paguin 4 euros addicionals al dia, que seran 2,80 euros pels que estiguin en hotels de 4 estrelles, 2,50 euros pels que estiguin en allotjaments turístics i 1,20 pels que estiguin en albergs. La resta d'allotjaments a la Setmana Santa el recàrrec serà del 50%, amb la qual cosa aquest impost serà la meitat. La mesura l'ha rebut el suport de l'equip de govern i els grups de Som Poble, Esquerra i Comuns, que creuen que els sobrecostos que comporta l'increment de turistes en temporada alta han de recaure sobre els mateixos visitants. Per contra, primer el Vendrell, Vox i Fem Vendrell s'hi han oposat. Els dos primers perquè creuen que pot perjudicar l'arribada de turistes al municipi, i des de Fem Vendrell perquè han apuntat que volen fer aportacions sobre la manera com després s'inverteixen aquests diners. L'Ajuntament calcula que el recàrrec aportarà uns 520.000 euros addicionals cada any a les arques de l'Ajuntament. Altres punts que han aprovat en el ple han estat els dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial en solars dels carrers Frederic Marès d'Eulobol i Francesc de Riera, el tancament del compte general del 2025 i l'adhesió de l'Associació d'Amics de la Bressola. El ple de l'Ajuntament també va tenir lloc a la presa de possessió del càrrec de Josep Manuel Padilla com a nou regidor de Vox, substituint a Ismael Pérez. I els Mossos d'Esquadra han detingut a tres persones acusades d'estafar fins a 5.000 euros en falsos lloguers d'habitatges al Vendrell. Es tracta de dos homes i una dona que demanaven diners a les seves víctimes, suposadament per conceptes de reserva, fiança i avançament de mensualitats, entre d'altres. Els pagaments es feien en efectiu via transferència bancària o Bizum. Els detinguts són dos homes de 22 i 45 anys i una dona de 27 anys que contactaven amb les seves víctimes per internet mitjançant portals immobiliaris on inserien anuncis d'habitacions en habitatges del Vendrell. Després de visitar l'immoble, la víctima ja efectuava el primer pagament en concepte de reserva. I més notícies, l'obra teatral L'Op arriba aquest divendres al Teatre Àngel Guimerà. Es tracta d'una proposta sobre les relacions de parelles i fills, escrita i interpretada per Ramon Mandaula, que comparteix escenari amb Júlia Genís. L'obra de teatre que arriba aquest divendres a partir de les 8 del vespre al Teatre Àngel Guimerà és una de les propostes intenses i emotiva que vol fer reflexionar l'espectador entre els vincles dels pares i fills. L'autor de la peça, en Ramon Madaula, que també actua al costat de Júlia Genís, en un muntatge dirigit per Mònica Bofill, L'Op és una de les propostes que formen part del circuit que diu que fan escenaris de la Catalunya Sur. I la Bisbal del Penedès recupera la possessió de la part del poliesportiu que estava arrendada al Club Segle XX. La disputa entre l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Club Segle XX per arrendament d'una part del poliesportiu municipal s'ha tancat aquest setembre després de 6 anys. Un decret d'alcaldia del passat 7 de setembre va servir per executar el pagament de 6.752 euros en concepte d'indemnització per l'entitat. Aquesta xifra surt de restar el deute de 6.500 euros
que tenia l'entitat amb el consistori dels 13.200 euros estipulats en la sentència judicial com a indemnització per la nul·litat del contracte d'arrendament. Va ser a l'any 2020 quan l'Ajuntament va decidir declarar la nul·litat d'aquest contracte signat el 2013 i amb el qual el Club Segle XX usava una part de l'edifici. Tal com recordava l'alcaldessa en funcions de la Bisbal, en Judit Vidal, ha dit que la decisió de reclamar la nul·litat del contracte d'arrendament es va adoptar d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i els informes tècnics i jurídics sol·licitats que indicaven que l'espai no es podia adjudicar de forma directa. I més notícies, en aquest cas, el pont del Masmel s'ampliarà. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en el darrer ple de modificació del POM el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que permetrà desenvolupar una nova centralita entre Calafell i Segur, amb l'objectiu de reforçar la cohesió urbana entre els dos principals nuclis del municipi. Un dels elements més destacats de la proposta de transformació de la carretera C31, que passarà a tenir un caràcter més urbà amb una nova configuració de la mobilitat i dels espais públics. Dins d'aquesta actuació està el pont del Masmel, que tindrà un paper fonamental en la connexió entre els dos costats de la via del ferrocarril. El pont no desapareixerà, però es transformarà. Durant els darrers mesos, alguns veïns havien mal expressat la seva preocupació davant de la possibilitat de que el projecte comportés la demolició del pont actual. La proposta urbanística aprovada, però, planteja una solució diferent. El POM del 2011 contemplava la transformació de la C31 en una rambla urbana i proposava una modificació del pont del Masmel per generar una nova plaça. Aquell mateix planejament també previa la configuració d'un hotel i un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, així com uns 500 nous habitatges, dels quals el 40% serien protegits i la cessió obligatòria del 10% sobre el sostre de l'Ajuntament. La nova proposta manté la filosofia del plantejament del 2011, però modifica la solució prevista inicialment per millorar la mobilitat i simplificar les infraestructures. I després de fer una mirada al nostre municipi i també a la comarca, és moment de fer una ullada més àmplia cap a altres notícies. Com sempre fem, una mirada cap a les notícies del món. Les últimes notícies, fent una mirada cap a Espanya, ens diu que la Catedral de Toledo, 800 anys de fer art i història. Defensa investigarà els possibles maltractaments migrants a Ceuta i porta la denúncia d'Amnistia de la Justícia. Testimonis d'immigrants 2 mesos després de l'entrada a Ceuta. Hi ha gent que diu que té més por que tornar al Marroc. I també Feijó avança que el PP votarà no als decrets de l'habitatge. No recolzarem un govern trampós. També altres notícies ens diu que Urtasunf defensa la renovació automàtica dels contractes. Donen visibilitat al mercat de l'inquilí. Altres notícies també ens fa un repàs, a una mirada també al que és actualitat. Rússia ataca centrals elèctriques a Kiev i mata almenys 4 persones. Cuba acusa els Estats Units d'obstaculitzar el seu procés de reformes econòmiques amb noves sancions. I la crisi de l'habitatge colpeja els jubilats. La gent gran ha de destinar el 60% de la pensió a pagar el lloguer. Altres notícies, ens diu que mor el cineasta, escriptor Gonzalo Suárez als 92 anys. I Pamplona acollirà la gala dels Premis Goya. També és moment de fer una altra mirada, en aquest cas a fer una ullada a les notícies de Catalunya. Sílvia Paneque demana responsabilitat i generositat a Junts per aprovar els decrets de l'habitatge. La portaveu del govern fa una crida a les forces polítiques perquè donin suport als decrets de l'habitatge impulsats per l'executiu.
Altres notícies ens diu que les pluges torrencials deixen afectacions a la mobilitat i inundacions de rieres. També ens diu que una mostra de sang identifica proteïnes tumorals invisibles a la biòpsia, segons el WHO. També ens diu que una força del passat al diàleg d'autors contemporanis a la història de l'art. Políticament, Illa proposa la compra conjunta d'habitatges per a persones majors de 40 anys i ens diu que l'acampada per l'habitatge manté la pressió a Plaça Catalunya. Per últim, dimarts d'aiguats i fortes tempestes. És la mirada, com sempre que fem, a la informació. Aquestes són les notícies que ara mateix estàs sabent.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Anem a buscar en aquests moments del matí, ara passant, sentíem per cert aquest fantàstic tema dels Amics de les Arts. I ara anem a buscar, com sempre, en aquestes hores més o menys del matí, amb el nostre tema rec. Doncs avui ens centrem en un artista que a més està d'actualitat perquè en breu traurà un nou treball i a més visitarà a la península amb una gira que està programada. Ara es poso al dia. Avui ens quedem amb Bryan Adams, que és aquest gran cantant, guitarrista, compositor i per molts desconegut fotògraf canadenc. Va néixer el 5 de novembre de l'any 59 i té una trajectòria musical que abarca 5 dècades. Ha venut més de 100 milions de discos, que es diu ràpid. Posicionant-se com un dels artistes més exitosos de tots els temps i de tots els gèneres. Al llarg de la seva carrera, l'artista ha tingut i grans temes globals que continuen acumulant centenars de reproduccions en diferents plataformes. Si hem de destacar alguna, doncs ens quedem amb unes quantes. Hem de recordar aquell Everything I do it for you, la balada més exitosa creada per la banda sonora de la pel·lícula Robin Hood, El príncipe de los ladrones, amb la que va guanyar un premi Grammy i va batre rècords de permanència en la llista de popularitat. Amb Summer of 69, un clàssic del rock, un tempo nostàlgic que continua sent un dels temes amb major quantitat de reproduccions. O aquell famós Heaven a l'any 83, una de les també emblemàtiques balades dels 80. O aquest Please Forgive Me a l'any 93, una balada romàntica massiva que va consolidar encara més la seva reputada carrera musical com un dels grans reis de temes emotius. Ara es manté completament actiu perquè, atenció, durant el mes de novembre del 2026 visitarà ciutats de Madrid, Barcelona, València, Múrcia perquè llança el seu nou disc que es dirà How's It Going. Arriba el proper 6 de novembre el seu nou projecte profundament personal concebit com una carta d'amor musical cap a la seva natal Canadà. Doncs avui amb la seva música i fent una pinzellada per conèixer una miqueta més l'artista, ens quedem amb un dels seus exitosos temes, amb aquest estiu del 60.

Doncs ara és moment amb aquesta sintonia de fer una ullada a la nostra agenda. Vigileu, que, bueno, vigileu, esteu atents, que arriben coses interessants. Com ja sabeu, aviat ja podrem celebrar una nova Fira de Santa Teresa i ja, doncs, hi ha coses que s'avancen a aquesta Fira de Santa Teresa. La fira es viurà del 9 al 12 d'octubre i Terra i Taula proposa un maridatge de productes del Baix Penedès en el marc de la Fira de Santa Teresa. Així que atenció, perquè això és aquest divendres 2 d'octubre. Al Museu Déu hi haurà una vetllada per gaudir de la gastronomia del territori a través d'un maridatge de vins, espumosos i productes de proximitat. Una ocasió per descobrir i assaborir els productes del territori en una experiència gastronòmica única. El preu és de 50 euros i la venda de tiquets es fan al Museu Déu en horari de fins al dijous 1 d'octubre, és a dir, que teniu poc temps. El pagament ha de ser completament en efectiu i les places són limitades.

Bueno, anem en busca de propers esdeveniments, així que podem fer avui, per exemple, avui dimecres, dia 30, avui a 5 de la tarda a Sant Jaume dels Domenys hi ha una xerrada sobre la dadisme, tancant estereotips i construint respecte a igualtat. Serà a la Casa de Cultura. Demà dijous hi ha taller a Sant Jaume dels Domenys de cuina saludable a la Casa de Cultura pel matí a 2:15. Ja a 11 del matí i a 6:45 a l'espai polivalent de la sala del portal del Pardo hi ha la visita comentada de l'exposició La Bellesa que envolta. Hi haurà també una demostració floral a càrrec de Maria Vidal. I divendres hi ha una destacada cita al CUNIT, a l'espai jove, amb una sortida a Rivals Game per a joves. El divendres hi ha concert de les Montserrats al Passeig de les Bòbiles a 6 de la tarda. I també hi haurà una cita destacada pel que fa a la nostra punt d'agenda. A Llorenç del Paradès, a la Comprativa, hi haurà inauguració de l'exposició Ales de Michó, paraula de poeta, a la Compresia, amb exhibició pictòrica en directe de Maria Teresa Baltasar i muntatge d'imatge de so de Pitu Rovirosa. Tria de poemes a càrrec de Carlos Figuera. Serà 8:15 a la Comprativa. I divendres al Vendrell, al Teatre Àngel Guimerà, a 8:00 PM, hi ha Teatre amb Llop. Al Teatre Àngel Guimerà, a 8:00 PM. Doncs després d'aquests fets que podeu gaudir en data recent, us recordo que arriba el proper 10 d'octubre a la Juncosa del Montmell la Fira d'Oficis, una cita amb artesania, demostracions en directe, productes locals, tallers, gastronomia, activitats per tota la família. Serà de 11 a 2 del migdia. I com sempre, també us recordo la programació de Ràdio El Vendrell. A 2:15 del migdia arriba la informació amb l'informatiu. Edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa amb tota la informació ampliada. I de 3 a 6 a 5, el programa musical Tardana Estèreo. Recordeu que avui torna al Cafè Literari a 9:15 del vespre i després la música de la nova era. La programació de Televisió al Vendrell avui dimecres arriba puntualment a 2:00 PM amb l'informatiu, amb les notícies, i avui ja és moment també de retrobar-nos amb el programa Mosaics amb Pere Sallent, una cita que destaca els dimecres i dijous dedicada a l'activitat cultural i social del Vendrell i comarca. I amb aquest apunt, nosaltres donem un passet més ja cap a aquest matí. Com podeu veure, el temps ja comença a mostrar-se molt canviant i no oblideu el paraigües, perquè durant la jornada d'avui les precipitacions seran les protagonistes. Aquest tema segurament l'heu sentit, l'heu ballat i el continuarem sentint. La col·laboració de DJ Goga amb Jason Derulo i Melody, Mi Chico.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert.
1: Doncs amb la música dels Sidderland, que tenen nou projecte, amb aquesta cançó que es diu La Última, una cançó molt radiable i una cançó que comparteixen amb tots nosaltres amb la seva lletra, que ens parla dels petits moments, dels moments de felicitat, sense problemes ni preocupacions, per fer aquelles coses que ens omplen d'aquests moments personals. Nosaltres marxem amb l'última dels Sidderland. Demà estarem aquí amb edició de dijous, amb aquesta quarta hora, aquí ja acabant de quadrar aquest matí, i demà donant la benvinguda al mes d'octubre. Salutacions de Marga Márquez.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Porta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat quatre agents de la policia municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major

0: que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu una gent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que tres policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres tres agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dimecres, dia 30 de setembre de 2026, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'allò que és actualitat al Vendrell i també a la resta de la comarca, al Baix Penedès. I som d'una banda la Marga Marquet de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, la meteorològica més interessant que mai amb en Marc Rodero, i d'altra banda hi és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació. I es present també davant dels micròfons que us parla, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Com dèiem, són 30 minuts de notícies que, com sempre, condensem en un minut en el repàs del nostre sumari de titulars.
0: Sumari de titulars.
1: El Penedès i el Garraf tanquen el primer semestre de l'any amb màxims d'ocupació i mínims d'atur. D'aquest fet en parlem avui parlant de l'informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Serà el fet de sortida d'un informatiu que a més ens parlarà de l'edifici Tavares, que ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de l'Speed Job Dating, una modalitat d'entrevistes laborals de curta durada que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'àmbit del sector industrial i logístic de la comarca. Parlem de l'Ajuntament del Vendrell, que s'ha reunit amb diverses entitats per recollir propostes sobre com hauria de ser la futura casa de la cultura que s'ubicaria a l'antiga cooperativa agrícola. Temps per parlar de Pau Casals i de l'Escolania de Montserrat, que s'afegeix als actes d'homenatge al mestre amb motiu del seu 150è aniversari. Parlem de Port Aventura i del malbaratament alimentari i alhora també de la gent gran. Tot plegat amb esports i el temps. Comencem informatiu fem parlant del Penedès i el Garraf, que tanquen el primer semestre de l'any amb màxims d'ocupació i mínims d'atur. El Baix Penedès lidera el creixement amb un augment de l'afiliació del 4,6%, però encara manté el nivell més alt d'excedents laborals i una temporalitat elevada. Són les principals conclusions de l'informe de conjuntura econòmica semestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEP, que apunta que el repte ara és consolidar aquest creixement amb una ocupació més estable i un teixit empresarial més fort.
2: El mercat laboral del Penedès i el Garraf continua creixent i ho fa amb el Baix Penedès al capdavant. Durant el primer semestre del 2026, les tres comarques han assolit el nivell d'ocupació laboral més alt de les seves sèries i han registrat també les taxes d'atur més baixes. Al Baix Penedès, les afiliacions han augmentat un 4,6%, principalment pel sector dels serveis, en un 89% dels casos, destacant el transport i les comunicacions, que arriben a un màxim de 2.150 llocs de treball. Aquesta evolució, però, té una altra cara. El Baix Penedès és també la comarca del territori amb més mà d'obra disponible. Els excedents laborals han baixat, però encara se situen en el 19,2%.
3: És l'única comarca que totes les activitats aporten creixement en la creació d'ocupació. Per tant, és bo aquest procés de diversificació que registra la comarca. És la comarca que sempre ha tingut la taxa d'atur més alta, que ara se situa en mínims, és del 10%. Però encara té uns excedents laborals importants. I aquí el repte de la comarca està en com, diguéssim, fer aquest matching entre els sectors que creen ocupació i les persones que estan aturades en determinats sectors que no són els que creen ocupació. I, per tant, s'ha de treballar més aquesta adequació.
4: Ens reafirma el que ja teníem coneixement, que som de la comarca que més creix, i per això constantment estem demanant al govern de Generalitat i a l'estatal que inverteixi més en el territori. Sabem que creixem en població i en necessitats, i les dades que ens avui ens han presentat a l'informe ens ho confirmen.
2: L'informe assenyala, per tant, que un dels reptes és aprofitar aquest dinamisme per reduir aquest excedent i al mateix temps consolidar una ocupació més estable, i és que la temporalitat continua sent un dels punts a tenir en compte. L'informe també detecta que a les tres comarques l'ocupació creix més que el nombre de centres de cotització, és a dir, hi ha més treballadors, però el nombre d'empreses o centres creix a un ritme inferior.
5: L'afiliació està creixent moltíssim, però en canvi no creixen les empreses, no hi ha més activitat econòmica i no hi ha més productivitat. activitat. I això ens ha d'alertar, no? Una empresa, més enllà d'ocupar més persones, també ha de vigilar els seus marges, ha de vigilar de ser productiva, i aquesta és l'alarma que tenim. Les empreses són molt petites i que amb empreses més grans possiblement es podria aguantar millor els reptes que venen de futur, no?
2: De cara als pròxims mesos, l'informe assenyala diversos factors que poden condicionar l'evolució de l'economia, com la volatilitat dels preus de l'energia, la desacceleració del comerç mundial i la capacitat de les empreses per trobar talent i invertir. Davant d'això, una crida al sector públic i una resposta.
5: Si no hi ha prou sòl industrial, és difícil crear empreses. Però segon, simplificació administrativa, que els tràmits siguin molt més fàcils. L'entorn és molt mogut, creix tot molt ràpid, canvia molt, però, esclar, aleshores l'empresari no pot tirar endavant els creixements de les empreses en el ritme que l'administració treballa.
6: Les administracions hem de posar facilitats per això, no? Hem d'agilitzar aquests tràmits urbanístics. Tenim un avantprojecte de llei per facilitar aquests tràmits i no podem permetre que això sigui un endarreriment en el creixement industrial del territori. I l'altre tema que parlàvem és l'energia. Ja és una política pública de fa molt de temps. Tenim un pla, que és el Plater. Tenim que maximitzar aquests 250 dies que tenim de sol a l'any al país i al territori encara més, per poder optimitzar aquesta energia neta que necessitem.
2: El repte, segons l'informe, ja no és només crear llocs de treball, és aconseguir que aquest creixement es tradueixi també en empreses fortes, més inversió, més productivitat i més valor afegit.
1: No deixem de parlar d'ocupació. L'edifici Tavares ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de l'Speed Job Dating, una modalitat d'entrevistes laborals de curta durada.
7: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres ha tornat a plegar un bon nombre de demandants de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga. Prop de 500 persones han fet entrevistes curtes amb algunes de les 19 empreses presents a la jornada, per mirar de cobrir vacants de diferents perfils, com ara mossos de magatzem, personal de neteja, administratius, carretoners o operaris de producció.
8: És una eina que la traiem molt útil, perquè l'any passat, per exemple, d'aquesta speed dating vam entrar 20 i pico de contractes, i cada speed dating en traiem de contractes. És una eina que encara ens serveix. Vull dir.
7: Com ja ha passat en altres ocasions, l'edició centrada en la indústria i la logística és la que té més participació de les que es fan al llarg de l'any, evidenciant el creixement que té el sector a la comarca.
8: La zona on estem és una zona de serveis, logística està dintre del sector serveis, i tenim al costat d'aquí un centre logístic molt important, que any a any va creixent, darrer any. No? És a dir, cada any hi ha alguna empresa nova que es va instal·lant.
7: La cerca d'aquesta mà d'obra és el que impulsa moltes empreses a formar part de la iniciativa, una experiència que repeteixen cada any.
9: Nosaltres busquem tema de conductor CMC, que és tràiler. També busquem tema d'administratius, pel tema de mecànics també.
10: És la captació de gent perquè està fent la recerca de feina i, bueno, i mirar una miqueta els perfils que a nosaltres ens interessa, i cada any venim.
11: Aquest any busquem perfils tècnics, mecànics, xapistes, pintors, que ens puguin ajudar, doncs, amb les feines del concessionari del dia a dia. L'any passat vam venir, era el primer any, i vam aconseguir un recanvista.
7: Pel que fa als demandants d'ocupació, l'Speed Job Dating els ofereix una bona oportunitat de tenir un contacte directe amb empreses que necessiten treballadors. N'hi ha que tenen molt clar quin tipus de feina busquen, i altres que estan oberts a qualsevol opció.
12: Feines, sobretot, d'administració i, bueno, coses que no m'exigeixin un esforç físic perquè jo no el puc fer. Sí, a través de l'eina. Vaig treballar amb ells un any i, bueno, van tenir una bona experiència i sempre em truquen per qualsevol cosa, de mira, hi ha aquestes ofertes aquí, mira tu, deixa d'aquí.
13: En concret no, tengo varias experiencias en el sector, en varios sectores. Lo que el mercado da. Ya estoy haciendo varias entrevistas. Fue aquí porque mi mujer de aquí, si no estaba en Italia.
14: Jo vinc de part de la Fundació Santa Teresa i busquem, pues, des del programa que cadascú porta, que puguin tenir moltes oportunitats d'entrevista i que els nostres usuaris tinguin l'oportunitat de conèixer totes les empreses del territori.
15: He vingut amb la classe, que estic fent un curs d'imatgissó, i hem vingut a gravar també. Jo estic buscant una feina temporal per agafar experiència, perquè no en tinc molta.
7: El sector de la indústria i la logística és un dels que més creix actualment a la comarca, el que es tradueix en una oferta més elevada de llocs de treball. Amb tot, no sempre és fàcil cobrir les necessitats de les empreses.
16: Costa molt. El nostre sector és de perforacions, treballem amb molt d'obra pública i llavors, clar, necessitem un perfil molt, molt específic i llavors això sí que ens dificulta una miqueta la recerca i l'adquisició de les vacants.
9: El sector del transport ara mateix és una mica complicat. Avui en dia, tema de conductors, falta molta gent, llavors també has d'agafar gent de fora. Si aquí la jovent li costa una mica més introduir-se en aquest sector i, per tant, tema conductors està una mica complicat.
11: Costa trobar-ne com qualsevol sector professional o tot el, diguéssim, totes les feines aquestes més manuals, doncs van mancades de professionals i costa molt de trobar-los.
7: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres s'ha organitzat en el marc del programa Treball a les Comarques i ha comptat amb la col·laboració de l'Eina de l'Ajuntament del Vendrell i de Calafell Ocupació.
1: L'Ajuntament de la nostra vila s'ha reunit amb diverses entitats per recollir propostes sobre com hauria de ser la futura Casa de Cultura que s'ubicaria a l'antiga cooperativa agrícola.
2: Les entitats de cultura popular del Vendrell fa anys que reclamen un espai polivalent que aculli els elements festius i des d'on poder fer activitats divulgatives i formatives. El mes de febrer, l'Ajuntament del Vendrell va arribar a un acord per adquirir l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola situat a la carretera de Valls. L'operació es va fer mitjançant una permuta amb l'actual propietari, Sevipe, que rebia a canvi una finca municipal al nou sector comercial de la Muntanyeta Nord. El següent pas serà aconseguir finançament per rehabilitar l'edifici i adaptar lo als nous usos. Una de les vies en què confia el govern local és la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat.
17: Quan tinguem aquest finançament assegurat, doncs, que ja ens agafi amb el pla funcional, amb el pla d'usos, és a dir, què volem exactament fer i com, de quina manera hem de distribuir els espais, hem de fer-ho funcional, en el benentès que ha de ser Casa de Cultura, però no deixa de ser un equipament municipal i ha de tenir, doncs, diferents polivalències, per alguna manera.
2: La Casa de la Cultura ha de respondre a tres necessitats bàsiques.
18: La necessitat que tingui la cooperativa i que ha de seguir sent la cooperativa, no? Recordem que és un befil. Després, l'altre gran part, que és les necessitats que ens puguin demostrar les entitats, que avui doncs, comencem a recollir totes aquestes necessitats, i després la necessitat que té l'Ajuntament amb aquesta Casa de Cultura, a més en la ubicació que hi ha i de més, no? Ha de ser un gran motor de la ciutat, ha de dinamitzar tota aquella zona.
2: Per poder presentar un projecte sòlid, aquest dimarts s'ha convocat a les entitats a una trobada en què han pogut fer les seves aportacions sobre com hauria de ser la Casa de la Cultura.
18: Que les entitats puguin ser partícips són molt importants durant tot aquest procés. Així que el primer pas era adquirir la cooperativa i el segon gran pas és aquest projecte funcional, que és el que avui iniciem.
17: No hi ha massa alternatives, vull dir, recursos propis seria un projecte a llarg termini amb un pla de barris que et diu que el 2030-2031 han d'estar acabat els projectes. En termes d'administració és un projecte a curt termini.
2: Entre els reptes hi ha com preservar el patrimoni agrícola del celler que encara es conserva en un espai destinat a usos culturals i lúdics. Per això a la reunió també hi ha assistit l'arquitecte Roger Guitart, que ha insistit en la necessitat de preservar l'edifici per posar en valor un patrimoni que explica la història de la vida agrícola del Vendrell.
19: Res no és impossible en aquest sentit, però sempre hi ha unes limitacions i unes acotacions, o sigui, estem parlant de patrimoni, i el patrimoni s'ha de respectar com a tal. Amb el patrimoni no tot val, el que passa que sí que depèn de quins usos, és molt productiu, i hi ha molts exemples també que ho avalen, no?
2: La cooperativa es va construir en diferents fases. Una de les joies de l'edifici és el soterrani del celler, obra de l'arquitecte noucentista César Martinell.
19: Una cosa interessant que cal destacar és que ens ha arribat als nostres dies pràcticament igual de com es va tancar. Per tant, això és un valor també que hi ha hagut petites reformes que han canviat l'origen, però és un valor que també val la pena doncs, de conservar i d'explicar.
2: La cooperativa del Vendrell, obra d'Antoni Pons del 1906, és un emblemàtic edifici modernista de 2.600 metres quadrats amb 800 metres més de parcel·la.
1: I parlem de l'Escolania de Montserrat, que s'afegeix als actes d'homenatge a Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
20: D'allò més local al reconeixement universal. Entitats culturals i administració s'han donat de la mà novament per seguir commemorant el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I aquest cop amb un concert que la reconeguda Escolania de Montserrat oferirà el 23 d'octubre a l'Església de Sant Salvador. Un recital per al qual aviat es posaran les entrades a la venda i que fusionarà un dels principals cors de veus infantil d'Europa amb el so de l'orgue del Vendrell. i tot plegat relligat amb el caràcter obert i popular que el mestre sempre va imprimir al seu art i que viurà un nou capítol el 29 de desembre repartit entre l'església i la Casa Nadigua de Casals.
17: Lliga amb ell i lliga amb la manera de fer nostra. Vull dir, nosaltres no fem o no entenem la cultura si no és popular. Quan dic popular és que arribi al màxim possible de públic. Cultura cap a uns pocs o limitada o tancada, per nosaltres no és cultura, perquè justament la cultura s'entén allò que comparteix de manera majoritària la població. Per tant, al carrer com toca i davant de la Casa Pau Casals.
20: I és que justament el dia del seu naixement, el 29 de desembre, hi haurà un doble programa commemoratiu. D'una banda, un concert on s'interpretarà l'oratori El Pessebre de Casals, supervisat per Marta Casals i dirigit per Antoni Ros Marvà, amb les veus de Mireia Tarragó, Gemma Coma, David Alegret, Ferran Albric, Germán de la Riba i Mercè Sanchís a l'orga. I de l'altra, un acte més festiu al davant de la seva casa nadigua i que servirà també per homenatjar un vendrellenc il·lustre i d'allò més universal.
0: A la condició de músic de referència del segle XX, indiscutible, amb reconeixement internacional, i no només com a cel·lista, sinó com a director, com a compositor, com a mestre, s'hi afegeix un altre element distintiu que no els grans noms de la cultura catalana tenen, que és aquesta defensa de la pau, la dignitat de les persones, els drets humans, la llibertat, la democràcia, des de la seva catalanitat, no?, que va reivindicar sempre. Per això creiem que Casals, aquest vendrellenc il·lustre, és un dels noms més universals de la cultura catalana.
20: El reconeixement a la figura de Casals ja ha plegat des del mes d'abril a l'entorn de 29.000 persones que han pres part de concerts, exposicions i activitats diverses d'una dotzena de països. I, com sempre, amb el Vendrell com a epicentre de la seva geografia vital i emocional.
21: Els esports en Jordi Graell.
22: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb victòria de l'Aia Vendrell femení. Les jugadores de José Antonio Ramírez, que s'estrenaven a la Lliga aquest dissabte a la pista del Cornellà, i un partit que, bé, doncs van anar per darrere durant bona part del partit. De fet, van arribar a perdre de 16 punts, quan ja, doncs, pràcticament s'entrava l'últim quart, però un espectacular parcial de 8 a 23 en aquest últim període, doncs, va permetre a les taronges, doncs, remuntar i aconseguir la victòria per 56 a 57. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
23: Hola, què tal, bon dia.
22: Bé, important, no?, doncs començar amb victòria, més tal com va anar el partit.
23: Sí, com bé dius, el partit es va complicar moltíssim des del bon inici. Sí que és veritat que van sortir molt fredes al principi de quarts, tant el primer com el segon com el tercer, i això feia que amb petites avantatges que ja s'agafaven cada quart s'anessin escapant al marcador. Un partit amb molt poc encert, van fer quatre triples, dos equips i dos al final, un que pràcticament sentenciava el partit per part d'elles i un altre de nosaltres que van contrarrestar afortunadament en l'últim encert que ens donava la victòria final.
22: Un últim quart on, doncs, vau posar en marxa una defensa en zona, no?, que va donar els seus fruits i això us va permetre, doncs, poder remuntar, no?
23: Sí, això que comentaven en altres ocasions, que tenint molta feina feta de l'any passat, en aquell moment vaig decidir que podíem fer dues zones que tenim preparades de, que aquest any encara no havíem treballat, però va sortir bé.
22: Un partit que, a més, doncs, també va suposar el debut d'Alexandra Rigal, que, bé, doncs, ho comentàvem, no?, que, doncs, faltava alguna peça, no?, que veurem si finalment arribaria algú. Finalment ha arribat i, per tant, doncs, també, doncs, aviam què pot aportar, no?
23: Sí, és una sort portar ben bé molt de temps parada, perquè hi ha entre lesions i la seva feina i l'impossibilitat que pogués jugar. Al principi la idea era que debutés només, però van haver de treure totes les jugadores el que és màxim possible per tornar a donar un cop al partit i tombar-lo.
22: Ara ja, doncs, toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte com a Ruga contra el Valls B, que és un equip que acaba de pujar. I bé, sobretot important, no?, el que comentàvem també, doncs, durant la pretemporada, que aquest any, doncs, serà important, doncs, començar a fer-se fortes a casa, i aquesta és la primera oportunitat, no?
23: Sí, aviam si tenim aquesta possibilitat de capgirar els marcadors de l'any passat. Sí que és veritat que és un equip de recent ascendit. Conec una mica les jugadores, perquè part de les jugadores ja havien jugat amb mi quan vas passar per baix amb el Junior Inter. I en principi això, intentar aconseguir la primera a casa i donar tranquil·litat i no començar com l'any passat.
22: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
23: D'acord, bon dia.
22: José Antonio Ramírez, entrenador de l'Aia Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 56 a 57 a Cornellà I ara, com dèiem, centrats en aquest primer partit a casa, dissabte a les 6 de la tarda, com a Ruga, contra el Valls B. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb victòria del Vendrell Recer Tècnic per 30-24 aquest dissabte a Coma Ruga contra la Salle Montcada C en el primer partit de la temporada per als jugadors de Xevi Fernández i un aconseguint doncs, aquest triomf en un partit on doncs, van anar per davant durant bona part del partit i finalment, doncs, com dèiem, aconseguint certificar els primers dos punts de la temporada. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Xevi Fernández. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
22: Ben important, no?, doncs poder començar una victòria, a més, doncs, contra un rival tan complicat.
3: Doncs sí, és... lo principal i lo més important són els dos punts que vam aconseguir. Primer partit de la temporada i no acostuma a sortir les coses com vols i sempre és difícil. I més com un equip que jo no m'esperava que fos tan intens i que em va posar les coses molt difícils.
22: També no sé si els primers minuts, no?, el fet d'haver de jugar com a Ruga, no?, que potser no esteu tan acostumats, doncs també va fer que costés una mica i després quan ja l'equip es va deixar anar, doncs ja va arrullar més.
3: Sí, sí, va ser una primera part molt igualada. Ja et dic que em van sorprendre una mica, no?, perquè era un equip molt jove, però molt intens i ens va posar les coses bastant complicades, la primera part. I el factor camp també, que no estem acostumats a jugar allà i va venir gent, però la pista no és el mateix jugar a Coma-ruga que aquí al camp d'esports. Però després ja a la segona part va començar a rullar tot i es va encaixar bé la defensa. Ens van fer només 10 gols a la segona part, que és el que a mi més m'interessa, és encaixar pocs gols i així va ser. I llavors, si encaixes pocs gols, pots córrer i tot és més fàcil i tot es rutja millor.
22: A més, també un dia especial, no?, perquè abans de començar doncs, vau fer un homenatge amb el David, no?, que doncs, tots portàveu samarretes commemoratives i al final doncs, li va poder també dedicar la victòria. No?
3: Sí, aquesta victòria és per ell, aquesta... i totes les que aconseguim, que esperem que siguin moltes, i va ser un moment molt, molt emotiu, sí, sí.
22: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest diumenge, Rubí contra el Joventut 25 de setembre, que és un equip que també ve de guanyar la primera jornada, més fora de casa, a la pista del Tortosa, que també doncs, sempre és complicada, i per tant, bé, doncs, suposo que doncs, us imagineu també un altre partit igualat, però bé, aviam si doncs, també com l'any passat doncs, podeu guanyar en aquella pista, no?
3: Sí, sí, aquest, no sé el resultat que vam fer l'any passat, aquí... els vaig anar a veure jo també, aquesta gent. I, home, és un equip que també posa les coses difícils i haurem d'anar amb tot. O sigui que, sí, sí, amb confiança.
22: Doncs perfecte, Xevi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Vinga, moltes gràcies.
22: Xevi Fernández, entrenador del Vendrell Recer Tècnic, valorant aquesta victòria per 30-24 en el debut contra la Salle Montcada C. I ara, com anem centrats en aquest primer desplaçament, aquest diumenge, en quart d'una al migdia, a la pista del Joventut 25 de setembre. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del Puertas Moreno Vendrell per 6-1 contra l'Atlètic Callà en un partit disputat aquest diumenge com a Ruga i on els jugadors de Miquel Malo començaven amb bon peu la Lliga en un partit que, de fet, doncs, ja quedava encarrilat al descans amb un clar 4-0 i a la segona part, doncs, els vertiblaus que mantenien a ratll el seu rival i no permetien doncs, que s'acostés al marcador i fins i tot doncs, encara farien algun gol més cap al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
22: Bé, doncs important, no?, doncs, poder començar bé i a més doncs, una victòria d'aquestes doncs, que doncs, també reforcen força, no?
4: Sí, sí, sí, així com parlàvem la setmana passada que no havíem estat massa bé d'un partit amistós. La veritat és que el primer partit de Lliga sí, hem estat molt bé. No? Vam fer una primera part molt bona on vam ser molt força superiors, jo crec, a Catllà. Fruit d'això marxem 4-0 al descans. I a la segona part, tot i que ells tenen moments en què ens atxutxen més i ens ataquen més i tenen més pilota, nosaltres també ens defensem bé. La veritat és que me va agradar força com vam defensar la segona part. I vam tindre ocasions de tirar contres i matar el partit, inclús abans de lo que el van matar. Així que força contents, la veritat és que sí.
22: Clar, sobretot destacar això, no?, que doncs, altres anys, doncs, per exemple, doncs, sí que doncs, algun dia doncs, fer una bona primera part, després de la segona doncs, venir una mica de fantasmes, doncs aquí destacar, no?, que l'equip no es va desconnectar, tot i ser primera jornada, que doncs, va estar els 40 minuts a dins i al final doncs, ho va acabar sentenciant, no?
4: Pues sí, vam saber jugar el partit, ja et dic, clar, la primera part amb pilota i sent d'altres el que portàvem el pes, pues vam saber obrir el marcador i ficar distància, i a la segona part, pues això, el que et parlàvem, no? Potser amb menys pilota, potser amb més moments de defensa, inclús vam dir, per moments vam deixar d'apretar i ens vam donar a mitja pista per estar més juntets i més organitzadets, i la veritat és que ho vam fer força bé. Ells sí que tenen ocasions, però són molt junyà, i ja et dic, i nosaltres a falta de 5 minuts tenim una contra que és el 5-1 i que va del partit, però abans d'això ja l'havíem tingut 3 o 4 més perquè teníem força facilitat per robar i córrer. Així que molt bé, molt content quan vam ser superiors, i molt content també per com vam jugar quan no vam ser tant.
22: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Club Futbol Sala Reus. Quedem la setmana passada, no?, que el Callà també era un equip com una mica de bèstia negra, que sempre costava, doncs aquest també, no?, perquè aquest també sempre és un equip d'aquests que s'atreveça, i bé, aviam si doncs, amb aquest impuls d'aquesta primera victòria, doncs per què no intentar doncs, també sorprendre'ls, no?
4: Sí, ojalà. Com bé dius, que ja fins al partit de tornada de l'any passat no vam ser capaç de guanyar-los, i Reus no, diria que les ha guanyat quasi sempre, o sempre hem passat perdent els dos partits, i diria que els altres anys més o menys també. Però bé, és una temporada nova, nosaltres estem contents amb l'equip que estem muntant, els nois estan demostrant capacitat per treballar molt, per córrer molt, per lluitar molt, i sabem que així pues, hi ha l'opció de guanyar qualsevol. Ojalà tinguem un partit similar al que vam tenir la primera jornada, i segurament així hi haurà més opcions. També Reus al final ve de perdre golejat contra Altafulla, i això també per mi els farà més perillosos, però l'altre ja et dic, si aconseguim mantenir una miqueta el nivell d'aquest primer partit, jo crec que tenim opcions d'anar a Reus i intentar donar un ensurt, i ojalà sigui així.
22: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
4: Ok, doncs moltes gràcies a tu.
22: Miquel Mal, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquesta golejada per 6-1 contra el Catllà, i ara, com diem, centrats en aquest primer desplaçament dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Club Futbol Sala Reus.

0: del país. Alguns d'aquests ruixats són una miqueta més intensos, però en definitiva avui una jornada, doncs això, molt variable, amb molta nuvolositat i també amb notable xafogó. Per demà la situació torna a canviar de nou. De fet, ja hi ha actius alguns avisos per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Els que ens afectaria a nosaltres seria durant el matí i fins a migdia aproximadament, perquè de nou ens creua un sistema frontal que aquest aire fred que tenim a les capes altes farà doncs que puguin créixer aquestes nuvolades d'evolució. Per tant, demà serà un dia també molt variable i molt inestable, amb algunes ullades de sol també, però amb aquesta inestabilitat, amb aquests ruixats que també poden aparèixer, en especial fins a mig matí, primera hora del migdia. A partir de llavors, és a dir, a la tarda, hi hauria més variabilitat i fins i tot amb algunes ullades de sol. Situació marítima alterada també durant aquestes properes hores o aquests propers dies a tots els grans costaners de la comarca. La temperatura de demà que davallaria, en especial la màxima, pel pas d'aquest sistema frontal.
1: Doncs en anirem parlant conforme avanci la setmana. Marc, gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Sintonia per sortir. Aquest és fins aquí arribat aquest informatiu de Ràdio El Vendrell. Recordin que la informació no s'atura i per això ens poden continuar seguint a través de xarxes socials, X, Instagram i també Facebook. Com no, a través de la nostra pàgina web i com no, també a través de les notícies de la televisió local. Per parlar-se res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13...

0: localitats catalanes en 64 funcions.
1: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
0: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol, previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou.
0: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem, aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els Dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Passant 4 minuts a les 2, al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets del que té més consens polític i concreta, que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé. Bon dia, Carina.
5: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
6: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
5: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret Mari Carmen.
1: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
1: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
9: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
10: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
0: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
1: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
11: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
0: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
1: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
0: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
12: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
0: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
1: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
13: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
0: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
15: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
14: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
16: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
14: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar. I aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
14: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
19: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, echaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
18: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
20: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
18: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: És un 2:15, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
1: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
0: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
21: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga s'han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
22: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi, una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
21: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
23: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
21: El centre de refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
0: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho ha dit Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
3: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
2: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
5: Notícies en xarxa.
0: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers, on a la torre han a plaça.
6: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
24: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat, doncs, és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
6: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
1: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sol.
0: Denuncien 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
1: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
0: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya aportarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents amb 15 solistes debutants.
26: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants
7: com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
25: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
8: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
9: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
8: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
11: Dóna molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dóna moltíssim valor el mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
10: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador Luis de la Fuente es va desfent elogis del de Mataró.
12: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
10: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
5: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
9: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
10: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
5: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
9: Així ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
5: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
9: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
5: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
9: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
5: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
12: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
5: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
15: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
5: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
9: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
9: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
5: De tot això fa molt pocs minuts que han parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
9: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
17: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
5: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
9: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
18: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
19: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
9: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
5: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
9: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
5: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat a la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
5: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
22: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
21: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
1: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
21: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
3: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
21: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
5: Vuit de cada deu persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada quatre ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada deu diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i sis de cada deu expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia la guagua, quedaron cinco chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
5: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
25: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
26: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
25: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
5: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori i que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
0: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
2: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici, allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
0: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
9: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
5: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
9: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
5: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
4: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
5: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
11: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
12: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
11: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
5: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats del cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
8: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment... Mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
7: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
13: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
14: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol. És previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels 4 gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 6:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 6:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
15: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 6:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el Sant Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on 3 jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
16: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
15: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
14: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en plana poliesportiva. L'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafanyi.
17: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
27: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
17: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
14: I el Kitchener Manresa debut avui a l'Eurocup contra el PAOK. I en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
5: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

les xerris per la meitat. Quan desgrano les faves, asseguda al sofà, estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar. Quan xerrumla del peix,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes, per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renova els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
4: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
1: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy,
1: that day I started to quit on my dream. Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs anem a fer a sonar tots els èxits. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ara mateix passen 8 minuts. Us saludem en aquesta tarda de Ràdio El Vendrell i tarda ja darrer dia del mes de setembre. Hem passat la pàgina perquè ja demà marca octubre, així que anem a actualitzar-nos. Les novetats ja sabeu que sonen fins al punt de les 5 aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem amb el treball en el que col·laboren Alok i Jennifer López, una d'aquelles col·laboracions no esperades, però que amb la López avisant que tornava de nou a les pistes de ball, s'ha produït aquest Everything I Find. Molt bona tarda, benvinguts.

escoltes Ràdio El Vendrell. Pablo López i Lola Índigo han creat aquest màgic que quasi sempre estem en aquests primers minutets de la tarda d'avui dimecres, i els amics de la xarxa reparteixen màgia amb aquesta cançó explicant una història de superació castellera. Aquest tema és el segon avenç del disc que publicaran el proper any i neix d'un episodi real que el grup va presenciar durant les fires de Sant Narcís de Girona l'any passat. La cançó converteix la caiguda i el posterior èxit d'un pilar de quatre dels Marrecs de Sal a l'una història sobre la perseverança, el treball en equip i la força del col·lectiu. Encara som aquí.

doncs després d'escoltar els Amics de les Arts, continuem amb l'estelada de música en català, amb aquest Malalt de somnis. Som a... bueno, acabats com aquell que diu, que fa només una setmaneta llarga que entravem a la tardor. I la música és com que estanyeix d'un altre color o sona d'un altre color. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1. Encara que la calor és persistent, sí que ja comencem a veure petits canvis i amb una baixada de temperatura, doncs, que permet respirar una mica. L'univers llatí es va tornar a juntar de la mà dels dos colombians, Maluma i Shakira. El tema ja el coneixes, han estrenat el videoclip de Agua, la seva nova col·laboració, la quarta cançó conjunta dels dos artistes, que cada cop que es troben a l'estudi, doncs generen un autèntic terratrèmol.

0: I més cançons de la mà de Fate, Divino i Baby Ranks, amb aquesta col·laboració a tres que acompanyen doncs, per aquest segon lliurament de el Green Print, la saga, l'EP que està compost per 8 temes i que és el 19 amb el seu nou projecte musical Arrat del Colombià.
1: Escolta,
0: des del darrer treball que va publicar el 2019. Bueno, i anem en busca de més coses que sona l'honor de Miley Cyrus. Ella torna a mostrar una petita part de la seva vida en el seu nou videoclip. La cantant estrenava aquest Let's Get Married, una peça visual molt carregada de simbolisme. Mostra una versió molt més madura, podríem dir més serena, també enamorada. Els seus fans estan, bueno, encantats.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: I aquest estiu els hem sentit molt, els Cora i el seu Perduts, tu i jo. Hem arribat a 2:15 ara mateix, de 4 de la tarda.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs anem amb més coses. Després de sentir els Sutherland, ara ens quedem amb Pedro Capó. També dona la benvinguda a la tardor amb coses noves, caer i levantar-se. Sí.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs anem amb més coses, perquè el dia 13 de novembre és el dia escollit per publicar Carnaval de Luz. Aquest és el títol del nou àlbum d'estudi dels U2, el que succeeix a The Songs of Experience, que es va publicar el 2017. Per tant, si fem el compte, han passat 9 anys. Així que 9 anys després surt a través de Island Record. El llançament coincideix amb la celebració de les 5 dècades de carrera dels irlandesos, liderat per Bono, com ja sabeu, i altres artistes de pes com The Edge o Adam Clayton o Larry Mullen. 50 anys des de que Mullen Jr. va col·locar una nota manuscrita en el taulell d'anuncis de l'escola perquè volien formar una banda. Amb moltes ganes i amb sorpreses i amb cançons i títols en castellà, com aquest que ara escoltem, que sona així, l'abans dels U2, amb aquest Strips of Dreams.

realment volíem presentar aquest, que com ja sabeu és el seu nou single, és El Silencio, una de les cançons que ja sí formaran part d'aquest nou treball, que formen 12 temes, a més amb una cançó que es diu The Mirror Maker, amb parèntesis Rosalia. Haurem de descobrir més coses.

0: meravella. Així podíem dir que és la música de Teddy Swims, i així ho diem en castellà, perquè és una meravella de veu, d'artista, amb temassos com aquest Perfect Man. Un artista que ha donat un gir important en el seu estil i que no podia ser millor. Ens acostem cap a les 4 de la tarda.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Agafats de la mà d'Álvaro de Luna, que està intensament treballant amb temassos nous com aquest Lo Siento.

0: tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda. Arriba al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 PM. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs ja estem aquí les 4 i un minutet, al darrer treball dels Sopa de Cabra, que com ja sabeu han tornat, per si aneu una mica perduts. Doncs ha sigut una nova versió del Far del Sud. Aquí trobem una col·laboració ben curiosa, però és una gran... Bueno, podríem dir que es dedica a les xarxes i que ho peta. És en Jordi Roca, conegut aquí com el Jordi Estol.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé l'orella, que això és l'1-9, es diu Five, i és el nou single que estrenen de Nothing But

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem amb més música internacional. Ara mateix són les 4 i 12 de la tarda. Estàs a la sintonia de Ràdio El Vendrell i aquest és el nostre punt, com sempre, d'actualitat. Qui sona lo nou de Sam Smith, que el tenim per aquí amb el seu nou treball. Aquest estiu han regalat temes com aquest Constant Companion.

0: tu boca.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Estem esperant el nou treball de Carlos Vives, que ens té en candeletes, Tu i jo i nada más. I Cara de Vinc ara li posa una mica més de ritme als minuts quan són les 4:20 amb aquest tema que es diu Looking for You.

dates que arriben pròximament és el nou treball de Kiko Veneno. El 6 de novembre arriba el nou àlbum de l'artista. Detalls sobre aquest disc. Col·laboracions importants amb aquest tema dels Estopa, que són així, jo i mi manager. I a Beyoncé la sentim en un registre poc habitual amb el seu retorn musical, o l'actualitat musical, amb Maluma. Es diu així, Cuerpo.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Bé, com ja sabeu, el passat 10 de setembre arribava Para Cuando Sean Mayores. És el títol del cinquè àlbum de Camilo. És el que arriba després d'aquell que publicava el 2024 a 4. Una obra dedicada a les seves filles, Índigo i Amaranto. I diu que és com una espècie de manual d'instruccions per la vida adulta. Estan incloses doncs, cançons com aquest que sentim i que es diu així, El Árbol.

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Poquioli, com ho fèiem abans?
2: Ho saps?
1: Ok. Imagino's

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Vinga, anem a avançar una miqueta més i ens acostem cap al punt de les 5 de la mà d'Helena Rose amb Justin Quiles. I és que l'estiu encara cueja amb temetes com aquest, Cosita Linda.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Els darrers minuts els dediquem al darrer treball de Bryan Adams. L'artista arriba properament amb un disc molt patri, un homenatge al seu Canadà estimat. Atenció, perquè el proper 14 de novembre estarà de gira al Palau Sant Jordi amb motiu de la presentació del seu nou treball. Després viatjarà per diferents zones de la geografia espanyola, en províncies com, per exemple, ciutats com, per exemple, Múrcia, Saragossa, València, i el 10 de novembre també estarà a Madrid. Una cita que l'acompanya amb l'estrena del seu nou disc, que es diu How's It's Going, el proper 6 de novembre. Nosaltres amb aquest tema, que es diu The Ballad of Terry Fox, acomiadem la tarda i demà ja serem a dijous. Avancem en la setmana. Així que només us puc desitjar que tingueu bona tarda.

que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. Escoltes Ràdio al Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dimecres, dia 30 de setembre de 2026, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'allò que és actualitat al Vendrell i també a la resta de la comarca, al Baix Penedès. I som d'una banda la marca Marquet de les Vies de So,

0: empresarial del Gran Penedès. Serà el fet de sortida d'un informatiu que a més ens parlarà de l'edifici Tavares, que ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de l'Speed Job Dating, una modalitat d'entrevistes laborals de curta durada que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'àmbit del sector industrial i logístic de la comarca. Parlem de l'Ajuntament del Vendrell, que s'ha reunit amb diverses entitats per recollir propostes sobre com hauria de ser la futura casa de la cultura que s'ubicaria a l'antiga cooperativa agrícola. Temps per parlar de Pau Casals i de l'Escolania de Montserrat, que s'afegeix als actes d'homenatge al mestre amb motiu del seu 150è aniversari. Parlem de Port Aventura i del malbaratament alimentari i alhora també de la gent gran. Tot plegat amb esports i el temps. Comencem informatiu fent parlant del Penedès i el Garraf, que tanquen el primer semestre de l'any amb màxims d'ocupació i mínims d'atur. El Baix Penedès lidera el creixement amb un augment de l'afiliació del 4,6%, però encara manté el nivell més alt d'excedents laborals i una temporalitat elevada. Són les principals conclusions de l'informe de conjuntura econòmica semestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEP, que apunta que el repte ara és consolidar aquest creixement amb una ocupació més estable i un teixit empresarial més fort.
1: El mercat laboral del Penedès i el Garraf continua creixent i ho fa amb el Baix Penedès al capdavant. Durant el primer semestre del 2026, les tres comarques han assolit el nivell d'ocupació laboral més alt de les seves sèries i han registrat també les taxes d'atur més baixes. Al Baix Penedès, les afiliacions han augmentat un 4,6%, principalment pel sector dels serveis, en un 89% dels casos, destacant el transport i les comunicacions, que arriben a un màxim de 2.150 llocs de treball. Aquesta evolució, però, té una altra cara. El Baix Penedès és també la comarca del territori amb més mà d'obra disponible. Els excedents laborals han baixat, però encara se situen en el 19,2%.
2: És l'única comarca que totes les activitats aporten creixement en la creació d'ocupació. Per tant, és bo aquest procés de diversificació que registra la comarca. És la comarca que sempre ha tingut la taxa d'atur més alta, que ara se situa en mínims, és del 10%. Però encara té uns excedents laborals importants. I aquí el repte de la comarca està en com, diguéssim, fer aquest matching entre els sectors que creen ocupació i les persones que estan aturades en determinats sectors que no són els que creen ocupació. I, per tant, s'ha de treballar més aquesta adequació.
3: Ens reafirma el que ja teníem coneixement, que som de la comarca que més creix, i per això constantment estem demanant al govern de la Generalitat i a l'estatal que inverteixi més en el territori. Sabem que creixem en població i en necessitats, i les dades que ens avui ens han presentat a l'informe ens ho confirmen.
1: L'informe assenyala, per tant, que un dels reptes és aprofitar aquest dinamisme per reduir aquest excedent i al mateix temps consolidar una ocupació més estable, i és que la temporalitat continua sent un dels punts a tenir en compte. L'informe també detecta que a les tres comarques l'ocupació creix més que el nombre de centres de cotització, és a dir, hi ha més treballadors, però el nombre d'empreses o centres creix a un ritme inferior.
4: L'afiliació està creixent moltíssim, però en canvi no creixen les empreses, no hi ha més activitat econòmica i no hi ha més productivitat. I això ens ha d'alertar, no? Una empresa, més enllà d'ocupar més persones, també ha de vigilar els seus marges, ha de vigilar de ser productiva, i aquesta és l'alarma que tenim. Les empreses són molt petites i que amb empreses més grans possiblement es podria aguantar millor els reptes que venen de futur, no?
1: De cara als pròxims mesos, l'informe assenyala diversos factors que poden condicionar l'evolució de l'economia, com la volatilitat dels preus de l'energia, la desacceleració del comerç mundial i la capacitat de les empreses per trobar talent i invertir. Davant d'això, una crida al sector públic i una resposta.
4: Si no hi ha producció industrial, és difícil crear empreses. Però segon, simplificació administrativa, que els tràmits siguin molt més fàcils. L'entorn és molt mogut, creix tot molt ràpid, canvia molt, però és clar, aleshores l'empresari no pot tirar endavant els creixements de les empreses en el ritme que l'administració treballa.
5: Les administracions hem de posar facilitats per això, no? Hem d'agilitzar aquests tràmits urbanístics. Tenim un avantprojecte de llei per facilitar aquests tràmits i no podem permetre que això sigui un endarreriment en el creixement industrial del territori. I l'altre tema que parlàvem és l'energia. Ja és una política pública de fa molt de temps. Tenim un pla, que és el Plater. Tenim que maximitzar aquests 250 dies que tenim de sol a l'any al país i al territori encara més, per

0: per poder optimitzar aquesta energia neta que necessitem.
1: El repte, segons l'informe, ja no és només crear llocs de treball, és aconseguir que aquest creixement es tradueixi també en empreses fortes, més inversió, més productivitat i més valor afegit.
2: No deixem de parlar d'ocupació. L'edifici Tavares ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de l'Speed Job Dating, una modalitat d'entrevistes laborals de curta durada.
3: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres ha tornat a plegar un bon nombre de demandants de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga. Prop de 500 persones han fet entrevistes curtes amb algunes de les 19 empreses presents a la jornada, per mirar de cobrir vacants de diferents perfils, com ara mossos de magatzem, personal de neteja, administratius, carretoners o operaris de producció.
4: És una eina que la traiem molt útil, perquè l'any passat, per exemple, d'aquest speed dating vam treure 20 i pico de contractes, i cada speed dating en traiem de contractes. És una eina que encara ens serveix. Vull dir.
3: Com ja ha passat en altres ocasions, l'edició centrada en la indústria i la logística és la que té més participació de les que es fan al llarg de l'any, evidenciant el creixement que té el sector a la comarca.
4: És la zona on estem, és una zona de serveis, logística està dintre del sector serveis, i tenim al costat d'aquí un centre logístic molt important, que any a any va creixent darrere any. No? És a dir, cada any hi ha una empresa nova que es va instal·lant.
3: La cerca d'aquesta mà d'obra és el que impulsa moltes empreses a formar part de la iniciativa, una experiència que repeteixen cada any.
5: Nosaltres busquem tema de conductor CMS, que és tràiler. També busquem tema d'administratius, pel tema de mecànics també.
6: És la captació de gent perquè està fent la recerca de feina i, bueno, i mirar una miqueta els perfils que a nosaltres ens interessa, i cada any venim.
7: Aquest any busquem perfils tècnics, mecànics, xapistes, pintors, que ens puguin ajudar, doncs, amb les feines del concessionari del dia a dia. L'any passat vam venir, era el primer any, i vam aconseguir un recanvista.
3: Pel que fa als demandants d'ocupació, l'Speed Job Dating els ofereix una bona oportunitat de tenir un contacte directe amb empreses que necessiten treballadors. N'hi ha que tenen molt clar quin tipus de feina busquen, i altres que estan oberts a qualsevol opció.
8: Feines, sobretot d'administració, i, bueno, coses que no m'exigeixin un esforç físic perquè jo no el puc fer. Sí, a través de l'eina. Vaig treballar amb ells un any i, bueno, van tenir una bona experiència i sempre em truquen per qualsevol cosa, de mira, hi ha aquestes ofertes aquí, mira tu, això d'aquí.
9: En concreto no, tengo varias experiencias en el sector, en varios sectores. Lo que el mercado da. Yo estoy haciendo varias entrevistas. Fue aquí porque mi mujer de aquí, si no estaba en Italia.
10: Jo vinc de part de la Fundació Santa Teresa i busquem, pues, des del programa que cadascú porta, que puguin tenir moltes oportunitats d'entrevista i que els nostres usuaris tinguin l'oportunitat de conèixer totes les empreses del territori.
11: He vingut amb la classe, que estic fent un curs d'imatgissó, i hem vingut a gravar també. Jo estic buscant una feina temporal per agafar experiència, perquè no en tinc molta.
3: El sector de la indústria i la logística és un dels que més creix actualment a la comarca, el que es tradueix en una oferta més elevada de llocs de treball. Amb tot, no sempre és fàcil cobrir les necessitats de les empreses.
12: Costa molt. El nostre sector és de perforacions, treballem amb molt d'obra pública, i llavors, clar, necessitem un perfil molt, molt específic, i llavors això sí que ens dificulta una miqueta la recerca i l'adquisició de les vacants.
5: El sector del transport ara mateix és una mica complicat. Avui en dia, tema de conductors, falta molta gent, llavors també has d'agafar gent de fora. O sigui, aquí la jovent li costa una mica més introduir-se en aquest sector, i per tant, tema conductors està una mica complicat.
7: Costa trobar-ne com qualsevol sector professional o tot el, diguéssim, totes les feines aquestes més manuals, doncs van mancades de professionals i costa molt de trobar-los.
3: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres s'ha organitzat en el marc del programa Treball a les Comarques i ha comptat amb la col·laboració de l'eina de l'Ajuntament del Vendrell i de Calafell Ocupació.
2: L'Ajuntament de la nostra vila s'ha reunit amb diverses entitats per recollir propostes sobre com hauria de ser la futura Casa de Cultura que s'ubicaria a l'antiga cooperativa agrícola.
1: Les entitats de cultura popular del Vendrell fa anys que reclamen un espai polivalent que aculli els elements festius i des d'on poder fer activitats divulgatives i formatives. El mes de febrer, l'Ajuntament del Vendrell va arribar a un acord per adquirir l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola situat a la carretera de Valls. L'operació es va fer mitjançant una permuta amb l'actual propietari, Sevipe, que rebia a canvi una finca municipal al nou sector comercial de la Muntanyeta Nord. El següent pas serà aconseguir finançament per rehabilitar l'edifici i adaptar adaptar-lo als nous usos. Una de les vies en què confia el govern local és la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat.
13: Quan tinguem aquest finançament assegurat, doncs que ja ens agafi amb el pla funcional, amb el pla d'ús, és a dir, què volem exactament fer i com, de quina manera hem de distribuir els espais, hem de fer-ho funcional, en el benentès que ha de ser Casa de Cultura, però no deixa de ser un equip municipal i ha de tenir doncs, diferents polivalències, per alguna manera.
1: La Casa de la Cultura ha de respondre a tres necessitats bàsiques.
14: La necessitat que tingui la cooperativa i que ha de seguir sent la cooperativa, no? Recordem que és un vecil. Després, l'altre gran part, que és les necessitats que ens puguin demostrar les entitats, que avui doncs, comencem a recollir totes aquestes necessitats, i després la necessitat que té l'Ajuntament amb aquesta Casa de Cultura, a més, en la ubicació que hi ha i de més, no? Ha de ser un gran motor de la ciutat, ha de dinamitzar tota aquella zona.
1: Per poder presentar un projecte sòlid, aquest dimarts s'ha convocat a les entitats a una trobada en què han pogut fer les seves aportacions sobre com hauria de ser la Casa de la Cultura.
14: Que les entitats puguin ser partícips són molt importants durant tot aquest procés. Així que el primer pas era adquirir la cooperativa i el segon gran pas és aquest projecte funcional, que és el que avui iniciem.
13: No hi ha massa alternatives, vull dir, recursos propis seria un projecte a llarg termini amb un pla de barris que et diu que el 2030-2031 han d'estar acabats els projectes. En termes d'administració és un projecte a curt termini.
1: Entre els reptes hi ha com preservar el patrimoni agrícola del celler que encara es conserva en un espai destinat a usos culturals i lúdics. Per això a la reunió també hi ha assistit l'arquitecte Roger Guitart, que ha insistit en la necessitat de preservar l'edifici per posar en valor un patrimoni que explica la història de la vida agrícola del Vendrell.
15: Res no és impossible en aquest sentit, però sempre hi ha unes limitacions i unes acotacions, o sigui, estem parlant de patrimoni, i el patrimoni s'ha de respectar com a tal. Amb el patrimoni no tot val. El que passa que sí que depèn de quins usos, és molt productiu, i hi ha molts exemples també que ho avalen, no?
1: La cooperativa es va construir en diferents fases. Una de les joies de l'edifici és el soterrani del celler, obra de l'arquitecte noucentista César Martinell.
15: Una cosa interessant que cal destacar és que ens ha arribat als nostres dies pràcticament igual de com es va tancar. Per tant, això és un valor també que hi ha hagut petites reformes que han canviat l'origen, però és un valor que també val la pena doncs, de conservar i d'explicar.
1: La cooperativa del Vendrell, obra d'Antoni Pons del 1906, és un emblemàtic edifici modernista de 2.600 metres quadrats amb 800 metres més de parcel·la.
2: I parlem de l'Escolania de Montserrat, que s'afegeix als actes d'homenatge a Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
16: D'allò més local al reconeixement universal. Entitats culturals i administració s'han donat de la mà novament per seguir commemorant el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I aquest cop amb un concert que la reconeguda Escolania de Montserrat oferirà el 23 d'octubre a l'Església de Sant Salvador. Un recital per al qual aviat es posaran les entrades a la venda i que fusionarà un dels principals cors de veus infantil d'Europa amb el so de l'orgue del Vendrell. I tot plegat relligat amb el caràcter obert i popular que el mestre sempre va imprimir al seu art i que viurà un nou capítol el 29 de desembre repartit entre l'església i la Casa Navigua de Casals.
13: Lliga amb ell i lliga amb la manera de fer nostra. Vull dir, nosaltres no fem o no entenem la cultura si no és popular. Quan dic popular és que arribi al màxim possible de públic. Cultura cap a uns pocs o limitada o tancada, per nosaltres no és cultura, perquè justament la cultura s'entén allò que comparteix de manera majoritària la població. Per tant, al carrer com toca i davant de la Casa Pau Casals.
16: I és que justament el dia del seu naixement, el 29 de desembre, hi haurà un doble programa commemoratiu. D'una banda, un concert on s'interpretarà l'oratori El Pessebre de Casals, supervisat per Marta Casals i dirigit per Antoni Ros Marbà, amb les veus de Mireia Tarragó, Gemma Coma, David Alegret, Ferran Albric, Germán de la Riba i Mercè Sanchís a l'orga. I de l'altra, un acte més festiu al davant de la seva casa nadigua i que servirà també per homenatjar un vendrellenc il·lustre i d'allò més universal.
17: A la condició de músic de referència del segle XX, indiscutible, amb reconeixement internacional, i no només com a cel·lista, sinó com a director, com a compositor, com a mestre, s'hi afegeix un altre element distintiu que no els grans noms de la cultura catalana tenen, que és aquesta defensa de la pau, la dignitat de les persones, els drets humans, la llibertat, la democràcia, des de la seva catalanitat, no? Que va reivindicar sempre. Per això creiem que Casals, aquest vendrellenc il·lustre, és un dels noms més universals de la cultura catalana.
16: El reconeixement a la figura de Casals ja ha plegat des del mes d'abril a l'entorn de 29.000 persones que han pres part de concerts, exposicions i activitats diverses d'una dotzena de països. I, com sempre, amb el Vendrell com a epicentre de la seva geografia vital i emocional.
18: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb victòria de l'Aia Vendrell femení. Les jugadores de José Antonio Ramírez que s'estrenaven a la Lliga aquest dissabte a la pista del Cornellà i un partit que, bé, doncs van anar per darrere durant bona part del partit. De fet, van arribar a perdre de 16 punts quan ja doncs, pràcticament s'entrava a l'últim quart, però un espectacular parcial de 8 a 23 en aquest últim període doncs, va permetre a les taronges doncs, remuntar i aconseguir la victòria per 56 a 57. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
19: Hola, què tal? Bon dia.
2: Bé, important, no? Doncs començar amb victòria, més tal com va anar el partit.
19: Sí, com bé dius, el partit es va complicar moltíssim des del bon inici. Sí que és veritat que van sortir molt fredes al principi de quarts, tant el primer com el segon com el tercer, i això feia que amb petites avantatges que ja s'agafaven cada quart s'anessin escapant al marcador. Un partit amb molt poc encert, van fer 4 triples, 2 equips i 2 al final, un que pràcticament sentenciava el partit per part d'elles i un altre de nosaltres que vam contrarrestar afortunadament en l'últim encert que ens donava la victòria final.
2: Un últim quart on doncs, vau posar en marxa una defensa en zona, no?, que va donar els seus fruits i això us va permetre doncs, poder remuntar, no?
19: Sí, això que comentaven en altres ocasions, que tenim molta feina feta de l'any passat, en aquell moment vaig decidir que podíem fer 2 zones que tenim preparades que aquest any encara no havíem treballat, però va sortir bé.
2: Un partit que a més doncs, també va suposar el debut d'Alexandra Rigal, que bé, doncs, ho comentàvem, no?, que doncs, faltava alguna peça, no?, que veurem si finalment arribaria algú, finalment ha arribat i per tant doncs, també doncs, aviam què pot aportar, no?
19: Sí, és una sort portar ben bé molt de temps parada perquè hi ha altres lesions i la seva feina i l'impossibilitat que pogués jugar. Al principi la idea era que debutés només, però van haver de treure totes les jugadores el màxim possible per tornar a donar un cop al partit i tombar-lo.
2: Ara ja doncs, toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte com a Ruga contra el Valls B, que és un equip que acaba de pujar. I bé, sobretot important, no?, el que comentàvem també doncs, durant la pretemporada, que aquest any doncs, serà important doncs, començar a fer-se fortes a casa i aquesta és la primera oportunitat, no?
19: Sí, aviam si tenim aquesta possibilitat de capgirar els marcadors de l'any passat. Sí que és veritat que és un equip de recent ascendit. Conec una mica les jugadores, perquè part de les jugadores ja havien jugat amb mi quan vaig passar per baix amb el Junior Inter. I en principi això, intentar aconseguir la primera a casa i donar tranquil·litat i no començar com l'any passat.
2: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
19: D'acord, bon dia.
2: José Antonio Ramírez, entrenador de l'Aia Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 56 a 57 a Cornellà. I ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, dissabte a les 6 de la tarda, com a Ruga, contra el Valls B. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb victòria del Vendrell Recer Tècnic per 30 a 24 aquest dissabte a com a Ruga contra la Salle Montcada C en el primer partit de la temporada per als jugadors de Xevi Fernández i un aconseguint doncs, aquest triomf en un partit on doncs, van anar per davant durant bona part del partit i finalment, doncs, com dèiem, aconseguim certificar els primers 2 punts de la temporada. Per parlar de com va anar tot plat, com sempre tenim el míster, el Xevi Fernández. Hola, bon dia.
20: Hola, bon dia.
2: Ben important, no?, doncs, poder començar una victòria, a més, doncs, contra un rival tan complicat.
20: Doncs sí, és el principal i el més important són els 2 punts que vam aconseguir. El primer partit de la temporada i no acostuma a sortir les coses com vols i sempre és difícil. I més com un equip que jo no m'esperava que fos tan intens i que em va posar les coses molt difícils.
2: També no sé si els primers minuts, no?, el fet d'haver de jugar com a Ruga, no?, que potser no esteu tan acostumats, doncs també va fer que costés una mica i després quan ja l'equip es va deixar anar, doncs ja va rutllar més.
20: Sí, sí, va ser una primera part molt igualada. Ja et dic que em va sorprendre una mica, no?, perquè era un equip molt jove, però molt intens i ens va posar les coses bastant complicades, la primera part. I el factor camp també, que no estem acostumats a jugar allà i va venir gent, però, però la pista no és el mateix jugar a Coma-ruga que aquí al Camp d'Esports. Però després ja a la segona part va començar a rullar tot i es va encaixar bé la defensa, ens van fer només 10 gols a la segona part, que és el que a mi més m'interessa, és encaixar pocs gols i així va ser. I llavors, si encaixes pocs gols, pots córrer i tot és més fàcil i tot és rutja millor.
0: A més, també un dia especial, no?, perquè abans de començar doncs vau fer un homenatge amb el David, no?, que doncs tots portàveu samarretes commemoratives i al final doncs li va poder també dedicar la victòria, no?
20: Sí, aquesta victòria és per ell. Aquesta i totes les que aconseguim, que esperem que siguin moltes, i va ser un moment molt, molt emotiu, sí, sí.
0: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest diumenge, Rubí, contra el Joventut 25 de Setembre, que és un equip que també ve de guanyar la primera jornada, més fort de casa, a la pista del Tortosa, que també doncs sempre és complicada, i per tant, bé, doncs, suposo que doncs, us imagineu també un altre partit igualat, però bé, aviam si doncs, també com l'any passat doncs, podeu guanyar en aquella pista, no?
20: Sí, sí, aquest, no sé el resultat que vam fer l'any passat, aquí els vaig anar a veure jo també, aquesta gent, i home, és un equip que també posa les coses difícils i haurem d'anar amb tot, o sigui que sí, sí, amb confiança.
0: Doncs perfecte, Xavi, esperem que així sigui. Sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
20: Vinga, moltes gràcies.
0: Xavi Fernández, entrenador del Vendrell Rest Tècnic, valorant aquesta victòria per 30-24 en el debut contra la Salle Montcada C, i ara quan anem centrats en aquest primer desplaçament aquest diumenge en quart d'una al migdia a la pista del Joventut 25 de Setembre. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del Puertas Moreno Vendrell per 6-1 contra l'Atlètic Callà en un partit disputat aquest diumenge a Coma-ruga, i on els jugadors de Miquel Malo començaven amb bon peu la Lliga en un partit que, de fet, doncs, ja quedava encarrilat al descans amb un clar 4-0, i a la segona part doncs, els vertiblaus que mantenien a ratll el seu rival i no permetien doncs, que s'acostés al marcador i fins i tot doncs, encara farien algun gol més cap al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs important, no?, doncs, poder començar bé i a més doncs, una victòria doncs, d'aquestes que doncs, també reforcen força, no?
21: Sí, sí, sí, així com parlàvem la setmana passada que no havíem estat massa bé l'últim partit amistós, la veritat és que el primer partit de Lliga sí, hem estat molt bé, no? Vam fer una primera part molt bona on vam ser molt força superiors, jo crec, a Catllà. Fruit d'això marxem 4-0 al descans. I a la segona part, tot i que ells tenen moments en què ens atxutxen més i ens ataquen més i tenen més pilota, nosaltres també ens defensem bé. La veritat és que me va agradar la força com vam defensar la segona part i vam tindre ocasions de tirar contres i matar el partit inclús abans de lo que el van matar. Així que força contents, la veritat és que sí.
0: Clar, sobretot destacar això, no?, que doncs, altres anys, doncs, per exemple, doncs, sí que doncs, algun dia doncs, feia una bona primera part, després de la segona doncs, venia una mica de fantasmes. Doncs aquí destacar, no?, que l'equip no es va desconnectar, tot i ser primera jornada, que doncs, va estar els 40 minuts a dins i al final doncs, va acabar sentenciant, no?
21: Pues sí, sí, vam saber jugar el partit, ja et dic, la primera part amb pilota i sent d'altres que portàvem el pes, pues vam saber obrir el marcador i ficar distància. I a la segona part, pues això, el que et parlàvem, no? Potser amb menys pilota, potser amb més moments de defensa. Inclús vam dir, per moments vam deixar d'apretar i ens vam donar mitja pista, vam estar més juntets i més organitzadets, i la veritat és que ho vam fer força bé. Ells sí que tenen ocasions, però són molt llunyà. I ja et dic, i altres, a falta de 5 minuts tenim una contra que és el 5-1 i que va del partit, però abans d'això ja n'havíem tingut 3 o 4 més perquè teníem força facilitat per robar i córrer. Així que molt bé, molt content quan vam ser superiors i molt content també per com vam jugar quan no vam ser tant.
0: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Club Futbol Sala Reus. Que dèiem la setmana passada, no?, que el Callà també era un equip com una mica de bèstia negra, que sempre costava, doncs aquest també, no?, perquè aquest també sempre és un equip d'aquests que s'atravessa, i bé, aviam si doncs, amb aquest impuls d'aquesta primera victòria, doncs per què no intentar doncs, també sorprendre'ls, no?
21: Sí, ojalà. Com bé dius, que ja fins el partit de tornada de l'any passat no vam ser capaços de guanyar-los, i Reus no, diria que els ha guanyat quasi sempre, o sempre, l'any passat perdem els dos partits, i diria que els altres anys més o menys també. Però bé, és una temporada nova, nosaltres estem contents amb l'equip que estem muntant, els nois estan demostrant capacitat per treballar molt, per córrer molt, per lluitar molt, i sabem que així pues, hi ha l'opció de guanyar qualsevol. Ojalà tingui un partit similar al que vam tenir la primera jornada i segurament així hi haurà més opcions. També Reus al final ve de perdre golejat contra Altafulla i això també per mi el farà més perillosos. Però l'altre ja et dic, si aconseguim mantenir una miqueta el nivell d'aquest primer partit, jo crec que tenim opcions del Reus i intentar donar un ensurt i ojalà sigui així.
0: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
21: Ok, doncs moltes gràcies a tu.
0: Miquel Mal, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquesta golejada per 6-1 contra el Catllà i ara, com diem, centrats en aquest primer desplaçament dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Club Futbol Sala Reus.
4: El temps amb Marc Rodero.
2: I parlem de la crònica del temps d'una jornada marcada novament per la inestabilitat, tot i que les precipitacions no són massa quantioses. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
2: Tornem a tenir pluja, o podríem dir plugims, no?
6: Més aviat plugims. Hem caigut 4 dècimes al Vendrell, 1 litre i escaig cap a l'àrea de l'interior, cap a la Bisbal del Penedès, però en conjunt avui una jornada marcada àmpliament per la nuvolositat. Més núvols que no pas pluja. Sí que és cert que cap a l'interior del país alguns d'aquests ruixats són una miqueta més intensos, però en definitiva avui una jornada, doncs això, molt variable, amb molta nuvolositat i també amb notable xafugó. Per demà la situació torna a canviar de nou. De fet, ja hi ha actius alguns avisos per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Els que ens afectaria a nosaltres seria durant el matí i fins a migdia aproximadament, perquè de nou ens creua un sistema frontal que aquest aire fred que tenim a les capes altes farà doncs, que puguin créixer aquestes nuvolades d'evolució. Per tant, demà serà un dia també molt variable i molt inestable, amb algunes ullades de sol també, però amb aquesta inestabilitat, amb aquests ruixats que també poden aparèixer, en especial fins a mig matí, primera hora del migdia. A partir de llavors, és a dir, a la tarda, hi hauria més variabilitat i fins i tot amb algunes ullades de sol. Situació marítima alterada també durant aquestes properes hores o aquests propers dies a tots els quadrants costaners de la comarca. La temperatura de demà que davallaria, en especial la màxima, pel pas d'aquest sistema frontal.
2: Doncs anirem parlant conforme avanci la setmana. Marc, gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Sintonia per sortir. Aquest és fins aquí arribat aquest informatiu de Ràdio El Vendrell. Recordin que la informació no s'atura i per això ens poden continuar seguint a través de xarxes socials, X, Instagram i també Facebook. Com no, a través de la nostra pàgina web i com no, també a través de les notícies de la televisió local. Per parlar-se res més, que tinguin molt bona tarda.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El cafè literari Amaron de Balaguer.
1: Dempús del primer programa de la sazón començam et dosau. Demoram que lo gaudissets de que d'aquest també n'eixis clats plan satisfet. Començam et dosau programa en tot voler explicar que avui era única secció que hi haurà serà era eden de la poesia. Per què? Força vos preguntaràs. Doncs avui hem decidit que un cop o dues al mes dedicarem un programa entier a la lectura d'un descans del poema Canigó de Jacint Verdaguer. Suei, premo que mos agrada força el poeta i volem compartir amb vosaltres aquesta lectura si encara no la coneixats. A través de les ondes radiofòniques en qui a fin de sesón, cada mes o cada 15 dies, hauràs un cant d'aquest poema èpic de Verdaguer. Ne són 13 i 12 cants més el epílog. Ei, per això que ben més ne seran durs en lloc d'un. Dit això, ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut al cafè literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Un dia 30 de setembre, la poeta Mercè Mayona Codina moria a Cogulls l'any 1972. Havia nascut el 3 de juliol de 1903. En canvi, el dia 3 d'octubre de 1928, naixia a Figueres la poeta Carme Guas d'Arné, que moriria a Barcelona el 22 d'agost de 1998. Va tenir per fills l'escriptora i periodista Sílvia Soler i el periodista, escriptor i creador del programa de TV3 Polònia, Toni Soler, amb l'Antoni Soler ampliat de banca, amb qui es va casar 1954.
0: La dent de la poesia.
1: I abans de passar a llegir els dos primers cants de Canigó, us volem presentar l'autor. Jacint Verdaguer va néixer el 17 de maig de 1845 a Folgueroles i va morir el 10 de juny de 1902 a Vallvidrera. Fou un prevere i destacat poeta en llengua catalana. Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna. Poeta romàntic, adscrit a la generació de la Restauració de 1874, que en el marc de la Renaixença torna a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària. Canigó és l'obra més coneguda d'ell, juntament amb l'Atlàntida. Canigó és un poema èpic de 1886 que constitueix un dels poemes clau de la Renaixença catalana. Consta de més de 4.000 versos en 12 cants i un epíleg, com hem dit al principi. El tema és el del naixement de la nació catalana, a les valls pirinenques, a l'època carolíngia. Aquesta història, en la qual apareixen també elements mitològics, conté una descripció geogràfica del Pirineu català, que es desenvolupa a través de la figura mítica del comte Tallaferro, un valent i ferotge lluitador contra els raïns. El mite està basat en el personatge històric de Bernat Tallaferro. I ara sí, comencem la lectura pel primer cant, que es titula L'Aplec. Està dedicat als catalans a França. Amb son germà, el comte de Cerdanya, com àliga que a l'àliga acompanya, davalla Tallaferro de Canigó un matí. Vi amb son fill de caçar en la boscuria, quan el sentieri místic a Cantúria se n'entra a l'ermitatge de Bot de Sant Martí. L'ossant des del cavall vestit de malla, encès d'amor d'un colp d'espasa talla, per abrigar a un pobre son tribetat mantell. Gentil, la ligó tendra sa armadura contempla, i amb coratge que no dura, mon pare diu, voldria ser cavaller com ell. Què he fet amb vos contra el mansó la guerra? M'ha vist l'espatlla l'enemic? La terra no tregui jo amb sang meva i amb sang de sarraïns? Per què l'elmi i l'escut que a tants donàreu a mi sol, fill vostre, me'l negàreu? No infanten ja les mares guerrers i paladins? Fill, hereu de ma glòria i mon llinatge, ta petició m'agrada i ton llenguatge demana si a ton oncle li plauen com a mi. És hora, tanmateix, diu l'altre comte, pues no és ja cavaller, que en si aprompta, que vella a nit les armes, jo l'en faré al matí. Com dintre el rus, muriosa vella, gentil, haurà se queda en la capella, acompanyat dels comtes de patxes i escuders, en la tarima de l'altar s'apostra, contemplant el sant bisbe que s'hi mostra, que fou abans que bisbe, mirall de cavallers. La llum de l'alba al peu de l'ara, el tro com un colom vestit amb blanca roba, regalant-se amb l'aroma de cristians consells, sanitosos consells que, abans de gaire, com papallones volaren en l'aire, més, ai, no son cor novici també volant amb ells. Déu, per Déu batalla, l'ermità li crida, estima son honor més que ta vida, com ploma ta arma, escriga per tot la santa llei, sia sempre capçal de la innocència, si et dobla un vent, que sia el de la clemència, escut si és pel poble i es passa per ton rei. Deixa després la blanca vestidura i li donen a peces l'armadura, damunt lo camisol, lo platejat per punt. Abriga amb lo capmall, sa testa vella, son cos gallard i fort amb la rodilla, que du les quatre barres i un sol eixent damunt. Guifre son oncle, els esperons li posa, fent una creu en son genoll, que rossa, amb una encesa llàgrima, l'espasa empunya, aprés, que un raig de sol llueix damunt de l'ara i a gentil, per senyir-la, se prepara del puny a la creuera fent-li donar un bes. Tres colps amb ella sobre el dors li dona, darrera injúria que el guerrer perdona, mentre li diu la seta, l'espasa és una creu, batalla i vens com Jesucrist amb ella, arma de cor, aqueixa esposa vella, que no l'arrenquen vida ni mort del costat teu. L'ermita és com un ou, atapaïda, de vells, donzelles i minyons, que hi crida, de les sonores que ella, l'ho tritllejar festiu. A part que hi entren d'aquells cims i planes, amb lo jovent, totes les flors buscanes, sols per besar les planes del sant que aquí el somriu. Colliren les faldades a les donzelles, pèsols d'olor, violes i roselles, i, al veure fins lo temple, lo cavaller gentil, entre ell i Sant Martí, les comparteixen i, arruixades al front, les hi espargeixen com en l'ofront dels arbres fruiters l'1 mes d'abril. Avui s'escau la pleca a l'ermitatge, endiumenjats hi van en rumiatge, pagesos i artigaires, pastors i cavallers, i a Sant Martí quiscun un do demana. Com rusc el trenc de dia la dansa se remou, s'enllesteixen los sons en ses escales, los peus dels sardanistes prenen ales i el sol de l'alegria tot ànimes desclou. Així és les hores, en ses danses velles, lo ritme va seguint de les estrelles que en giravolta eterna rodegen la polar. Més canta el gall i dansen més alegres, i d'ombra al sant los cortinatges negres amb cant salvat ajuden la terra a desvetllar. Al desencadenar-se la sardana, com en filall de perles que s'esgrana, ne surt també Grisel de la rosa del ramell, amb gentilesa arranca de sa testa la corona de reina de la festa, i en mans corre a posar-la del cavaller novell. Més queda a l'arribar-hi entrebancada, de tallaferro amb la terrible ullada, que sens paraules diu-li cruel, doncs, a on vas? La corona li cau a l'oferir-la. I, a l'abaixar-se, el jove vell, el jove per collir-la, amb veu de tro li crida son pare, doncs, què fas? Què té que veure amb tu aquesta pastora? Pare, respon, és el meu cor, senyora. És el meu cor, senyora. Collint gers i maduixes un dia l'encontrí. Ull presos, un de l'altre, ens estimàrem. La promesa d'amor amb què ens lligàrem. Sóc cavaller, si es trenca, no es trencarà per mi. Doncs de ton cor es borra aquesta imatge, o et tornaré de cavaller a patxa, les armes arrencant-se, que no sabràs honrar. Gentil resta esblaimat, a part un roure, que el llamp acaba de ferir i ploure, veu a sus peus es branques son front descoronar. Avergonyida, ella s'adossa a un arbre, per estàtua pendria-la de marbre. Qui no vegés ses llàrimes rejar com una déu, no ho veu la gent del ball ni se n'adona, a qui dansa joiós, que se li dona, la margaridoia que aixafa sota el peu, far grandiós que un promontori amaga, darrere el Pirineu lo sol s'apaga, i els ulls d'alguna estrella se veuen llambregar, no tan brillants ni tan amunt com elles, s'obrien en lo bosc altres estrelles, i sou un cant de cèltica tonada ressonar, del bosc de Canigó, són los fallaires que dansen fent quatejar pels aires ses trenes enceses falles com 30 serps de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espornegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc. Les llums a set en set pugen i baixen, cinyells de flama los montículs faixen i es veu entre fumades l'obós llampaguejar. Surten rius de guspires de tot caire, com si es vegessin entre terra i aire, i els llamps i los cometes en guerra sabrejar. Dels fallaires al ball la gent s'atansa, les nines deixen la primera dansa, i un dels juglars, al veure's tot sol amb los fadrins, llança amb qui mira, mossegant-se el llavi, eixa cançó de verinosa gravi, com un grapat de víbores i negres escorpins. Lo ram santjoanenc. Lo dia de Sant Joan, n'és dia de festa grossa, les nenes al Pirineu posen un ram a la porta, d'ençà que una n'hi hagué. D'ulls blancs i cella rossa, tenia una estrella al front, i a cada galta una rosa. Un fallaire li ha caigut, a l'ull malaix a la brossa, n'apar un esparverot que fa l'aleta una tórtora. l'humeter de Sant Joan, la tortureta s'envola, s'envola voret al riu, a cercar ventura bona. Un ramallet de flors, millor ventura no troba, floretes de Sant Joan, de romaní i farigola, i amb elles fent una creu, del mas la llenda en corona, quan arriba el seu galant a la casa entrant ugosa, ell li diu des de dins, doncs, per què et quedes a fora? Per què embarres lo portal amb les flors d'aquesta toia? Un ramallet et fa por? Me fa por d'aspi, sa forma. No és aspi, no, que és de creu. Si et fa por, no ets cosa bona. Doncs, sou el maligne esperit que les ànimes s'emporta. Si no fos lo ramallet, la teva fora m'esposa. Avui ja hauríem plegats en monjars de foc i sofre. D'ençà que això succeí, Ribera amunt del Garona, l'humeté de Sant Joan, des del Cantàbric a Roses, les nines del Pirineu posen un ram a la porta. Ha escoltat l'Ormans un vell fallaire i rebatent irat la falla en l'aire, de trascantó sortint-li sa cara amb lo juglar. D'un colp de puny sa cornamusa aixafa, lo rústic trobador amb ell s'agafa i de bastons d'alzina s'aixeca un alzinar. Entre els minyons al pla i los de la serra va rompre, valga'ns Déu, lo crit de guerra, quan altre crit més aspera lo germà nos agermana a tots. Los moros sonen la ciutat d'Helena. Ja són eixams, negregen en l'arena. Ja sus eixams negregen en l'arena i encara a glops n'atrauen 14 galiots. Anem a rebassar-los, Guifre exclama, aixecant-se vermell com una flama. El temps que Tallaferro, muntat ja en son cavall, diu: jo, a copsar-los, vaig a sobreporvendres. Llançau-me'ls aviat com anyells tendres, del tec amb les onades, a rodolons i avall. Jo vinc amb vos, l'ovell gentil li crida, donant a son corser tota la brida. No com tot allà ferro, no vingues, li respon. A qui et creava, cavaller suara, serveix-lo un any o dos més encara. Fill meu, que no li faces mai abaixar l'ofront. Diu, i ja romp com l'àliga los aires, tan sols per fer-li llum alguns fallaires. S'endú per companyia los més lleugers i forts, gentil amb Guifre a Cornellà de Valla, lo rebull somiant de la batalla, l'obrassejar del riu dels vius i el capbussar dels morts. Pels camins de Capcer i de Cerdanya ja volen missatgers a la campanya, cridant a vells, joves, peons i cavallers per sortir de Conflent en so de guerra, a l'hora en què somriu l'alba a la terra, a l'hora en què, a fer llenya, se'n van els llenyaters. Cant segon, Flor de Neu. Com ressona un boirac ple de xasietes, del ballester en la robusta espatlla, al peu del niu de sus amors dolcíssim, quan ronca la maror de la batalla, així avui vora el Tet ressona, ple del castell de Rià, d'estocs i llances, i encara pugen fent remor de ferro, cavallers i peons per ses escales. S'enomplen cambres, corredors i porxes, mentre els corsers renillen en la claustre. En son palau de Cornellà està Guifre, i així gentil vigila d'avançada. Si cap ombra atravessa les boscúries, si s'encén en el bosc cap a l'Imara, tot dorm dintre el castell, si no ses tropes, tot dorm vora el torrent, si no ses aigües, que amb los raigs de la lluna joguinegen, trencadissos espells a l'estelada. Tot dorm, los ossos dins la negra cova, los aires al capvespre entre les branques, en sa pleta l'anyell, i entre les fulles, los ocells amb lo cap de sota l'ala, en coixí de celístia les estrelles, les congestes de neu en la muntanya de Canigó, com lo somrís puríssim de formidable rei de l'encontrada, a qui el Pirena fa de trono esplèndid i l'hemisferi de florida tiara. Sembla la serra d'un gegantí magnoli, quan s'esbadallen ses poncelles blanques, veient-es lo donzell tan argentines. Sus ulls ardents, de fit a fit i clava, son escudí atlètic se n'adona, del Canigó nascut en una obaga. Lo que mirau li diu, no són congestes, són los mantells d'armeni de les fades, que dansen a la llum de la celístia, dels estanys a cadí vora les aigües. Si el més bonic i parlejat tinguésseu, vos valdria gentil més que l'espasa, més que dels llibres tota la saviesa, més que l'or i l'argent dintre de l'arca. Si us plegués navegar, bé les findríeu, si volguéssiu volar, tindríeu ales. Més és castell a un qui hi va no en torna, sols un descent que hi pugen en nevada de valla. Ell no ha oblidat a sa grisel d'estrella que al matí de sa vida il·luminava. Qui sap si és talismant la llegaria amb qui implacable de son cel l'arranca, més com en la vigília de la lluita, com deixarà l'exèrcit que comanda, com deixarà el patró la nau que mena, un lleó del desert sa cadellada, torna a mirar en los llenços que blanquegen, com el cim d'un brandó trèmula flama, qui sap si els ha de veure un altre dia, pensa, qui sap si és do d'alguna fada, com si agraït i ara mateix no accepta com l'or a mà més diligent a vaja, pobre gentil, dintre son cor de jove, lluiten de mort l'estimació i la pàtria, i quan l'amor tira dins un cor tendre, lluitar no és sempre d'haver qui guanya. Al caure, ja en l'ullàs de flors que el tempta, trigaria a ser-hi, favorosenc demana, galopant li respon a tota brida, podeu tornar ací primer que l'alba. Diu, i en el temps que emplea una coloma, els colomins en peixa la becada, se'l veu volar entre garrics i arbossos, voladora sageta que es despara. Del castell de Rià baixa a la riba, travessa la tet d'una gambada, i com esbars de blancs tudons que volen, veu de xirac i taurinyà les cases. A l'esquerra deixa el roc pailer, que lliguen les bruixes amb un pont d'un fil d'aranya, los dissabte al vespre perquè puguen passar del riu Llitera a l'altra banda, les que van el sàbat amb traïdoria, enmig del pont rellesquen i s'esbarren. Per l'arrelant del que ningú s'empuja, lo corser ardorós amb peus de daina, de ses arrels que passa un tronc amplíssim que té fontanes i torrents per saba, quan troba un cingle al tíbul lo voreja, quan troba un còrrec famolenc lo salta, quan en son vol un lladoner l'atura, en dos los mig parteix un colp d'espasa. Més lo bosc s'espaceeix, lo roure es lliga, els pins que llurs piràmides eixamplen, i entre ells s'alça l'avet, com l'arbre mestre, entremig el trinquet i la maçana. De tant en tant, del cim de l'aspre serra, sabeu fins al pregon una escombrada, com de l'alzina en la negrosa escorça, sabeu del llamp, corsecador la ratlla, la neu l'obrir en l'hivern, quan s'arrombolla, pel top de les altures apilada, un borrelló de gebre que fa moure la grua tot volant amb un cop d'ala, s'augmenta rodolant de cingle en cingle com sometent el toc de la campana, i el borrelló de neu ja és ona immensa, que empeny i colca més superba onada, los pins arreu, los faig i roures, com los guerrers en ordre de batalla, de cent en cent rodor a l'abisme, amb nius i salvatgines que abraçaven, amb los ramats que troben en la via, pastors i pastorims, conreus i cases, i els llenyataires, que de lluny ho veuen, creuen que el pla s'ajoca a la muntanya. Per on d'aqueixos solcs oberts sense rella, gentil son poltro escumejant a plana, quan no pot més per adreçar-se al cingle, lo deixa l'escuder que l'acompanya, i per camí d'isars lliure se'n puja, i per los orenys, com rapinyell, s'arrapa, vers on blanquegen los mantells estesos, trofes a neu sense trepitjar encara. Un no vira el vell mig, brufat de perles, lliri enjoiat per gotes arrosada, quan ell va prendre'l com de terra eixida, per l'altre bec l'estira hermosa dama. Què et feu, dient-li, ma gentil senyora, que així li troba, que així li robes son mantell de randa? Qui és, doncs, li pregunta ell, vine-la a veure, ja que has volgut, traïdor, agraviar-la, la flor de l'hermosura que somies, veuràs en quin jardí floreix i grana. En un pradell al cim de la carena, gentil veu la regina coronada, coronada de verges que la volten teixint i desteixint mítica dansa, amb seus braços i peus blancs com l'escuma que juga amb les petxines de la platja, de flor de neu la cavallera rosa, russola en capdells d'or per ses espatlles, com raig de sol que en l'oboirós desembre la gebre pura de restobles d'aura, com la lluna creixent en nit ombrívola, riu i clareja sa serena cara, I són sus ulls dues rients estrelles que el Canigó robà a la volta blava. Se la mira gentil i de Griselda en ella veu la fesomia hermosa. És lo seu aquell front, seus aquells llavis que servirien a l'amor de copa, però sa galanesa és de Regina. I ella, Griselda, conegué pastora, temorosa i pensívol, acostant-s'hi, sent florir en ses galtes la vergonya. Perdoneu-me, li diu, real princesa, del gran pitxer d'esta muntanya rossa, no fos una poncella que us retira, vos de mon cor seríeu robadora. Gentil, ingrat gentil, jo no em coneixes? Jo sóc eixa flor de ta memòria. Ton cor era l'ogert que jo cercava quan veres-me allí baix jardera hermosa, amb la falda vessanta de maduixes, de jasamins endormiscada a l'ombra. Estarà del cel tan sols per l'amor teva, d'així l'atzur de l'estelada volta, fada per tu me retallé les ales, per tu em llaví regent a la corona, i de mes mans d'així esmunyé l'oceptre, sols per posar-te a tu cadenes dolces, dolces cadenes per l'amor forjades, manilles argent fi, grillons a roses. Si vols volar pel cel tindràs mos somnis, si pel fil de les serres me carrossa, en Canigó tu ets presoner des ara, més Canigó l'olim és de les goges, gentil, lligat per invisibles llaços, va seguint l'encantada que, traïdora, estrafà la figura de Griselda. Son caminar suau i sa veu dolça, son mig riure de verge que somia, son riure de palmera que es gronxola, sus rinxos de cabelles bullidissos, son llavi coralí i galtes de rosa, sobirana que deixa son imperi i l'esclava es fa de qui l'amor li roba. A l'arribar al caire de la serra, de Guifre i sus guerrers, ell se recorda. La gira amb recança la mirada enrere, l'orcelló a sus ulls, que vell se mostra, voltant una filera d'alimares, que d'una a una en cada cim se posen, en cada cap de puig dels que rodegen la plana de Rossino, hi ha una torre gentil que al cel arriba per abastar l'estrella amb què s'enjoia, de batera el vell cap ja vermelleja, com un clavell als pulsos d'una hermosa que, per fer la sardana serranglera, a desigual fantàstica rodona, Massana i Madaloc ja al front la duen, com les de cos, les de cabrens i goa, i òpol muntner i teull i salses, són quatre cirials de flama roja. Jamai, jamai, cap afligida reina se mostrarà a un fill amb més brillant corona, tot dient-li plorosa i a ses plantes, no m'entregues, fill meu, a la gent mora, gentil, a una fiblada d'amor, patri. De l'enganyívol somni se deixonda, d'oliva, del pelós de i tallaferro, sentint batre en son cor la sang heroica i recula a la forta esperonada, sense mirar la sirena temptadora, més en sus llaços ja està pres per sempre, com dins la teranyina, dèbil mosca, i al volar-se'n així per totes bandes, forta cadena, hermosos braços troba, i sent d'amor paraules que l'encisen, i veu uns ulls ullada blava i fonda, mar on naufragada sa Griselda, de son país i pares la memòria. A un signe de la fada, ses donzelles amb flocs no lliguen cintes i garlandes. Senyora, ell va dient, deixeu-me lliure, 200 arquers m'esperen en la plana. Si la lluita no els meno, ans que el sol isca, tots 200 me diran traïdor a la pàtria. És la lluita més suau la que t'espera, és la lluita de l'amor on l'amor guanya. Si és la cadena que et posi tranquil·la, de ferro en tinc, d'argent i d'or encara. Ell se sent pres com un ocell que, lliure volant, se troba unes urpes en unes urpes d'àliga. Alè seu, el seu alè, aquella ànima serena, s'enllora com mirall en jorns de glaça, i del present la màgica cortina, son nom, sa glòria i son honor li amaga. I al costat de sa aimia, encisadora, com un clavell vora una rosa blanca, dins un rotlle de nines flagueres, a la planella del cadí de balla. I ho deixem a mitges, ens sap greu el segon cant perquè no tenim temps per més, només per un comiat exprés. Esperem que us hagi agradat. D'aquí a 15 dies continuarem la segona part del cant i llegirem el tercer cant. Així que desitgem que us hagi agradat el començament de Canigó. Fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

acabant en aquesta època. La cançó es diu el The End of August, o sigui, el final de l'agost, acabant l'agost, acabant una temporada, o sigui, acabant... La cançó que va escriure Yanni era, donava a entendre, acabar una temporada, acabar una estació, i per, abans de començar l'altra, doncs això, és el final d'una etapa com podria ser el final de l'estiu i el principi de la tardor. I és una cançó de gran bellesa anomenada precisament així, The End of August, Yanni.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: In the morning light, o sigui, a la llum del matí, One Man's Dream, el primer somni d'un home, Before I Go, abans que jo vagi, Enchantment, encantament, To Take to Hold, agafant o prenent una abraçada, més o menys seria aquesta la traducció, In the Mirror, evidentment el mirall, Felisa, que el nom de Felisa és el nom de la mare del... un homenatge a la seva mare del gran creador Gianni Chrysomalis, més conegut com Gianni. Only a Memory, només una memòria, Whispers in the Dark, que vindria a dir algo així com ombres amb la foscor, Until the Last Moment, fins a l'últim moment, i la cançó que acabem d'escoltar ara mateix, que és The End of August, o sigui, el final de l'agost. Aquest és el llistat de les cançons de l'àlbum d'estudi de 1993 del artista que ha obert les portes del programa d'avui, In My Time, un àlbum d'estudi. I totes elles cançons excel·lents i que algunes les vam escoltar després en diferents concerts. Pues anem de concert, precisament, en Gianni Chrysomalis i amb la complicitat de la veu d'una soprano excel·lent nord-americana, de la qual us parlarem tot seguit, una soprano que es diu Lauren Jelenkovic, que acompanya amb la veu amb una cançó que originalment és només instrumental, com és la cançó Nightingale, el rossinyol, en castellà seria el ruiseñor, la cançó en concert espectacular, senyores i senyors, Nightingale in concert.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Amb només 18 anys, Lauren Jelenkovic, disculpeu perquè és un cognom poc habitual, amb només 18 anys ja va debutar al Carnegie Hall de Nova York i també va actuar a Las Vegas. És una artista premiada internacionalment i aquesta soprano... Perdó, aquesta soprano des de novembre de l'any 2010 participa és la vocalista principal i participa a les actuacions de Yanni i també acompanya al grup i a l'artista en els tours internacionals, incloent també les interpretacions i els concerts a Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Europa, Àsia i Àfrica que ha fet el famós compositor i músic Yanni Chrysomalis. Bueno, creiem que li devíem un temps a les cançons, una explicació a les cançons en concert de Yanni, i aquesta joia com és Nightingale, en una altra ocasió la podem escoltar també amb altres versions d'aquesta peça instrumental, d'aquesta meravella musical, com és Nightingale, el Ruiseñor, en català seria el Rossinyol. Canviem totalment, estàvem viatjant pel món amb aquests concerts de Yanni, amb el nostre viatge musical, anem ara mateix a la Verda Irlanda amb Alasdair Fraser i Paul Maclis i la seva cançó melòdic, la seva melodia, gaèlica tradicional.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Aquesta era la música dels grans músics, valgui la redundància, Alasdair Fraser i Paul MacLeish. Estem escoltant cançons des del seu àlbum anomenat The Road North, o sigui, El Camí del Nord, i amb aquestes boniques cançons d'un àlbum gravat el 1989 en estudi, escoltarem precisament la cançó que dona títol a l'àlbum The Road North d'Alasdair Fraser i Paul MacLeish.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Passem de la verda Irlanda, que estàvem amb Alasdair Fraser i Paul McLeish, amb el camí que hem fet, el camí del nord, i anem cap a Escòcia amb el grup Capercaillie, liderat per la vocalista prestigiosa Karen Matheson, amb una cançó des del seu àlbum anomenat Get Out, aquesta cançó també en concert anomenada Outlaws.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Fem un canvi total, canviem les terres d'Irlanda i d'Escòcia i ens anem cap al mar Mediterrani i al mar Egeu per presentar-vos una cançó amb una referència molt directa a l'obra La Idiada de Homero. I precisament, com que aquest any 2026 hem pogut gaudir d'aquesta obra mestra del cinema fantàstic, del cinema contemporani, més ben dit, del director Christopher Nolan, la pel·lícula La Odissea, hi ha moltes reflexions que es poden fer. I, entre altres, per qui ha vist la pel·lícula i per qui no l'ha vist, entre altres personatges importants, està Penélope, l'esposa d'Odisseu, que ha anat a la guerra de Troia i que vol tornar a la guerra de Troia, i ella l'espera, 20 anys esperant-lo. I aleshores Lorena McKennitt es va inspirar en aquest drama, va agafar la part femenina, en aquest cas, més que la part femenina, crec jo, va agafar el drama femení de Penélope, la reina d'Ítaca, que espera el seu home, espera el seu marit, el seu rei, que torni. I 20 anys, quasi 20 anys esperant, segons he pogut llegir, segons explica la pel·lícula, el drama de Penélope, la cançó de Penélope. I aquesta és la inspiració, i més encara, més bonica encara la cançó, en concert des de l'Alhambra de Granada. Escoltarem, doncs, el drama de Penélope amb aquesta tendresa de la gran Lorena McKennitt.

0: La música de la nova era, amb Jeroni Turat.
1: La nueva película de Christopher Nolan recupera uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental para preguntarse qué queda de un hombre y de una civilización después de la guerra. Evidentment, aquesta reflexió d'aquest historiador, d'aquest senyor, concretament m'he permès la llibertat de citar l'escriptor Jordi Abella i Vilaró per National Geographic. M'he permès la llibertat de citar-lo perquè m'ha semblat molt interessant i profunda aquesta reflexió. I, pues, això, basant-se en la pel·lícula, l'obra d'Homero i la pel·lícula de Christopher Nolan sobre la història d'Odisseu i de la guerra amb Troia, dels grecs amb els troians, i després, quan acaba la guerra, la tornada cap a les terres de Grècia, i també el dolor i l'espera de la incertesa de Penélope amb la seva ciutat-estat, que era Ítaca, i el dolor de l'espera. Lorena McKennitt té una sensibilitat i una forma de cantar que arriba a tothom per la seva humanitat, per la seva... em falten les paraules amb l'admiració que tenim per Lorena McKennitt. Canviem de registre, anem a un altre lloc, anem a per una altra gran dama de les músiques del món, com és Diane Arkenstone. Anem a escoltar Diane Arkenstone, canviem de registre, anem a escoltar Els elements de la natura.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Us recordem que estem al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada, i també ens podeu escoltar per internet a la web www.rtv-alvendrell.cat, que té, pues, això, la ràdio en directe i els programes gravats. Estàvem deleitats, estàvem disfrutant de la veu dels Àngels amb aquesta sensibilitat de Jan Arkenstone, amb la seva veu etèria, màgica, angelical, em falten adjectius. Però hem de continuar, estem a la recta final del programa, fem un canvi d'estil i anem a escoltar la tendresa del piano solo, la sensibilitat i la força de Jim Chappell. Des del seu àlbum anomenat precisament Tender Ritual, escoltarem El sentiment de l'oceà.

Aquesta és la bonica música del pianista Jim Chappell. Ens ha faltat abans dir... Bueno, ens han quedat moltes coses al tinter d'aquests documents que hem portat a la ràdio. Però parlant, per exemple, de la gran Lorena McKennitt, la cançó que heu escoltat, anomenada la cançó de Penélope, Penélope Song, està gravada a l'Alhambra de Granada, amb els concerts que va fer la gran Lorena McKennitt, gravat al setembre de l'any 2006, Nights from the Alhambra, en la qual es van gravar les cançons de Mystic Dream, She Mop Through the Fair, Stolen Child, The Mummer's Dance, Penelope Song, que és la cançó que heu escoltat, Marco Polo, The Bonnie Swans, Dante's Prayer, o sigui, la pregària de Dante, Caravanserai, també les cançons Bonnie Portmore, Santiago, All Souls Night, Raglan Road, The Lady of Shalott, The Always, Never Ending Road, la cançó Huron, Fear Dance, i la cançó Cymbeline. Totes aquestes 18 cançons estaven en aquesta gravació de l'any 2007 i bueno, doncs, Lorena McKennitt és una gran dama de les músiques del món, sense treure mèrits, evidentment, del pianista Jim Chappell. Cadascú està en una galàxia diferent dins de les noves músiques, està en un lloc diferent. Estàvem escoltant, tenim de fons les notes de la cançó de Jim Chappell, El sentiment de l'oceà, la cançó Sea Feeling, del seu àlbum Tender Ritual. Estem als segons finals, a les vies de so ha estat el tècnic Joan Márquez, amb molta paciència, i a l'edició i presentació un servidor, Jeroni Turat. Que descanseu i fins la setmana que ve. Bona nit.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Comencé la Faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja ho marca prou bé aquesta capçalera habitual, clàssica, històrica, en aquest programa. Avui és dimecres, meitat de setmana, 30 de setembre, programa número 4035. Tot i això, i tot i els anys i les moltes edicions d'aquest programa, sempre amb ganes, amb empenta i amb il·lusió de portar-vos coses noves, contingut actualitzat, i de fet l'objectiu de sempre, que és acompanyar-vos, fer que tot plegat sigui una micatona més fàcil. Això sí, quedi clar també, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la professionalitat que faci falta i tot el rigor possible. A més, si voleu participar, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101, o en qualsevol moment del dia, correu electrònic, calaixera@rtv-elventrell.cat. Ara sí, ja pendents de tot el contingut d'avui, el que seria el sumari, per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem triat

0: notícies sobre temes relacionats amb la comarca i amb la demarcació, en certa manera. Un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant. De fet, avui hem de parlar justament dels temporals, de l'afectació d'aquests temporals, sobretot el darrer que es va viure a Coma-ruga aquest passat mes d'agost. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem ja més coses a la segona part del programa. Avui recuperem ja una temporada més. Un matí a l'Òpera, aquest espai sobre divulgació musical, amb en Toni Gallardo, que ens acompanyarà telemàticament. I també parlant de música i des d'altres vessants i gèneres, hem parlat i coneixerem el darrer projecte del vendrellenc Adrià Grandia. Ell és un apassionat de la música de tradició, entre d'altres i molts instruments tradicionals, potser el que més l'ha donat a conèixer és la viola de roda. Un instrument allò poc comercial, poc conegut, però que ell sempre ha portat fins al límit, ens atreviríem a dir. Acaba de publicar un disc molt especial, es diu Gràcies, és un treball molt íntim de retrospecció, bé, és un projecte molt xulo i que acabarem de conèixer a través de la conversa i les paraules del mateix Adrià Grandia. Repassarem l'agenda, propostes importants que arriben aquests dies, a les 11 actualitzarem les notícies i seguirem i continuarem a la tercera i última part amb més coses. Els dimecres tenim aquest espai literari des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui hem de conèixer una mica més la Sònia del Campo. I també tindrem avui sí ja una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit, que teniu a disposar, i a partir d'aquella franja de participació també el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament en tot això, que no és poc, arribarem a les 12 al migdia i ja ho tindrem. Però va, que tot just acabem de començar. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, com no. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre per començar aquest primer apunt d'informació de servei important, com és la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Pendents de les pluges, de les que van caure, i no sé avui que torna a estar molt tapat si ha de seguir plovent. Marc.
2: En principi, avui no. Avui tindrem una pausa en el temps. En conjunt, avui mantindrem aquesta nuvolositat, però no creiem que arribi precipitació. Pot haver-hi algun ruixadet que pugui treure el nas cap a les àrees interiors de la comarca, però en principi avui serà un dia més aviat gris, tapat. Hi ha algun ruixat també que apareix per la zona sud del país. No descartem que entre aquest matí fins a migdia alguna gota pugui ser transitòria, pugui passar, pugui avançar de sud cap a nord, però poca cosa en conjunt. Per tant, avui un dia més aviat núvol, que no pas amb pluja. Insistim, no descartem alguna gota durant aquest proper matí, però serien coses molt discretes. I amb unes temperatures que avui es quedaran sense canvi respecte a les d'ahir, o fins i tot podrien pujar una miqueta més. Situació marítima una miqueta alterada avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, sempre que la xafogó no acaba de marxar, Marc?
2: No marxa, i es nota, es nota, sí, sí. Es nota moltíssim.
0: I això, actualitzem temperatures...
2: Doncs mira, ara mateix tenim 22 graus a Cunit, 23 a Coma-ruga, 22 al Vendrell, 20 a la Bisbal, 21 al Montmell, 21 a Bonastre i 22 a Banyeres del Penedès.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc. Bona jornada.
2: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: Hem abraçat la por al futur.
0: Escolteu quina cançó més xula que hem triat per començar i això, per posar una mica de ritme aquesta calaixera d'avui dimecres. Bé, ritme, tot i que és una cançó pausada, és una cançó molt maca, és una cançó molt xula, amb Àlex Pérez i Miqui Núñez. El miracle de ser aquí.

0: Cançons aquestes vitalistes i positives que ens agraden sempre per començar i per posar ritme. Àlex Pérez i Miqui Núñez, El miracle de ser aquí. Cançó per començar i per posar ritme i sempre enfilant en directe a través del 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: L'Ajuntament del Vendrell, que ha celebrat el ple ordinari del mes de setembre, avui toca ja parlar-ne i valorar-ho des d'aquest punt informatiu de la Calaixera, una sessió maratoniana amb 7 hores de duració que han evidenciat que l'últim curs polític abans de les eleccions municipals de l'any que ve serà de tot menys plàcida. Els moments de tensió i de crispació no han escassejat, sobretot en punts com el dels expedients de modificacions de crèdit que s'han aprovat, un d'ells per destinar 211.000 euros del romanament de tresoreria i 218.000 euros del pressupost a pagar les gratificacions per les hores extraordinàries de la policia local o per a diferents despeses de comunicació, entre d'altres aspectes. Des de l'oposició han assenyalat un cop més que el que hauria de ser una eina per casos excepcionals acabi sent una manera habitual de funcionar de l'Ajuntament. Alhora també han criticat el pagament d'una dotzena de factures del 2025. En el seu moment no van seguir els canals legals, moltes d'elles relacionades amb la Fira Santa Teresa i la Fira de Nadal. Un dels punts destacats de la part resolutiva ha estat l'aprovació provisional d'un recàrrec municipal que s'afegirà a partir del 2027 a l'impost sobre estades en establiments turístics que ja gestiona la Generalitat. La recent llei 2/2026 dona als ajuntaments la possibilitat d'afegir aquest recàrrec municipal a l'impost, una part que cobrarà directament el consistori. L'equip de govern ha decidit aprovar-lo, però només pels mesos de juliol i agost i per Setmana Santa. Pels mesos d'estiu, aquest recàrrec suposarà que els turistes que estiguin en hotels de 5 estrelles paguin entre 4 euros addicionals del dia, que seran uns 2,80 pels quals estiguin en hotels de 4 estrelles, 2 euros i mig pel que estiguin en allotjaments turístics i 1,20 pels que estiguin en albergs i la resta d'allotjaments. A la Setmana Santa, el recàrrec serà del 50%, amb la qual cosa aquests imports seran la meitat. La mesura ha rebut el suport de l'equip de govern i dels grups de Som Poble, Esquerra i Comuns, que creuen que els sobrecostos que comporta l'increment de turistes en temporada alta han de recaure sobre els mateixos visitants. Per contra, primer el Vendrell, Vox i Fem Vendrell s'hi han oposat. Els dos primers perquè creuen que pot perjudicar l'arribada de turistes al municipi i des de Fem Vendrell perquè han apuntat que volen fer aportacions sobre la manera com després s'inverteixen aquests diners. L'Ajuntament calcula que el recàrrec aportarà uns 520.000 euros addicionals cada any a les arques municipals. Entre altres punts que s'han aprovat al ple han estat els dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial en solars dels carrers Frederic Marès d'Eulòbul i Francesc de Riera, el tancament del compte general del 2025 i l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. El ple també ha tingut lloc la presa de possessió del càrrec de José Manuel Padilla com a nou regidor de Vox, substituint a Ismael Pérez. I aquest també ha estat el primer ple després de les inundacions que van tenir lloc als nuclis marítims el passat mes d'agost i que ha servit per aprovar per unanimitat una proposta de resolució dels grups Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, demanant que es facin estudis necessaris per impulsar actuacions urgents per evitar que es repeteixin situacions similars. Des de l'oposició han retret a l'equip de govern que durant anys no s'hi hagi fet cap actuació per resoldre aquest mal endèmic dels nuclis marítims. I han criticat la poca informació rebuda després dels episodis de pluges de l'agost. Per la seva banda, el govern del PSC i el Partit Popular han posat sobre la taula els dos projectes que s'han plantejat per mirar de solucionar el problema, consistents per fer una xarxa de pluvials a Coma-ruga i construir o bé un emissari subterrani per enviar les aigües al mar o bé un dipòsit a la plaça dels Enamorats. L'altre punt polèmic de la part de control ha estat la moció de primer el Vendrell i Fem Vendrell sobre les 82 places de zona blava no autoritzades que a part ben explotat durant l'estiu a Coma-ruga. Els vots en contra de l'equip de govern ha tombat una moció amb la qual es volia reprovar tant la gestió de l'alcalde Kenneth Martínez per la tardança de les 6 setmanes en fer la sol·licitud a l'empresa concessionària per eliminar aquestes places com els 3 regidors del govern que són consellers delegats a part ben. Martínez ha reiterat que el requeriment està en tramitació tramitació, igual que el recurs que ha presentat l'empresa concessionària. I ha confirmat que la informació s'ha traslladat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí que han prosperat les mocions de Som Poble Esquerra en defensa del transport ferroviari de passatgers i per donar suport a la plataforma Trencant el Silenci sobre la reparació de les víctimes i les famílies afectades pel servei militar obligatori. També les mocions de Primer el Vendrell de rebuig a les pantalles acústiques d'Adif i de Fem Vendrell per la reorganització de la policia local. I com ja és habitual i com sempre fem, com és de rigor, a continuació podrem escoltar les valoracions que han fet els grups municipals després del ple. I a l'ordre serà aquest: Cristian Soriano, del PSC, Albert Rovira, de Som Poble Esquerra, Àlex Barrera, del Partit Popular, Lluís Navarrete, de Primer el Vendrell, i Marc Vázquez, de Fem Vendrell.
1: Ple important avui el que hem tingut, sobretot amb dues qüestions rellevants. La primera ha sigut el punt que té a veure amb els aiguats que van patir els nuclis marítims la darrera setmana del mes d'agost. El que hem explicat va ser quines van ser les actuacions que van fer des de la Policia Local i Protecció Civil, que van servir per mitigar els efectes d'una riuada històrica que no teníem al Vendrell des de l'any 2000, i també explicar quines són les propostes de millora per evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Crec que és important, sobretot en aquest context, deixar-nos a la crítica fàcil, deixar-nos a tirar els plats sobre qui és responsable de què, i sobretot posar mesures sobre la taula que ajudin a solucionar els problemes de la gent que viu als nuclis marítims i a les urbanitzacions, perquè fets com aquests, que són endèmics a la pròpia urbanització, no tornin a succeir. D'aquí les propostes que hem presentat tant l'alcalde com a regidor d'aigua. Segon punt, crec que és molt important i sobretot en el context actual, és el que té a veure amb l'habitatge. És un dels principals problemes a tot el país i també, òbviament, al Vendrell. El que hem aprovat ha sigut la concessió de dos solars municipals per construir habitatge públic. Aquesta és l'única solució per frenar la crisi de l'habitatge, per fer que no hi hagin més Mari Carmens al municipi del Vendrell i per poder tenir habitatge públic i assequible per tota la ciutadania.
2: I nosaltres ens sortim amb una sensació que malauradament repetim massa sovint. Considerem que aquest govern del PSC i el PP no està gestionant bé el Vendrell. Massa vegades trobem la falta de planificació, falta de transparència i decisions que arriben tard o quan els problemes ja els tenim a sobre. I davant això, nosaltres continuem fent la nostra feina. Fiscalitzem el govern perquè és la nostra responsabilitat. Revisem expedients, preguntem i denunciem allò que considerem que no està ben fet. Però no ens quedem en la crítica. També proposem, i avui les nostres propostes han tirat endavant. En ferrocarril, en reconeixement a les víctimes del servei militar obligatori, i conjuntament amb altres grups a la planificació davant de les inundacions. Aquesta és la nostra manera de treballar: fiscalitzar, proposar i arribar a tots els acords que són bons pel Vendrell. I ara toca fer una altra feina igual d'important: fer seguiment perquè allò que avui s'ha aprovat es compleixi.
3: Primer ple després d'estiu on aprovem dos punts capdals pel municipi del Vendrell. En primer lloc, aprovem la bonificació a l'impost de construccions per a les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital del Vendrell. I en segon lloc, també aprovem el retorn a la garantia contractual vinculada a l'explotació de l'aparcament subterrani de Jaume Carner. Per altra banda, també donem suport a propostes i mocions de l'oposició, entre elles la investigació i l'execució d'accions per reduir notablement les inundacions a Coma-ruga i al Vendrell en general. Accions algunes que ja estan iniciades, com l'ampliació de la llera de la Riera. En definitiva, facilitem i impulsem projectes de millora, projectes que millorin aquests serveis municipals i que també facin impulsar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Vendrell.
4: Avui hem vist una altra vegada el tarannà que té aquest govern del PSC-PP. Davant les preguntes sobre les 82 places de zona blava utilitzades de manera il·lícita, com diu els informes jurídics, no han tingut cap explicació de per què l'alcalde durant 7 setmanes no va fer res, ni cap explicació del que han fet els tres representants de l'Ajuntament dintre del Consell d'Administració de Parvent. Hem tingut que presentar tots els grups de l'oposició una moció per tema i demanar explicacions que no han rebut ni nosaltres ni la ciutadania sobre les inundacions del passat 21 i 22 d'agost. Hem vist i hem presentat una bateria de propostes per intentar millorar aquestes inundacions, un fet que no serà ràpid, però que sí que serà i que s'ha de treballar i deixar d'anuncis com ha fet el govern. I també hem portat a la proposta sobre el tema dels panels acústics que vol posar DIF a l'Ajuntament i una altra vegada a les vies del tren, i una altra vegada hem vist que l'alcalde no ha volgut donar cap mena d'explicacions.
5: En primer lloc, agrair a totes les persones que avui ens han acompanyat fins a la una de la matinada, tant presencialment com per xarxes socials. És inadmissible la manipulació i la falta de transparència de l'alcalde del Vendrell. No fer arribar la informació, apartar-nos de drets institucionals i la falta de respecte és retirada cap a nosaltres i cap a tota la ciutadania. Avui ho hem vist al final del ple, perquè l'alcalde no va demanar que treguessin parques d'aplaçament del Parven. Som nosaltres els que hem preguntat. I tornem a preguntar, per què no va fer que es treguessin aquestes places? La policia municipal hem aprovat per unanimitat una reorganització real, com hem dit al regidor de la policia. El paper aguanta tot. I la policia ha d'estar assegurada, treballa amb tranquil·litat i està al carrer. I una vegada més, aprovem modificacions econòmiques per falta de planificació d'aquest govern municipal, al igual que tot el municipi ple de brutícia. I com sempre, fem Vendrell del vostre costat.
0: Deixem enrere ja aquesta darrera sessió de ple a l'Ajuntament del Vendrell. Anem a altres informacions destacades avui dimecres. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones acusades d'estafar fins a 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Són 2 homes de 22 i 45 anys i una dona de 27 que contactaven amb les seves víctimes per internet mitjançant portals immobiliaris on inserien anuncis d'habitacions en habitatges del Vendrell. Després de visitar l'immoble, la víctima ja factuava un primer pagament en concepte de reserva que posteriorment s'anava ampliant al·legant la formalització del contracte, fiança i l'avançament de diverses mensualitats. Durant les setmanes següents, amb una de les víctimes que van fer diversos pagaments mitjançant Bizum per un import de 3.500 euros, però tot i haver abonat aquesta quantitat, no van arribar a signar cap contracte i no va poder accedir a l'habitació, ni tampoc per recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar 4 casos més amb un modus operandi similar. En conjunt, les 5 víctimes van abonar en total uns 5.000 euros entre el juny i el setembre. Els investigats, que ajornen reiteradament la data d'entrada a l'habitatge amb diferents excuses, han estat detinguts aquest dimarts al Vendrell. La principal investigada, la dona de 27 anys, acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els altres 2 detinguts també presenten tenen diferents antecedents. Ara, a més, se'ls acusa de 5 delictes d'estafa. Més coses. El Vendrell, que ha viscut un taller de sardanes satàniques impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenta. Tot i que és una modalitat de sardana que ja es ballava al segle XIX, el seu caràcter més informal i dinàmic està fent que molta gent, especialment jove, estigui interessada aquests últims anys en el seu aprenentatge. Qui ens explica com va anar aquesta jornada aquí al municipi des dels serveis informatius és en Marc Guitart.
6: L'interès creixent que hi ha per les sardanes satàniques està fent que proliferin pel territori els tallers o els cursos per aprendre a ballar aquesta modalitat. Això és el que han fet aquest dissabte a la tarda des de la colla sardanista de la Lira Vendrellenca, amb un taller al vell mig de la Rambla que ha tingut un bon seguiment. I és que aquesta és una modalitat que està contribuint a revitalitzar el ball popular català per excel·lència.
7: Està de moda. O sigui, entre la gent jove, és la novetat que hi ha dintre el món de la sardana i crida moltíssim a la gent jove. La gent jove s'està afegint a aquesta sardana tan antiga i s'estan creant verdaderes formacions i verdaders equips en diferents llocs de Catalunya on ja només es balla aquest tipus de persiana o satànica, com li vulguem dir.
6: També conegudes com a sardanes de carrer o de persiana, aquesta modalitat es caracteritza per una manera de ballar menys rígida, prioritzant el moviment horitzontal per davant del vertical i amb molta més velocitat a l'hora de fer els puntejos.
7: Una sardana molt moguda, que gira volta, que entres i surts, i és diferent a el que és la sardana de lluïment actual.
6: Curiosament, es tracta d'una modalitat que es remunta molts anys enrere, ja que es té constància que ja es ballava al segle XIX. Amb el temps, però, va anar quedant relegada.
7: Aquestes sardanes abans es ballaven dintre de les esglésies i dintre dels castells, principalment a les esglésies. A les esglésies va passar que, com que és una sardana molt moguda, amb molta velocitat, l'església la va treure fora i la va portar cap a la plaça.
6: La jornada d'aquest dissabte s'ha tancat amb una ballada satànica que ha anat a càrrec de la Cobla Reus Jove.
0: I la programació de tardor del temporada que s'ha obert amb l'actuació del trio Freixes, una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria internacional. A l'Auditori Pau Casals, el trio ha recreat les obres que formen part dels enregistraments que el mestre van fer amb els músics Alfred Cortot i Jacques Thibault.
6: Corlot Thibault Casals és el títol del concert que ha ofert el trio Freixes a l'Auditori Pau Casals, una actuació emmarcada en els actes del 150è aniversari del naixement del compositor i músic vendrellenc, amb la intenció de recordar la seva música i el seu llegat artístic i humà. D'aquesta manera, Tatevic Kakatrian al violí, Laura Puig al violoncel i Alba Ventura al piano han repassat els històrics enregistraments que van fer de forma conjunta tres dels considerats grans mestres del seu temps. Una oportunitat única per reviure l'esperit de les formacions cambrístiques que van marcar una època i per apropar-se des d'una mirada contemporània a l'herència artística d'un músic universal com Pau Casals.

Unides pel seu compromís amb el repertori de música de cambra, les tres integrants del trio Freixes han ofert un programa basat en obres de Beethoven, Haydn i Schubert, fent un homenatge al vessant cambrístic de Pau Casals.

0: La temporada continuarà aquest divendres 2 d'octubre amb la representació de l'obra Lupa al Teatre Àngel Guimerà.
1: I en matèria social, més de 4.400 euros. Aquesta és la quantitat recaptada pel segon Motor Show celebrat al nucli de les Pedreres de Santa Oliva aquest passat cap de setmana. Una xifra que es destinarà íntegrament a benefici de Sant Joan de Déu i dels malalts de càncer infantil. Una edició meitat lúdica, meitat solidària amb el motor i l'exhibició com a fil conductor. La presidenta de l'Associació de Veïns de les Pedreres, o una de les seves portaveus, és la Montserrat Priego.
2: Vam veure que era una forma molt bonica, no, de donar a conèixer el món del motor i a part de recaudar diners, doncs, per la causa que és el càncer infantil, i hem apostat perquè creiem que és una jornada molt divertida, molt entretinguda, que dona molt d'oci i que pot anar molt bé per la causa aquesta.
1: I justament això, una jornada que ha tingut de tot, des d'exposicions de motos i cotxes clàssics fins a activitats infantils, gastronomia, música i venda de polseres solidàries. Tot plegat ben amenitzat amb les acrobàcies de pilots de reconeguda trajectòria com Marcel Justribó i Pol Ferrer, entre d'altres, que no han dubtat a respondre a la crida de l'Associació de Veïns del Barri.
2: Nosaltres vam agafar el càrrec a finals del 2024 i vam decidir, doncs, l'any passat 25, fer aquest acte d'una manera diferent, donar-li un altre aire a la festa aquesta, i llavors durant tot el dia fem una sèrie d'activitats, bé, exhibicions, bé, mostra de vehicles antics, vehicles que estan modificats, i també la venda de polseres candeles i productes que ens han sigut cedits.
1: Un seguit d'activitats organitzades amb l'objectiu de passar una bona estona, tot col·laborant contra el càncer infantil. Acrobàcies, perícia i molt bon rotllo, units per la millor de les causes.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
3: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my feet. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Les 9:31 minuts. A partir d'aquí ja saltem cap a la repassada esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de l'Escola Futbol Base El Vendrell. Després d'una llarga pretemporada, doncs finalment les jugadores d'Adri Fernández que s'estrenaran a la Lliga aquest dissabte a casa contra el Vilanova del Camí, i a més doncs venen de jugar un últim amistós aquest diumenge al camp del Poble Mafumet, que finalment va acabar empat a 2. I per ser, doncs, això, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, primer tot, doncs, una mica comentar, doncs, com va anar aquest últim amistós, que, bé, doncs, va un pat a dos a un camp que bé, doncs, és un equip que, doncs, ja està consolidat a la categoria, per tant, era un repte exigent i que vau treure amb nota, no?
6: Bueno, sí, vam arribar ja amb bastantes baixes, la veritat. Vam afrontar el partit amb contra un equip que és bastant, bastant fort en aquesta categoria, i la veritat que van sortir amb moltes ganes, i bé, la veritat va sortir bastant bé tot.
5: De fet, fins i tot us vau posar per dalt el marcador, arribeu al descans, però bé, com comentaves, no? Suposo que amb les baixes la segona part ja va costar més, no?
6: Sí, anàvem bastant ajustades de jugadores que amb la pretemporada s'han carregat de cames o s'han alguna lesionada, i vam tirar una mica de juvenil, que per sort tenim, i amb totes vam arribar bé al descans, i al final, bueno, el desgast del partit es nota. Però bueno, bé, un bon resultat per terminar la pretemporada i afrontar la temporada nova.
5: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada, per tant, bé, no sé quin balanç fas de com han anat aquestes setmanes.
6: Doncs pues bé, la veritat és que hem fet una bona pretemporada, hem treballat bastant bé, la veritat, el que volíem i el que volem afrontar cap a la temporada, i a part dels resultats que han sigut bastant bons, em quedo sobretot amb les ganes de les noies per afrontar aquesta temporada nova.
5: Per tant, bé, doncs tenint en compte tot això, creus que l'equip doncs arriba preparat per aquest debut?
6: Sí, estem bastant preparades, amb ganes, i físicament i psicològicament estem molt, molt bé, a veritat.
5: El primer rival, que serà el Vilanova del Camí, que també és un equip que enguany s'estrena doncs, a la competició, per tant, bé, suposo que no, també és una incògnita, no?, doncs, saber doncs, quin equip us trobareu, però bé, el més important és que comenceu a casa i, per tant, doncs, aviam si es pot començar bé, no?
6: Sí, la idea és, a part de que el Vilanova sigui un equip nou, també com nosaltres, fer el nostre lloc, començar el millor possible, cara al públic i cara a l'entitat, i si podem sacar un resultat bo, doncs començar amb el peu dret, com se sol dir.
5: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui, així que moltes gràcies i moltes aparellet de vot.
6: D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres.
5: Adri Fernández, entrenador de l'Escola de Futbol Base del Vendrell, fa una mica de balanç de la pretemporada, i acordem, doncs, ja centrats en aquest debut de l'Escola de Futbol Base del Vendrell, que torna a la competició enguany, després d'uns anys d'absència, i ho farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camí de Roda contra el Vilanova del Camí.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 al vespre.
1: I marxem cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dimecres, 30 de setembre. Un repàs que, bé, sempre comencem pel diari de Tarragona perquè geogràficament és el més proper. Els fons Voltor no podran comprar durant 2 anys. Els contractes de lloguer que s'acabin abans del 2028 s'allargaran 2 anys més. Les famílies vulnerables no podran ser desnonades abans del 2030. Els lloguers temporals, que tindran una duració màxima d'un any. Les habitacions, els llogaters queden protegits igual que si fessin un lloguer de tot el pis. I a Catalunya, la Generalitat ajudarà els majors de 40 anys a comprar un pis. Altres notícies en portada sobre Tarragona. A Viñuales li falta un vot per aprovar el pla del Parador. El govern avala que se situï en el Banc d'Espanya. En equipaments, la segona fase del fòrum judicial a l'octubre. En agricultura, la collita de l'oliva es perdrà en 15 dies si no plou. I en economia, prorrogat el desencontre dels carburants durant tota l'any. Altres notícies en portada, però que ja podem trobar al diari Ara, una altra de les capçaleres habituals sobre la crisi de l'habitatge. Illa es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables. I Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El PSOE i Sumar pacten 2 decrets que es votaran aquest divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i al PNB. Les mesures clau, prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. També en portada es parla de la meteorologia, de les pluges d'ahir dimarts, un dia de mobilitat caòtica, com es destaca, i del qual també això hi dediquen la fotografia a portada. Marta Rovira, amnistiada per la justícia per l'organització de l'1 d'octubre. El rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern i Manel del Río plega com a director general del Barça 1 any després. I acabarem parlant de La Vanguardia. El govern central posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge. El text, que frena el desnonament fins al 2030 i limita la compra a pisos per fons voltor, té més opcions de sortir que el de la renovació automàtica dels lloguers. I prorrogats els ajuts a les gasolines i límits als preus del gas i del butà. Adeu a Gonzalo Suárez, renovador del cinema espanyol. També parlen del temporal d'ahir, o que Illa anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. És l'actualitat i la informació en tot, en aquestes portades habituals, i que sempre expliquem, ens ajuda a acabar de conèixer, i bé, acabar d'explicar una mica millor quina és la informació del dia.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
8: Oh, tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
10: Ens acompanya ja Òscar Saladiell, és el degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda, moltes gràcies per ser aquí aquesta setmana al Connecta 14 amb nosaltres.
11: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
10: Senyor Saladiell, aquesta setmana parlem de pluges torrencials al litoral del Baix Penedès i del Tarragonès. Han viscut aquest estiu de nou uns episodis de pluges intenses que han causat nombrosos danys, també la pèrdua de vides a Roda de Barà. Estem arribant un moment en què estem normalitzant aquests fenòmens quan potser no els hauríem de normalitzar?
11: Bé, aquests fenòmens meteorològics adversos de pluges d'alta intensitat, en alguns casos de caràcter torrencials, no són excepcionals a l'àrea mediterrània on ens trobem el Baix Penedès, la zona litoral del Baix Penedès. Però una cosa és la pluja caiguda i la intensitat de la mateixa, que el clima mediterrani ja ho comporta, i l'altra és si són més freqüents i de major intensitat. I els estudis sembla que demostren que aquestes situacions meteorològiques adverses són cada cop més freqüents i més intenses. I, per altra banda, el que sempre també m'agrada dir és que una cosa és, com deia abans, la intensitat de la pluja, la quantitat que cau en un període més o menys llarg de temps, i l'altra és que es troba aquesta pluja quan arriba a terra.
10: Aquí arribarem, i aquesta és la voluntat d'aquesta entrevista, però sobre si són més intensos o menys intensos d'abans, parlem contínuament del canvi climàtic. Responen, entenem, a aquest canvi climàtic, la freqüència i la intensitat d'aquests aiguats?
11: Sí, en part sí, perquè està augmentant la temperatura de les capes baixes de l'atmosfera, i aquest estiu, déu-n'hi-do com ho hem notat, no? L'estiu que ha tingut de temperatures elevades, però també està augmentant la temperatura de l'aigua del mar. I, per tant, l'aigua del mar és el reservori energètic per tal de que quan se produeix un fenomen meteorològic com aquest, de pluges, convectius, de pluges d'alta intensitat, com més càrrega energètica i més vapor d'aigua, etc., té aquesta tempesta o aquesta situació convectiva, més aigua pot descarregar en menys temps. Per tant, el canvi climàtic està darrere d'unes situacions meteorològiques que ja les teníem a l'àmbit mediterrani, no és que hagin aparegut així de cop, sinó que, degut al canvi climàtic, s'estan fent més freqüents i més intenses. L'altra qüestió és quins són els territoris afectats, perquè l'àrea mediterrània és molt, molt ampla i, per tant, pot ser que un any o un estiu afecti el Baix Penedès i el Tarragonès, i un altre al Maresme i un altre a les Terres de l'Ebre. I pot haver anys que afecti a tota la zona.
10: La seva trajectòria acadèmica li permet analitzar aquest fenomen des d'una mirada transversal. Què ens diu la geografia que no ens explica la meteorologia sobre aquests fenòmens?
11: Està clar. El Baix Penedès, no únicament el Baix Penedès, sinó tot el litoral mediterrani català, tenim a l'est la mar Mediterrània, que és un mar relativament tancat, amb una latitud que fa que a l'estiu doncs, les temperatures siguin elevades i que faci que bueno, tenim un clima com el que tenim. Però, per l'altra banda, està el fet de que, a diferència d'altres zones, el Baix Penedès, el Camp de Tarragona, el Maresme, bona part del litoral català, a poca distància, o a relativament poca distància, hi ha una serralada, sigui la serralada litoral, en el cas del Maresme, sigui el cas de la serralada prelitoral, en el cas de bona part de Baix Penedès i el Camp de Tarragona, i també a la part del Garraf, la serralada litoral. Per tant, tot i que no són serralades de gaire altitud, si ho comparem amb els Pirineus o amb altres serralades, aquesta poca distància entre, o relativament poca distància entre la serralada i el mar, fa que, en cas de que hi hagi una pluja d'alta intensitat o una pluja constant, no cal que sigui aquí al Vendrell o a la zona del Vendrell, sinó a la zona del Montmell, com que tenim aquest entramat de barrancs, torrents i rieres, si plou allí, a les capçaleres, l'aigua va baixant, s'unix al torrent principal o al barranc principal i pot fer que la inundació no únicament sigui produïda per la pluja en si mateixa, sinó per l'acumulació d'aquesta pluja caiguda que s'acumula a torrents i rieres i, per tant, pot provocar inundacions sense que hi hagi necessitat de que a la zona on es produeix la inundació hagi plogut molt. Per tant, la combinació entre climatologia, meteorologia adversa en aquest cas, i la configuració del terreny, sense entrar en la part de l'ocupació humana. Estic únicament parlant de orografia, altituds, relleus, barrancs i, com deia, la serralada és paral·lela a la línia de la costa i els barrancs són perpendiculars a la línia de la costa. Per tant, tota l'aigua que cau, en el nostre cas, a la zona del Montmell, pues fa cap avall, cap al Vendrell, cap a Sant Salvador, cap al Fracàs, cap a Covarruga.
10: No parlàvem d'ocupació humana, però ara sí, toca parlar segurament d'ocupació humana. En quina mesura l'ocupació del territori explica les conseqüències d'aquests aiguats?
11: És una altra part de l'equació, no? L'equació per dir s'ha inundat, i s'ha inundat en aquestes conseqüències materials, i com deies tu abans, que en alguns casos comporta, està comportant pèrdues de vides humanes, i això és el més tràgic o el més terrible. Però l'ocupació humana, la fiquem a l'equació i farà que a igual quantitat de pluja caiguda per unitat de temps, si aquesta aigua, quan circula superficialment, ja sigui pels vessants o pels torrents, les rieres, si troba obstacles, si troba alteracions del seu pas natural, del que era el seu pas natural, doncs és quan se magnifica o es pot magnificar, se pot produir inundació i es pot magnificar la inundació. I, per tant, tornant a la configuració del relleu aquí al Baix Penedès, no únicament al Baix Penedès, però també aquí al Baix Penedès, tenim la serralada cap a l'interior, paral·lela a la línia de la costa, tenim els torrents i els barrancs, doncs perpendiculars tant a la serralada com a la zona litoral. Si en aquest espai hi fiquem cases o zones urbanes, i hi fiquem infraestructures de transport i comunicació, o hi fiquem altres espais antropitzats, siguin polígons, o és igual, el que vulguem, no? Artificialitzem, doncs, si això no se fa amb una mica de planificació, doncs les conseqüències és una magnificació del risc d'inundació.
10: Hem construït massa a prop de la costa, en zones de rieres, probablement en zones inundables, en espais que actuaven com a zones de drenatge, però això ja està fet.
11: Sí.
10: I com s'ha d'actuar a partir d'ara, amb la previsió que aquests fenòmens continuaran produint-se?
11: Sí, el primer que hem de fer és no repetir errors. I, per tant, penso que tenim dos instruments per tal de, com que encara estem en segons quines zones d'expansió, anem amb compte cap a on volem créixer en cas de que sigui necessari créixer. I créixer em refereixo a tant urbà com industrial, com les infraestructures de caràcter que sigui. Per tant, compte, analitzem i no fem res si veiem que hi ha, en aquest cas, un risc de que construïm en zona inundable. Per tant, sabem quines són les zones inundables. Primer aquesta. Segon, com deies, el mal ja està fet. Ja hi ha zones que potser es van construir coses en zones inundables, i aquí hauríem d'anar cap enrere i dir, senyors i senyores, que vau permetre això? Com és que es va permetre això? En altres casos, la zona s'ha tornat inundable a posteriori, perquè pot ser que al seu moment no fos inundable, però el que passa al Vendrell no únicament és conseqüència del que hi ha al Vendrell, sinó que l'aigua pot vindre més lluny, també és conseqüència de, o pot ser conseqüència de, canvis, alteracions que s'hagin produït de la Riera de Gisbal cap amunt o el torrent del Lluc. I, per tant, s'hi poden haver convertit en zones inundables, zones que no ho eren. Per tant, amb això que ja s'ha construït, ha d'arribar el moment de que sigui zones construïdes de manera inadequada o zones que s'han tornat inundables per canvis aliens, en aquest cas, per exemple, al Vendrell, igual hem de fer marxa enrere. Igual s'ha de modificar i en l'extrem màxim de construir. Primer, intentem resoldre el problema sense ser dràstics, no? I ficar mesures de caràcter humà antròpic, no?, per tal de defensar i reduir, que quan hi hagi pluges d'alta intensitat, reduir el risc de que es produeixin grans inundacions. Però segurament que hi haurà casos que això serà molt difícil i, per tant, les administracions locals soles no poden, ha de ser amb el suport de l'administració superior, iniciar processos de retirada, de construcció, amb tot el que implica, perquè si a unes persones se'ls va donar permís per construir el que sigui que es va construir en aquella zona, hi ha d'haver una manera de que no repercutixi negativament. Se'ls ha donat una solució a aquestes persones, però hi haurà zones que s'haurà de fer marxa enrere.
10: Quines mesures es poden aplicar per ser menys vulnerables si no es pot optar per aquesta deconstrucció? Perquè, clar, si parlem ara d'habitatges, on hi viuen famílies, o blocs de pisos, com es fa enrere? Vull dir, això seria una solució que ara mateix no crec que estigui sobre la taula de cap administració. Però, provisionalment, quines altres mesures per apaivagar, per disminuir, per fer menys vulnerable el nostre territori es poden aplicar?
11: Bé, si no es pot a curt termini, potser tampoc a mitjà termini, donar una solució que és canvi d'ubicació de la vivenda d'uns edificis on viu gent i que van comprar o tenen llogat i que ningú els va dir que aquí era una zona inundable, doncs, i no és possible a curt termini, com deia, a mitjà termini, que et traslladi, no? Dius, no, vostès ja deixaran de viure aquí, però tranquils, que la seva nova vivenda serà en aquesta altra zona. Si això és més difícil econòmicament, administrativament, legalment, etc., el que s'ha de buscar és veure quin és l'origen que fa que en aquesta determinada zona, quan plou molt, s'inundi, perquè no, l'origen no sempre és el mateix. I, per tant, s'ha de veure on està el problema, si és perquè hi ha una carretera o una via del tren que fa d'embassament natural de quan se desborda. Perquè han modificat una llera d'un barranc, perquè el barranc aquell no està prou acondicionat, no diria mai brut, a no ser que hi hagi brutícia humana, si hi ha vegetació, doncs, bueno, serà una altra història, no és brut de vegetació. Per tant, on rau el problema i mirem si el problema es pot solucionar sense necessitat d'anar a mesures dràstiques extremes com pot ser aquest canvi d'ubicació.
10: Hi ha precedents a la zona que vostè coneix del litoral especialment tarragoní de construccions per reduir les conseqüències que pugui haver en uns aiguats?
11: Hi ha zones del litoral on estan deconstruint passejos marítims. No?
10: Tenim un exemple a Calafell, també.
11: A Calafell, a Vilaseca, i bueno, no cal deconstruir, també pot ser, o no té per què ser únicament deconstruir, perquè a vegades és difícil, no? Sinó renaturalitzar, enxamplar les platges i mirar de construir zones de dunes que facin de reservori d'arena i que davant d'una situació meteorològica adversa que entra l'aigua del mar i s'emporta l'arena, que la restitució no calgui que no faci falta que sol sigui humana, que aportem arena de no sé on, perquè també està limitada l'arena de la platja, vull dir, arriba un moment que potser no la podrem moure de segons quins llocs, doncs, bueno, aquesta sigui una opció en el cas de problemes a la zona litoral perquè la tempesta o el temporal s'ha emportat. I l'altra és, en el cas de les inundacions provocades per les avingudes de rieres i torrents, com que aquestes rieres i torrents no tenen una manera com poden ser els embassaments dels rius principals, no?, de graduar els fluxos del cabal de l'aigua, el que es pot fer, però, és a les zones cap amunt, barranc amunt, és ficar zones de laminació, estructures creades pels humans per tal de que l'avinguda no sigui tanta aigua de cop i que l'arribada de l'aigua al tram final del barranc o del torrent no sigui en tanta quantitat. Òbviament també veure en quin estat estan aquestes rieres per tal de laminar l'avinguda de l'aigua, que no hi hagi algun obstacle que faci d'embassament i després quan aquest embassament se supera per l'aigua vingui tota l'aigua de cop. Se'n poden fer molts, veure on, si hi ha hagut algun canvi amb la morfologia per alguna obra o per alguna actuació de caràcter humà, si això ha implicat que una aigua que normalment tirava per aquest camí ara gira i s'incorpora al torrent aquest, al que sigui, i ja no és únicament l'aigua que baixa de torrent amunt, sinó que també s'incorpora aquesta, doncs hem d'anar molt en compte en aquestes modificacions i per evitar-ho hem de saber quin és el risc que pot passar. Per tant, preventiu.
10: Vostè feia referència als aiguats del juny de l'any 2000 aquí al Vendrell, i ara al Vendrell, a la Riera de la Bisbal, s'ha fet una actuació de naturalització, d'adequació d'aquesta riera. Com valora aquests treballs que s'han fet i que encara continuen en una següent fase?
11: El fet de fer aquestes modificacions per tal de reduir els riscos ho valoro positivament. Entenc que darrere aquí hi ha un equip d'enginyers i del que els que correspon, i que el projecte està ben fet. Per tant, jo aquí no hi entro, perquè no és el meu camp, el d'executar segons quins projectes, no l'entenc. Jo entenc que està bé, però bueno, el risc existeix. Com de sever pot ser la manifestació del risc, no ho sabem, i per tant la manera de saber si funciona o no és que no passi res, ja sigui perquè la pluja d'alta intensitat no ha passat, o perquè si passa ha respost correctament. Aquí és com quan ho sabrem, perquè es pot modelar, òbviament, se poden fer models per veure, no?, què passarà, simulacions, però una cosa són les simulacions, que estan molt bé, i l'altra és la realitat. Per tant, el tema de les zones inundables s'ha de tindre en compte, no?, per decidir a on construir què i a on no construir segons quines coses, no? Igual que diu, aquí es poden ficar cases aparellades, aquí és per equipaments, aquí és per zona verda, aquí és per industrial, aquí és no urbanitzable. Doncs, òbviament, hi ha unes zones que no hi hauríem de fer res pel fet de que són potencialment inundables. Si estiguéssim en risc de terratrèmol, doncs no es pot fer. L'altra qüestió clau, també, des del punt de vista de la planificació territorial, no és únicament la planificació urbanística aquesta, que engloba tota la superfície del municipi, sinó que, tenint en compte on ens trobem, hi ha uns plans d'emergències que cada municipi està o obligat o si el recomana tindre'l. Els plans d'emergència a nivell de Catalunya, pues, l'INUNCAT, l'INFOCAT, el BENCAT, el TRANSCAT, és igual, tots els CATs que vulguis. I després, cada ajuntament, repeteixo, tenint en compte on se troba a nivell geogràfic aquest municipi, n'hi ha uns que obligats i n'hi ha uns que recomanats. Per tant, en el cas del Vendrell o qualsevol dels municipis del Baix Penedès, quins estem obligats i quins estem recomanats? Dels que estem obligats, els tenim tots actualitzats, com el pla d'emergència municipal, vinculat a l'INUNCAT o a l'INFOCAT o al BENCAT o al que vulguis, i quins dels recomanats, no sé, el Sismicat, per exemple, o el Neucat, que el Neucat suposo que aquí no, ni recomanat deu estar, però bueno,
10: amb el canvi climàtic no se sap.
11: Sí, no se sap mai. Per tant, hem de tindre-ho tot actualitzat, el que correspongui, perquè en cas de que es manifesti el risc, tenir clar l'actuació, el procés, per tal de reduir danys. Danys n'hi haurà, sí, però hem de reduir el màxim, i sobretot, el que no pot ser és que hi hagi morts.
10: Senyor Saladier, si vostè hagués de marcar les prioritats per reduir el risc d'inundacions al Baix Penedès, quines serien? Quin és l'ABC que s'hauria de complir en els propers anys?
11: Bé, doncs jo aniria del més quirúrgic, de veure el terreny municipal del Vendrell és molt gran i molt divers, no? Hi ha altres municipis que potser la seva extensió és petita i seria més fàcil dir, doncs farem això. Al Vendrell, la diversitat d'espais fa que igual sigui necessari aplicar diferents mesures, però si ha de ser de manera escalada i prioritzant-la, òbviament, primer buscar de manera quirúrgica com arreglar els problemes d'algunes d'aquestes zones, perquè no tot el municipi hi ha els mateixos problemes, de manera quirúrgica, amb la menor afectació possible a l'hora de fer els canvis, però més tard o més aviat, vull dir, anar graduant-ho, més tard o més aviat s'hauran de prendre mesures més dràstiques pel fet de que no únicament el Vendrell, però també el Vendrell, sobretot a la zona més propera al litoral, hi ha espais que ara estan més exposats. Potser fa 30 anys o fa 40 anys no estaven tan exposats. Podien estar en zona inundable, sí, alguns altres no, però l'exposició ha canviat. Degut al canvi climàtic, l'exposició ha canviat. I, per tant, si hem ficat més infraestructures i més assentaments, han canviat, han alterat més els usos del sol, davant del canvi climàtic estem més exposats i, per tant, arribarà un moment que les solucions quirúrgiques o a petita escala no seran suficients i, per tant, haurem de prendre decisions més dràstiques, però es necessitarà compensacions i necessitarà que sigui una estratègia no municipal, sinó una estratègia més de país.
10: Què podem esperar a partir d'ara? quina... Ja ho sé, que no som visionaris del futur, però amb els estudis, amb el que ja coneixem, amb els antecedents, què ens pot esperar en properes temporades d'estiu, amb temporades de pluja i inundacions?
11: Clar, jo el que dic és, parlo de la probabilitat, o sigui, el canvi climàtic el que fa és que hi hagi més freqüència de situacions meteorològiques adverses per fer qualsevol cosa, a l'aire lliure, sobretot, no? Sol i platja, castells, o qualsevol activitat a l'aire lliure, l'agricultura, etc. Farà que hi hagi més freqüència. On? No se sap. Per tant, el que fa el canvi climàtic és que augmenti la probabilitat de que, en el cas del Vendrell, o de la zona litoral del Baix Penedès, cada any hi hagi fenòmens d'aquest tipus. Vol dir que l'estiu que ve serà pitjor que enguany? Potser no, o potser sí, però la probabilitat augmenta. I davant d'aquesta incertesa, torno a insistir, mesures de preventives, adaptació i mesures preventives, perquè si es torna a produir, que esperem que no, doncs ens trobi preparats.
10: Òscar Saladier, degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, moltes gràcies per tota aquesta informació que ens ha aportat des de la seva visió transversal sobre aquest fenomen que hem patit recentment aquest estiu. Gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de les 10, aquest butlletí ja habitual i programat en principi a cada hora en punt i que en aquest cas ja ens porta a la segona part de Calaixera, és a dir, passem ja 4 minuts de les 10 del matí. Per suposat que tornem en directe al 107.1 de l'FM, sempre i principalment per aquí, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtp-elventrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, més coses, més qüestions a la segona part d'avui dimecres. I és que encetem una nova temporada amb aquest espai de divulgació musical, tot allò que ens explica Antoni Gallardo, que això ens tornarà a acompanyar en directe de forma telemàtica, però esperem que amb prou qualitat per explicar-nos moltes coses sobre la música. No us ho perdeu, de seguida anirem cap aquí. Però és que a banda parlarem una mica més de música, perquè hem pogut conversar amb l'Adrià Grandia. Ell és vendrellenc, ell és un intèrpret, un compositor de música de tradició, i sobretot a través del seu instrument més celebrat, per dir-ho així, que és la viola de roda. Té un nou treball que es diu Gràcies. En parlem, ens ho explicarà, i també és un bon moment per poder escoltar, doncs, aquest altre gènere musical. També repassarem l'agenda, l'activitat cultural, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part amb secció literària, des de Comarruga Literària, i també una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Tornem a recuperar una temporada més aquesta sintonia que ens ajuda a passar aquesta estoneta de matí a l'òpera. El títol és aquest, Un matí a l'òpera. Toni Gallardo, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs, Toni? Com va això?
1: Bé, home, ja veus, algo millor de salut. Ja sabeu que al final de la temporada passada vaig estar fora de combat un temps, no?

0: Però si ricordo che per 7-8 anni mi aiuta a sentire che mi do, e mica mica vado a recuperare un avevo, vado a recuperare un avevo stato, e fai una certa attività fisica, come dire, intellettuale, home, aiuta molt,
1: Que
0: la
1: bé,
0: veritat sigui
1: fantàstic,
0: dita.
1: fantàstic. Doncs
0: Sí.
1: contentíssims que sigui així, molt contents de que ens tornis a acompanyar, contents que vagis millorant i que estiguis molt millor, i també, i l'altra vegada, crec que ho vam comentar, que és, ostres, doncs també, mira, ens fa molt contents que aquesta estona de ràdio també pugui ajudar a la teva recuperació, de veritat, eh? Molt
0: Home,
1: agraïts.
0: m'ha tocat passar per boxes,
1: Sí.
0: que tot i es passa alguna vegada a la vida, però aquesta vegada va ser grossa, sí,
1: Sí.
0: important, a veure, també la recuperació és lenta i porta temps, porta moltes setmanes, però tot va bé, i se van prou forces, a mesura que anem parlant, veieu com la veu se'ns va escanyant, també se la via,
1: Val, bé,
0: però comencem
1: gràcies.
0: bé, i amb moltes ganes de fer aquesta sessió, que ens dona molta vida, és veritat, eh?
1: Fantàstic,
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: bé, que bé, que bé. Doncs això,
0: I
1: molt
0: clar,
1: contents.
0: hem començat una altra vegada a concerts. Vol haver d'interrompre. Si estàs a l'hospital no pots fer concert, si pots escoltar per la ràdio com a màxim, no? I ni que sigui porta, ni han de pot portar, ara ja començaré a tenir jo sol, però un concert que no es podien perdre de cap manera.
1: Molt bé.
0: El 29 d'agost, al Palau de la Música, l'orquestra del Festival de Bayreuth, el principal festival wagnerià del món mundial, més a més, eh? Escolta, ni que fos una ambulància, hi havien d'anar, perquè hi havia una que tenia uns quals al Sarró. És que Bayreuth, on n'hem parlat moltes vegades, és un lloc on els wagnerians pelegrinen. És com els musulmans a la Meca.
1: Sí.
0: És una cosa central. I almenys un cop a la vida, diuen, totes les vegades que es pugui. No una vegada. Però a mi una vegada sí, de veritat, eh? Perquè el wagnerisme, per la és una religió. No és música, és una religió. És una altra història, no sé.
1: Clar.
0: I com dic de vegades, és cert que els wagnerians hem de combinar l'admiració més absoluta per l'obra d'un artista i a la vegada l'abominació també ens escolta per certes idees antisemites, per entendre'ns, eh? Que coincideixen amb el personatge. Molt contradictòriament, però coincideixen. Ho portem com puguem, però clar, escolta, el dia que vaig et vejo aquí a casa, com si diguéssim, és tan excepcional que hem d'estar. Penseu una cosa, amb l'orquestra, el cor de venir aquesta vegada, eh? Ara expliquem per què. L'orquestra, el cor, no és una formació estable. És a dir, és un festival d'estiu que cap allà al mes de maig reuneix les formacions per començar a assajar. És una tria de músics de les millors orquestres mundials, bàsicament d'Alemanya, més o menys, eh? Que són les més especials de Wagner, com si diguéssim, no? Però clar, quan acaba el festival, a finals d'agost, quan marxa cap a les seves orquestres, potser va uns dies a fer vacances, eh?
1: Val.
0: Però torna cap a casa seva. Clar, en 150 anys que ha fet un govern de festival, els de Bayreuth han sortit fora a tocar en tres ocasions. I les tres han passat per Barcelona. La primera l'any 1955. Van anar a Barcelona i a Tòquio. I per cert, van ser el cor i els solistes, perquè la primera vegada l'orquestra no podia, i va venir la Lambert Sinfònica, la Sinfònica de Lambert. És una orquestra alemanya de segona fila. Però les orquestres alemanyes de segona fila, déu-n'hi-do com són, eh? I
1: Bé,
0: sembla anar més a més, eh?
1: molt bé.
0: Van tornar l'any 2012, només de Barcelona, per cert, a interpretar les òperes senceres, de les concerts, però òperes senceres. L'Holandès Errant, Lohengrin i Tristan i Isolda. Va ser espectacular, no sé més. I ara enguany han tornat a Barcelona, però també molt de gira per diferents ciutats espanyoles, no sé més. Madrid, Santander, Sevilla, etcètera, no sé més, eh? 150 anys del festival, però aquí moment ho ha promogut a ser el festival de Peralada, que enguany feia 40, i que ho volia portar a casa seva. Passa que aquell altre a l'aire lliure que tenien no està actiu perquè no s'han constituït ara mateix un de govern, més a més, i no l'ha acabat a temps. I encara hi van anar, que
1: Va.
0: l'auditori són les obres, no sé més, eh? I fan concerts de petit format a les del Carme de Peralada, però passa allà una orquestra de 120 músics, que de cap ni perquè és solitari, no sé més, eh?
1: Val,
0: No
1: ostres.
0: sé cap ni perquè és solitari.
1: Sí.
0: I van acabar al Palau. I escolta'm, el Palau fins a la bandera, des de l'ambient de les grans ocasions, i escolta va ser un concert absolutament espantat. Què vols que et digui?
1: Vaja.
0: No va ser una òpera sencera, però va ser un concert de fragments de la nit del Nibelung, que és el cim de la Gran Barca. Són aquelles quatre òperes, ara se'n diu un prou i tres jornades, perdoneu, veieu la veu que havia començat a desfar-se? Lord del Rhin, la Valkyria, Siegfried i la Repressió dels Nens. Una tria de grans moments, a més a més. Escolta,
2: Que bé.
0: Important per escoltar.

0: avui una tria de zones que més ens van arribar, a més a més. No podem dir els millors, perquè tenen fins als seus millors, però ens van arribar espessament, més a més. I atenció, com... si vos per les xarxes, trobareu que no s'ha fet concert. Perquè en el món musical hi ha gent que grava les concerts. Està prohibit, però hi ha gent que grava. I si vos les xarxes, de fora que vengen a
1: sí.
0: Nosaltres no podem fer. Està prohibit. I això és un gent de comunicació públic, més a més.
1: No, clar, clar.
0: No podem fer-ho.
1: Sí.
0: Però hem buscat grans fragments, grans interpretacions d'aquests mateixos. Més a més, eh? En portem 6 en total. Dels 6, 5 són gravacions, enregistraments, que servidor ja ha pogut ser. Un no, eh? Un no havia nascut, eh? Però, escolta, els he buscat perquè jo recordo perfectament de ser uns grans moments wagnerians, eh? I cap és de Bayreuth, curiosament, eh? Són del Liceu, de València, de Nova York, etc. més o més, eh?
1: Val.
0: Però Déu-n'hi-do, ara escoltarem i farem algun voluntari, més o més. Per cert, ho hem dit, al concert del Palau van actuar tres cantants, tres solistes, per a l'ocasió, el tenor Klaus Florian Foger, la soprano Catherine Foster i el baix Nicholas Brownlee. El Brownlee cantava a més de baix baríton, no de baix. Ara, de vegades hem parlat que al món operístic, en particular al món wagnerià, hi ha una crisi de veus greus.
1: Sí.
0: No hi ha grans veus greus. I moltes vegades alguns cantants canten papers més greus que la seva tessitura. Ara, si tots fan com Nicholas Brownlee, fantàstic, eh? Cap mera de problema. Cap mera de problema. Beneïda falta de veu, si diguéssim, eh?
1: Sí, bueno, sí,
0: però
1: sí.
0: Falta de veu. Falta de veu greu, com si
1: sí, sí, sí, sí.
0: Bé, començarem a escoltar un gran moment de l'Art del Rhin, de la primera de les quatre, la presa de l'Ari del Nibelung. És, escolta, l'entrada dels déus al Valhalla, que és l'escena final d'aquesta opera, l'Art del Rhin. És una producció del MET, Metropolitan Opera House de New York, de 1990, dirigia en aquell moment el mal guanyat James O'Lyne i cantava Avangel. Servidor hi era. I escolta, puc dir-ho fer, això és magnífic. Endavant. Quin veuarro.
1: Va, oida, eh? Oida.
0: Quin veuarro. Quina autoritat, no sé si m'ho sentia.
1: Sí. Bé.
0: Clar, és el déu Wotan, el déu principal, convidant a tothom a marxar cap al Valhalla.
1: Clar.

0: L'entrada al Valhalla no pot ser d'una altra manera, eh?
1: És impressionant, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: La força que té això. Va ser el Wagner amb més força. També escoltarem ara també un fragment molt fort i molt potent, però també escoltarem aquests moments lírics de Wagner que hi han dedicat seccions senceres, més o més, eh? Uh-huh. Aquells finals inacabables i esos negats, eh?
2: Sí.
1: Però anem a la pista 2. Voten Arsi, adeu de Voten. Es ve el final de la Valquíria, la seva una de les òperes d'aquest cicle, és quan Voten, aquesta tragèdia tipus Antígona, que és la Valquíria, vol castigar la seva filla Brunilda, desposseïda de la condició de Valquíria i condenant-la a viure en el bosc amb el d'un foc màgic, com la vella dormint del bosc, si diguéssim, eh? Però al final té un penediment, clar, perquè ella, tota aquesta òpera està lluitant entre els sentiments filials i el fan de poder, no sé, eh? I ha significat els sentiments fidels al fan de poder, però últimament es perdeix i s'acomiada i, de fet, desapareix del cicle, eh? Només apareix després convertit en un altre personatge que és el caminant, més o més, eh? De banda, més o més, eh? Escolteu, que veieu si és brutal, també, però per és molt emocional. I és una gravació de 1958, aquí servit on no hi ha nascut encara, eh? Us comença a tenir un cert edat, però encara no hi ha nascut. Un tripleta a la Filarmònica de Viena, dirigida per Hans Naperbas, dels millors directors del segle XX, i ho canta un grandíssim baix baritó cardenc, George Lamm. Endavant la pista 2.

0: I que hi havia veu greu, eh?
1: Home!
0: Déu meu, és que no em vaig venir tot de veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Que solteu, solteu. Que emocionant aquesta cançó. Perquè és molt èpic, eh? És èpic i emocionant.

0: Una gravació del 58, eh? Oida, també és...
1: Sí, sí.
0: És una molt bona gravació.
1: Déu-n'hi-do quina força.
0: Sí.
1: I si hagués fet Wagner, no sembla Wagner, eh? És seu, que el tercer acte de la Valquíria, que és al final, eh?
0: Sí.
1: Comença amb la cavalcada de les Valquíries, que és el tòpic Wagner, ja, per excel·lència,
0: sí, sí.
1: Però que hi ha diferències en el fons, més o més, eh? I té una grandesa, que és una tragèdia, que ja t'ho directament, eh? Però gran grandesa, èpica, però a vegades té moments de gran dolçó, més o més, eh? Per a què veu? I per descomptar la veu d'Oger London és impressionant, més o més, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Anem a la pista 3. Anem ja a l'òpera Siegfried, que és la tercera del cicle. És el seu final, per cert, és una òpera que acaba d'una forma espectacular, eh? Només algú com Wagner podia ser capaç de fer com semblant, més a més, eh? Amb un duet d'amor. I acabar una òpera amb un duet d'amor requereix cert valor, més a més, eh? No es va fer Siegfried. I la gravació que portem al registrament és de les Arts, del Teatre de les Arts de València, l'any 2008, i érem allà, més a més, eh? I va ser impressionant. Però, més a més, els cantants, Lance Ryan, tenor, i Jennifer Wilson, soprano, estan una mica fora del circuit, eh? No diré que mig retirats, però estan bastant en una segona línia. Però en aquell moment estaven en un moment de plenitud total, d'una força impressionant. Bé, ara ho escoltarem. Vereu com Siegfried, que aparegut ja per fi al final, dos òperes i mitja, que apareix d'aquí a l'òpera que porta el seu nom, més a més, és el gran Eloi Wagnerià, va al bosc, troba Brunil envoltada per un foc màgic, com dèiem abans, no? Apaga el foc, la desperta, i tot això s'expliqui en què ha passat durant els anys que ella s'ha mostrat amb ella i tocarà el seu amor. I és brutal. Però veureu quin duet d'amor, però no s'ha sigut. Amb quina empenta manifesten que s'estima. Endavant la pista 3.

0: un igual que una cridòria. Ah,
1: sí.
0: Però és que si sempre són com un heroi.
1: Sí.
0: Que canta allò a Vito Palau.
1: Ostres.
0: Quina empenta. Amorosa, però quina empenta.
1: Sí, sí, sí. I és l'escena final, eh? Comentaves aquesta?
0: Sí, sí, sí. És que s'acaba l'òpera.
1: Sí, sí, sí.
0: Contents d'haver-se conegut, eh? Déu-n'hi-do.

0: L'amor wagnerià.
1: Impressionant.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Jo recordo que quan es fa el Bach comença la quarta òpera, i aquest duet d'amor continua. Però continua de forma molt diferent. Continua molt assossegat. Més o menys, estem a l'hora, perquè si no podem entrar de gaix, però potser sí.
0: Ja, clar.
1: El que hem escoltat, no. S'acaben de conèixer, es diuen que s'estimen, s'estan entusiasmats, però ha passat alguna cosa entre la tercera i la quarta òpera, comença la quarta i segueixen cantant tots dos. Però d'una forma, també, és meravellós el segon duet, o la segona part del duet.
0: Sí.
1: Passa que com no la es va sentir en el concert que estem comentant, no la podem posar.
0: Clar.
1: Però algun dia la posarem, ja veureu que és també brutal, tot i molt diferent. I ja passem al que després les neus, que és la quarta òpera del cicle, és la que va dedicar més temps, de tota la segona part del concert de Palau de l'Orient 29 d'agost, no? Clar, és la culminació, a part de una música molt renovada en relació a les primeres òperes, a més a més. Penseu que això va trigar 25 anys més o menys a composar-se, més o menys, Que és el Wagner, va deixar el segon acte de Siegfried i no va acabar aquest segon acte i el tercer acte, i més el capvespre, fins al cap d'uns 12 anys i mitja pausa, més o menys, I clar, la seva música havia evolucionat moltíssimes notes, molt més lírica, per entendre's, menys àpida, com si diguéssim. Però començarem a escoltar un fragment que és el funeral de Siegfried, perquè si ve d'arran de tot això acaba pringant, per si m'entens, Acaba morint, entraït i tal, tal, tal. I hi ha una escena, que és el mort i funeral, a mi fa una especial il·lusió posar aquest fragment, perquè és de l'any 1988, de Tòquio, i si no, també hi era. Molt jove, Molt jove, dos anys, però hi era a Tòquio, per motiu de feina, i al Suntory Hall va fer un concert d'Wagnerià a càrrec de la London Philharmonic, que és de Londres, com el nom indica, dirigida per Klaus Tense, un director alemany del segle XX, més a més. Vaig anar-hi per casualitat, però ningú es podia imaginar que seria un concert d'Wagnerià absolutament gloriós i històric. Va ser brutal. I potser el millor moment sigui aquest que ens concedeix amb una cosa que volem comentar. Al funeral de Siegfried, del cap de ser els déus, andava a la pista 4.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, yeah.
0: És un altre moment de grandesa wagneriana, molt èpica, a més a més. Aquesta música s'ha vist que s'ha descobert a moltes pel·lícules, no sé més, eh?
1: Sí.
0: És molt escaient.
1: Sí, sí, sí.
0: Funeral, ja diguem a lo grande, com si diguéssim. A veure, el dia que ens haguem de morir ens posin a fer de música, potser no cal, eh? Déu-n'hi-do, quina corba de convivència. També molt èpica, a més a més.
1: Sí.
0: És una altra vessant del Wagner, èpic, però, clar, tiene sense gent d'una certa profunditat, com si diguéssim, eh?
1: Sí, és veritat.
0: No se'n fa un fàbil, com si diguéssim.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara ja entrem a la part final del Capítol dels Déus, amb les escenes ja que hi ha Sigfrid, sa mort i Brunhilda, que és aquesta parella que tenia Sigfrid, com si diguéssim, ha contribuït a matar-lo, més o més, eh? Per gelosia. Però un cop l'altre s'ha mort, ai, quin mal de panxa, més o més, eh? I ella s'hi suïcida, va, s'involta tirant-se la mateixa pira funerària, com si diguéssim, eh? I això genera un moment absolutament brutal, més o més, eh? A part, podem portar un parell de gravacions oficials del Dalíxar, per tant, s'ha d'utilitzar, del gran capdespre que vam fer l'any 2016, el febrer 2016. Cantava la soprano Irene Teori, una gran soprano sueca, que era que era la reina del Liceu.
1: Sí.
0: Ara ja no, eh? I ara que la seva carrera ha anat decaient perquè es va fent gran, més o més, eh? Ja no és el mateix, però en aquell moment havia inclús al Liceu un grup que eren els Teoriners, que imagina't, de Teorin, Teoriners. Que dominarem, per tant, seré que parlo, més o més, eh? Escoltem un fragment de l'immolació de Brunhilda, en què ella s'acomiada de Sigfrid, manifestant-li entre altres coses que sent per ella el més a fort dels amors. Andava a la pista 5.

0: Vaya. Molt bé.
1: Jo crec que també.
0: Sí.
1: Tenen que ensenyar. Per acabar la pista, és el final del cap vespre, doncs Déu. També en aquesta mateixa Jerusalem, Jerusalem de 2016. Aquí ja no canta ningú, són les músiques orquestrals. I és curiós, perquè, clar, és que té gairebé 17 hores de música, d'històries tràgiques, no sé poder. Els supervivents de tot allò, horroritzats, agafen el famós anell, perquè també hi donàvem el cicle, i se'n van al riu Rina a ficar-lo, després se'n van saber mai més res. Estan horroritzats per tot el que ha passat. Sí. Però, curiosament, la música que acompanya aquest comiat d'aquest cicle és d'un lirisme brutal. És el tibet final de moltes operes de Wagner, que es va apagant de mica en mica, de mica en mica, i té poc d'èpic, eh? I mira que aquí podria ser èpic en la variant, diguem, xunga, no sé, diguéssim. Però es contempla. Abans, la pista sí, és el final del cap d'espera de Déu.

0: Bravos inclosos. Quin final, quin final.
1: Ah, els bravos són de veritat.
0: Sí, sí, sí. No, i tant. No, no, no, i tant, i tant.
1: A ser aposta fiar, més o menys. A part, amb una escenografia molt, molt treballada, més o menys. No gaire fidel a les habituals escenografies en aquest moment, però Déu-n'hi-do que ben resolt, més o menys. Fins i tot la caiguda del teló estava molt ben coordinada perquè fes efectiva, havia de fer la seva part, més o menys. Un gran moment. Bé, fins aquí, una mica el resum que hem fet de tot això, d'aquest gran concert del 29 d'agost del Festival de Mariotte al Palau. Valia la pena comentar, ha rebut crítiques, no fa una pena sencera, crec que al final, què passa? Que el caviar ja no ens de gust o què? No trobem bo? Sí, va ser magnífic. Hauria pogut ser millor? Sí, segur que sí, ja dic que sí. Molt millor hauria pogut ser. Que ens fessin les 13 òperes de Wagner, m'entens, senceres. I una darrere l'altra, més a més. 3 dies de nit, 3 de nit, més a més. Però es pot anar ser com a concert. És la concert de la temporada, més a més.
0: Molt bé.
1: No crec que hagi més que ho pogut superar.
0: Bé.
1: I ara vas acabar, aprofitem per recordar que d'aquí 15 dies, quan tornem a la secció, parlem del concert, o dels concerts que han passat per dues setmanes, diumenge i dilluns, s'han fet per commemorar el 150 aniversari del segle de Pau Casals.
0: Molt bé.
1: A Montserrat i al Palau.
0: Fantàstic.
1: Els concerts que posarem valor a Pau Casals com a compositor, però no tant. Molt com a intèrpret i molt com a director.
0: Molt bé.
1: I serà molt interessant d'escoltar també alguns d'aquests concerts.
0: Genial, fantàstic. Doncs ho estarem esperant d'aquí 15 dies, com bé dius.
1: Molt
0: bé. Toni, gràcies i una fortíssima abraçada. Que vagi molt bé.
1: A tu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
2: The day I stopped being so happy that day I started to quit all my dreams. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
6: Un plaer parlar, xerrar i conversar. A veure,
0: compositor, creador,
6: músic i moltes altres coses. Adrià Grandia, com estàs?
7: Molt bé.
6: Gràcies per acompanyar-nos.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Hem de dir, potser, no sé, sí, no? La teva especialitat és la música d'arrel, música tradicional, podem dir-ho així o...
7: Sí, música sí. De la tradició, dic jo.
6: Fantàstic. Veus, jo sempre, per això anava per aquí. I tot i que toques diferents instruments, sí. Potser el més reconegut a les teves mans és la viola de roda.
7: Sí, bueno, és un instrument amb el que m'expreso potser més lliurement.
6: Però toques la gralla baixa, la tarota, toques molts instruments, eh?
7: Bueno, cul inquiet.
6: Molt bé, això està bé. Clar, jo això ho anomenava, això, música tradicional, música d'arrel, com tu deies, música...
7: De la tradició.
6: De la tradició.
7: Sí.
6: Però clar, només és un nom, perquè tu també ets l'exemple. És a dir, tu jugues amb aquests elements per fer música, no sé si catalogar-la més contemporània, però sí, a vegades una mica experimental, no, Adrià? Sí o no?
7: Bueno, pots fer molts camins.
6: Sí.
7: Un dels camins és agafar un corpus ja tradicional i anar-lo repetint, anar-lo perpetuant, que això és bonic i té molt de sentit, doncs tocar unes matinades que potser fa... no sabem quan es remunten, i és un acte preciosíssim. O pots agafar un instrument com la viola de roda, que sempre sembla, és un instrument que sempre té camí per davant.
6: Molt bé.
7: No, no és plantejar-te, amb l'eina que tinc, cap a on puc arribar.
6: Clar, clar, clar.
7: Quins són els límits que puc passar? O quins són els meus propis límits? No? Intentar jugar amb això i expressar coses.
6: Molt bé. Que suposo que també és una de les importàncies de la música, de la creació, de no posar-te barreres, ni límits, ni fronteres, no? Suposo, o què?
7: Jo crec que, per mi, la llibertat i la creativitat van absolutament de la mà.
6: Clar.
7: Llavors jo el que intento és que aquesta llibertat i aquesta creativitat com dialoguin? Doncs dialoguin de la manera que jo em vull expressar una cosa, jo tinc alguna cosa a dins, no? Llavors, clar, si hagués de mirar, doncs el que em pagaran, quants bolos tindré, si quants followers obtindré, quanta repercussió, això, si em faré famós o no... No, segurament no començaria.
6: Clar.
7: Però aquesta necessitat, aquest rau-rau que tenim a dins, quedaria a dintre. Llavors jo necessito això... treure'l cap a fora.
6: Clar, clar. I també suposo que amb l'intenció final de que, de, en aquest cas, la música que fas sigui escoltada.
7: Sí, evidentment. Suposo que tots tenim una part, no, exhibicionista.
6: Sí, home, sí.
7: No? I de, en aquest cas ha sigut una part de donar.
6: Sí.
7: De donar de, o de retornar a la gent.
6: Clar. De fet, tot i la teva joventut, Adrià, fa molt que t'hi dediques, i és que també ho recordava, més o menys, sempre t'hem seguit la pista, sempre ens has acompanyat. Tot i que ara feia anys que no ho feies, però és que em venia a la memòria, per exemple, jo recordo de fer una entrevista a l'antic Temps Lliure, te'n recordes, allà als Jardins del Xaloquell, que fèiem el programa d'estiu, que vas venir amb la viola, i que fa molts anys que realment hi vas al darrere i que batalles per la teva música. Això està molt bé.
7: Doncs mira, ara em fa 25 anys.
6: Imagina't,
7: la viola de roda.
6: Imagina't, veus? Clar, és que estem, estem parlant d'aquesta...
7: Sí, vull dir que això de la joventut és relatiu.
6: Vaja!
7: L'esperit.
6: És que vas començar molt jove, Adrià. Potser
7: sí, bueno, jo vaig començar amb la música ja a l'escola.
6: Per això, imagina't.
7: 7, 8 anys o...
6: Imagina't, sí. Imagina't. I de fet, una de les excuses que t'hem convidat avui al programa per parlar és d'aquest projecte, aquest Gràcies, que és molt especial. Com l'expliquem, aquest Gràcies, Adrià?
7: Gràcies és, justament és el segon treball que faig en solitari.
6: Val.
7: Tot aquest temps he anat fent moltes coses, no he estat mai aturat. Més intensitat, menys, amb grups més grans, més petits, coses més subversives, no? O coses més d'exhibir-les.
6: Sí.
7: Però no m'he aturat mai. I ara aquest cop, doncs, és... tornar a reprendre l'art d'agafar un instrument sol, enfrontar-te amb tu mateix, pouar dins el que has anat vivint tots aquests anys i submergir-te en una sonoritat nova, haver canviat d'instrument fa un temps i de dir, bueno, a veure, si sóc capaç de, amb aquest sol instrument, acústicament, escriure, arribar a construir un petit univers sonor. I aquest Gràcies és això, és aquesta construcció petita, és com algú que troba un escultor, m'imagino, no? Que troba una pedra i allò l'inspira i mica en mica, doncs, amb el martell és capaç de fer una cosa que vol mostrar a l'altra gent. Doncs és això, és una obra així. En aquest cas, la part així més conceptual, doncs, és el fet de dir gràcies, de tornar. No, en aquest món actual que estem tots enfadats, que busquem culpables
6: que
7: a tot arreu,
6: que correm sempre,
7: que estem amenaçats, que correm, que no tenim l'atenció enlloc, que sempre aquest punt de crispació, jo proposo el contrari, no? D'aturar-se, de reflexionar, de mantenir l'atenció més pausada i de dir, hosti, ara miro enrere. Ostres, sí, i quan, sí, sí. A quin munt de gent i a quin munt de moments i de coses puc dir gràcies per ser aquí, per tot el que he viscut,
6: sí,
7: no?
6: Sí, sí.
7: Evidentment també ens podem enfadar, i de vegades fa falta, no? Enfadar-se i agafar una mica de brio,
6: sí,
7: no? Però
6: el gingetjant, no, sí, que diuen, eh?
7: Però en aquest moment doncs em venia de gust doncs plantejar-ho així com un retorn.
6: Val. Així doncs és un agraïment, aquest gràcies, eh?
7: Totalment. De fet, és aquest concepte de la gràcia, que la gràcia també té un punt d'inefable, d'una cosa que no es pot explicar, de, per exemple, en el flamenc n'hi dirien el duende, no?
6: Ja,
7: aquesta,
6: sí,
7: cosa que, sí, aquesta mica d'inspiració, aquest seny i rauxa, no?
6: Sí,
7: el català,
6: sí, sí,
7: no? Però en aquest cas, doncs, és això, no? És trobar una cosa que t'omple, com a mi, en el meu cas, és l'instrument, una sonoritat que no hi pots deixar de pensar i que et fa anar-hi, com un pintor doncs, que troba un tema i està. Doncs això és una espècie de gràcia que jo penso, no sé d'on m'ha vingut, ha arribat, llavors, i per què me la quedo jo sol? Per què no la... No, jo sóc simplement un fil conductor per compartir-ho amb l'altra
6: sí,
7: gent.
6: Sí.
7: No?
6: A més, tot plegat, crec que parteix de la improvisació.
7: Bueno, jo... el meu fort o el meu camí, jo del camí on m'hi sento més realitzat i on estic més còmode, és, encara que sembli una contradicció, no? És la improvisació. M'agrada el camp lliure, no em fa por estar sol, no saber quin camí triar, ni equivocar-me, ni contradir-me. Això no em fa gens de por. I llavors, a partir d'aquesta improvisació, vaig jugant. Però precisament aquest treball de gràcies és tot el contrari, no? És a partir d'aquesta improvisació i d'aquest anar buscant, doncs el que he volgut fer és girar la truita, no? Doncs a dir, a veure si sóc capaç d'escriure una obra sencera i després anar-la interpretant. T'has d'imaginar, doncs, com qualsevol obra clàssica que es toqui en una sala de concerts.
6: Clar, és veritat, perquè dins el projecte, que ara en parlarem,
7: sí,
6: aquest projecte físic que és molt xulo, és veritat, ara que ho dius, és veritat, que també podem trobar les partitures.
7: Sí, he fet una edició més de consulta universal, però també pensant en la gent, altra gent que també s'aproximi o que ja toqui l'instrument de la viola de roda, que és un instrument de per si minoritari i complicat,
6: sí,
7: doncs que, bueno, si jo aporto alguna cosa... doncs tècnicament o d'expressió o de recurs lingüístic que la puguin fer servir. També és aquest fet de donar.
6: Perfecte, clar. Suposo que moltes partitures per viola de roda no deuen existir. Home, segur que n'hi ha, seguríssim, eh?
7: N'hi ha, però el camí contemporani és que cada intèrpret es fa el seu repertori.
6: Clar, s'entén, eh?
7: Sí, sí.
6: Clar, és que és un instrument molt personal i molt particular, entenc, no? És,
7: sí.
6: És que, clar, no és un instrument... Deixa'm-ho dir, no és un instrument fàcil, Adrià.
7: No,
6: gens. L'hem parlat moltes vegades amb tu, eh? I moltes vegades ens ho he explicat. Però realment no és l'instrument que triaria un... O sí, en el teu cas sí, un infant de 9 anys. No sé, m'ho invento, no?
7: A veure, té dues o tres dificultats potents, diguéssim, de sortida. El primer és que és un instrument car de sortida perquè és complexa, requereix una feina molt precisa de luthier i diguéssim que hi ha molt pocs instruments de mitja gamma.
6: Sí.
7: Ha, si no funcionen, no funcionen. Han de ser bons i mecànicament són complexos i bueno, requereixen molta feina i clar, això vol una feina dedicada. Després, que no hi ha una xarxa d'aquest instrument on tu habitualment l'estàs sentint, fins i tot de vegades quan compositors o gent em truquen o em contacten perquè els expliqui l'instrument, perquè l'han de posar en algun lloc,
6: sí,
7: els hi costa d'entendre, no és una cosa que tinguem un imaginari col·lectiu al voltant d'aquest instrument. I després la tercera és que és una mica complicat, vull dir...
6: Molt
7: complicat! Una dissociació de les mans, una part rítmica, una part melòdica... Diríem que és com un flabiol i un tamborí, però amb corda.
6: En certa manera sí, eh?
7: Perquè la gent no ho entengui.
6: Exacte, en certa manera sí. Però això que també, d'aquesta manera que tu sempre has entès, entenc jo, eh? La manera que tu has entès la viola de roda, també amb aquesta contemporaneïtat, també l'instrument l'has electrificat, no sé si en aquest gràcies també trobem...
7: No, en aquest és tot el contrari.
6: Al contrari, per això deia, eh? Quan al seu moment l'havies electrificat i havia jugat més... Que també pot arribar a produir-se aquest gràcies que estem avui explicant i cap a aquest format físic que té molta cabuda perquè també hi has posat molt d'esforç, no? En el format físic,
7: sí,
6: que has tornat al caset.
7: Bueno, de fet, avui dia també, doncs, editar un disc és gairebé un, sí, és... una quimera, sí, no? I les plataformes, al final paguem una subscripció però no tenim res a canvi.
6: No, tot el
7: no ens quedem amb res, sí, sí, tàctil, res a casa, no? I llavors vaig pensar que jo una manera que tinc com d'anar aterrant cada projecte, cada idea, és convertir-ho en un fet físic. Llavors vaig anar rumiant com ho podia fer. I al final doncs, vaig a partir d'unes fotos analògiques que vaig fer i amb l'ajuda del Miguel Ángel Cuesta doncs, vam fer una proposta de packaging, no es diu ara, sí, de format de caixes. Sí. Una caixa són personalitzades, cada una és una mica diferent perquè aquí hi ha una pintura i llavors a dins de la caixa sí que hi trobem una cinta de caset, que això ja molta gent no, uau, sap ni què és,
6: no,
7: que està enregistrada i sona perfectament.
6: Exacte,
7: bé.
6: Exacte, sí, ostres.
7: Sí, hi ha una serigrafia d'això, i està tot pensat, i llavors a dintre hi trobem tot, doncs, tot un desplegable, on hi ha un llibret amb uns textos i unes idees sobre gràcies, i llavors això s'obre fins i tot i ja...
6: Es converteix en un
7: pòster,
6: així
7: com... Wow. Litogràfic. I llavors això n'he fet una edició petita, uh-huh, una edició limitada de 100 còpies, doncs mira, pels amics, afins i...
6: Bueno, i per gent que ho vulgui, on ho podem trobar, això, Adrià? On ho podem
7: això,
6: trobar?
7: Doncs, a la meva web, que és adriagrandia.net, allí hi ha les instruccions, o, bueno, o parant-me pel carrer, ei, Adrià,
6: que
7: mira...
6: Sí. Estàs a xarxes, també,
7: sí.
6: Tot i que jo sé que, bueno, hi ets perquè potser tocaria estar-hi, però que... Però no, però tens perfil,
7: sí,
6: d'Instagram.
7: Sí, intento ser-hi, anar explicant el que faig. L'únic que potser amb un ritme no tan accelerat com el...
6: Ja va bé.
7: Com el que requereix avui dia el dia a dia, no?
6: S'agraeix, s'agraeix. Adrià, un plaer conversar aquesta poca estona amb tu.
7: Bueno.
6: Hem de tornar-hi. És que ho dic sempre i cada vegada, i suposo que l'audiència deu estar ja farta de sentir-me, però és cert. Hem de parlar més extensament, hem de parlar més calma, perquè és, i sempre ho dic, m'agrada molt aquest univers creatiu que teniu moltes persones al cap. En el teu cas és la música, en aquest cas, i la vela de roda, entre els instruments. Seguirem parlant.
7: Com
6: de veritat.
7: Molt bé.
6: Gràcies, Adrià.
7: Gràcies.
6: Que vagi molt bé.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Set minuts i arribarem ja a les 11 del matí. Farem la parada informativa habitual amb el butlletí de la xarxa de comunicació local i ja de seguida saltarem cap a la tercera i última part del programa, amb més contingut i amb moltes més coses, eh? Només faltaria. Pararem de llibres, bé, de llibres i d'autors i autores des de Coma-ruga Literària. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, que de fet això tampoc no hi pot faltar cada dia, almenys una estoneta. Abans d'arribar a tot això, però, tenim diferents apunts d'agenda importants. Hi ha molta, molta, molta cosa aquests propers dies. Centrats en aquest cap de setmana i també diferents actes previs perquè fa la Fira de Santa Teresa, que arriba tot just la setmana següent. I per això, de fet, una de les propostes que va molt lligada a aquesta Fira de Santa Teresa 2026 és un maridatge del col·lectiu Terra i Taula, que es farà aquest mateix divendres a les 8 del vespre al Museu Déu. És una vetllada per gaudir de la gastronomia del territori a través d'un maridatge de vins, escumosos i productes de proximitat. Per exemple, tas d'olis de Torclum, amb un escumós pulmó de Finca Mas Perdut, o el xef i col·laborador d'aquesta casa, David Bernet, Iserna de Llotja, Moniato i Codony Fresc amb escumós Charlotte d'Uidà Vins, o el restaurant Ull de Llebre, que prepararà una bomba de fricandó de vedella amb vi Charlotte Copatge de Xarel·lo i Marlot d'Uidà Vins, el restaurant Petit Bastró, que és galta ibèrica amb crema de moniato i bolets amb vi endogen negre Samsó de Finca Mas Perdut. I finalment, les postres aniran a càrrec de l'obrador, de l'Oriol Rossell, amb flan parisià amb fruita de temporada amb molts de vins de la Pical. Doncs una molt bona manera de començar ja a fer una prèvia de la Fira de Santa Teresa a través d'aquestes receptes amb productes de temporada, sobretot d'aquesta tardor que ja ha començat, a través d'aquest gran, gran, gran col·lectiu Terra i Taula. Serà el Museu Déu, com ja hem dit, així que si esteu interessats a participar-hi, la venda de tíquets i tot plegat, ho podeu fer al propi Museu Déu. Hi ha places limitades, així que si esteu interessats, us hi heu d'afanyar, si és que a hores d'ara encara queden places. Aquest com a allò, com a acte, lligat directament a la Fira de Santa Teresa. Però és que a banda d'això també, aquest divendres hi ha més propostes teatrals i que continuen en el temporada que ja ha començat.
4: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo. Sí, jo sóc diferent de tots vosaltres.
3: Doncs la proposta, com dèiem, arriba aquest divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre al Teatre Àngel Guimerà. Loop.
4: Que t'estiu, Matthew, ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
3: Hi ha preguntes que travessen generacions. Qui som quan intentem no assemblar-nos als pares? Quin rastre estem condemnats a deixar inevitablement als nostres fills?
5: Prebèl·lic,
4: ja, per culpa teva.
3: Un pare i la seva filla, una filla i el seu pare, la conversa pendent.
5: Clar, perquè vivies de franc en una forma...
3: El pare pensa que en sap més que la filla, ella es pensa que en sap més que el seu pare. Ell no sap com dir-li a ella, ella no sap com dir-li a ell. Ell creu que la filla s'equivoca, ella creu que qui s'equivoca és el seu pare. El pare potser no coneix prou bé la filla no coneix prou bé potser el pare. És un combat d'estimar-se, en certa manera, o aquesta condemna de relacionar-se amb aquestes diferents generacions entre mares i pares. És una molt bona proposta teatral. L'autoria d'aquesta obra és en Ramon Madaula, qui també la protagonitza, és a dir, Ramon Madaula amb la Júlia Genís, els dos protagonistes que estan sota la direcció de Mònica Bufill.
5: Ei, que es digui Cooper és difícil.
3: Com dèiem, aquest divendres, dia 2, a les 8 del vespre, al Teatre Àngel Guimerà, entrades disponibles al temporada.cat, això a través d'internet.
5: La barra que tens.
3: També de manera presencial el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament ho permeti. Doncs proposta teatral i que també es fa anar cap a altres propostes interessants que arriben a atenció. El mateix divendres, aquest divendres dia 2, és un dia molt, molt, molt intens amb totes aquestes propostes, perquè a més de maridatges i teatre, també hi ha proposta musical. De fet, serà la última de les propostes musicals que arriben en tot el cicle musical al Vendrell, sí, la música d'aquesta temporada. Per això es proposa una nova cita per deixar-se portar per la música en viu amb una actuació en concert de la formació Les Montserrats. Enquadrat, com dèiem, dins aquest cicle estiuenc i de tardor, increixendo, aquest esdeveniment que tindrà lloc, com dèiem, aquest divendres dia 2 a partir de 6:45 de la tarda, convertint l'amplitud i l'entorn del passeig de les Bòbiles. Serà un magnífic escenari urbà on la cultura i la convivència s'han de trobar de ben a prop. És una proposta artística propera i de gran sensibilitat. Les Montserrats, que oferiran un repertori dissenyat per connectar amb l'espectador, combinant acords plens de calidesa i veus que faran vibrar el públic en un entorn obert i acollidor. És una activitat totalment gratuïta i organitzada des de l'Ajuntament del Vendrell. Propostes interessantíssimes que arriben justament aquests dies i que sobretot es concentren aquest mateix divendres. Així que, en certa manera, alguna d'aquestes propostes potser l'haureu de triar. Una altra serà més combinable, però potser l'altra sí que us tocarà triar. Però bé, tot sigui això. Arribem a les 11, actualitzem les notícies i de seguida tornem a la tercera part. No marxeu gaire lluny. Fins ara.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: les notícies de les 11 i que ens fa arribar ja aquests 4 minuts que passem d'aquesta franja, però ja altra vegada a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Com no, a través de tots aquests punts habituals, sobretot i sempre que passi per davant, sempre a través de la ràdio, principalment la ràdio, sempre la ràdio, a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de Televisió El Vendrell. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltes gràcies per fer-ho. Avui és dimecres, 30 de setembre, programa número 4035, i això, encetem la tercera part de tot aquest programa d'avui, una tercera part on els dimecres sempre està encapçalada per la secció literària que ens arriba des de Coma-rua Literària. L'oportunitat de conèixer bé l'activitat que es desenvolupa, i és molta, des d'aquesta pròpia entitat, però sobretot poder conversar i poder conèixer en profunditat els escriptors i les escriptores que en formen part. I avui això torna a ser un d'aquests dies. Anirem de seguida, anirem cap aquí, ja, ara, ja. I després participació i trucades, que també té un bon espai de cabuda per poder xerrar, per conversar amb vosaltres, per demanar alguna cançó, per dedicar-la i acabar de composar tot aquesta calaixera que ha començat puntuals a les 9 del matí i que ha d'arribar fins al migdia, fins a les 12. Doncs vinga, seguim, continuem, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Una nova setmana i un nou capítol dins de Com Arruga Literària, aquesta entitat que això col·labora estretament amb nosaltres de fa ja bastants mesos. Ja fa un parell de temporades que tenim aquesta oportunitat en directe cada setmana, tot just com ara dèiem, no només de conèixer l'activitat i allò que desenvolupen, sinó sobretot, i potser la part més important, conèixer els autors, les autores, els escriptors i escriptores que en formen part. Tot i que una petita apreciació, almenys que ens acompanyin aquí a la ràdio, majoritàriament escriptores en femení. És molt curiós. Sigui pel que sigui, no ho sé, però és curiós. Perquè, de fet, avui qui ens acompanya, o avui coneixerem una mica millor, la Sònia del Campo, que ja la tenim telefònicament. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Fantàstic. Doncs sí, gràcies sí. Per acompanyar-nos, com ara deia. A més, amb aquesta particularitat, jo, clar, no tinc les dades de la pròpia entitat, però jo diria que hi han moltes més escriptores que escriptors, no?
1: Sí, sí. Bueno, igual que hi ha més gent que les lectores, majoritàriament són dones. Sí. Llegeix més la dona que l'home, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé, potser ens van tindre tants anys calladetes.
0: Mira, que no sigui això, que no sigui això.
1: Que llavors ara ha sigut com dir, pues ara ho anem a escriure tot, no?
0: I tant. Bé, jo sempre he pensat, i és veritat, que la cultura és en femení, i jo crec que la cultura està revolucionada per les dones en tots els àmbits, és que si fas un cop d'ull, jo crec que domineu la cultura en global i en la majoria de parts artístiques. Aquí perquè és l'escriptura, però també en música, en teatre, en interpretació. Jo crec que les dones tenen un paper importantíssim i crec que té més pes inclús que el masculí, perquè fa allò, la inquietud, no?, per participar d'aquests gèneres.
1: Sí, jo crec que hi ha un moviment molt important. Sí. A veure, jo a vegades, el típic, vas al teatre, vas al museu, i majoritàriament són dones.
0: El públic, sí.
1: La part cultural jo crec que està més interessada a la dona que a l'home, no? I, bueno, i la part social, també, perquè, mira, jo l'altre dia estava fent la reflexió amb tot això que està passant amb la vivenda i tal, i els moviments que han sorgit és de dones. Llavors, no sé, algú està passant. I jo crec que és això, que la part cultural o reflexiva, no?, com tu deies, jo crec que està calant més amb les dones que amb els homes. No sé el motiu, però bueno.
0: Però és així, i ho celebrem.
1: Sí,
0: jo celebrem.
1: No
0: és el tema ni la qüestió. Tot i que sempre està bé fer aquesta reivindicació, penso, qualsevol reivindicació social jo crec que sempre ha de ser benvinguda, a més en termes culturals encara més, perquè no volem anar més enllà. Nosaltres no ens volem posar ni en política i altres termes,
1: però
0: termes socials i polítics sí que ens hi volem ficar, i és el que fem justament amb això i amb el que estem fent ara, amb aquesta reflexió inicial. Va, Sònia, ara sí, fem una cosa, ajuda'ns a conèixer una mica més, literàriament parlant. Ja sé que és complicat, a vegades parlar d'un mateix, però introductòriament, Sònia, com
1: ho
0: podem conèixer?
1: A mi la gent em coneix, porten una mica de bogeria, perquè normalment els escriptors continuen una línia bastant marcada del que escriuen. Jo escric igual poesia que un conte infantil, que un ensaig, que l'últim que presentaré properament, que serà un thriller, no?, una novel·la. Llavors, m'agrada molt investigar els gèneres, veure fins a on jo puc arribar, no? Sí que és cert que majoritàriament la gent em coneix per poesia, perquè jo tinc una pàgina d'Instagram i pràcticament cada dia publico un poema.
0: Ostres... Uau, oida, és un bon exercici aquest, d'escriptura. Cada dia escriure un poema, o gairebé cada dia escriure un poema, és un gran exercici.
1: Sí.
0: Vas començar el 2021, és a dir...

0: bueno, pues a vegades costa.
1: Val. Això, vas començar el 21, el 2021, però a partir d'aquí ja cada any més o menys has anat publicant alguna cosa, amb aquests canvis de gèneres que tu deies, amb sí. aquell primer poemari tatuado en la piel, però després va seguir, sí. per exemple, Conte Infantil, el 2022, sí. També amb un rerefons social molt xulo, que també, si vols, després explicarem, altres sí. publicacions com l'assaig que va venir el 24, sí. i aquesta propera novel·la que ha de venir ara ja, eh? Vull dir, és això, que tot i començar el 21, que és relativament aviat, no has anat parant ja cada any.
0: No, no. Hasta que tindrà projectes sempre, no?
1: No, sempre, sempre.
0: Sí, sempre. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sempre, sí, sempre. Sí, sí. I aquest tanteig de gèneres, de poesia, assaig, conte infantil, és allò per acabar de trobar allò que t'agradi més o simplement ha sorgit així?
0: Bueno, mira, jo poesia he escrit tota la meva vida, tota la meva vida. Llavors, per mi no és una dificultat, no? Escriure poesia és algo que relativament, bueno, em surt sol, no? Llavors, nosaltres som com reptes, com dir, vull fer unes altres coses que a mi m'agraden molt també, i que, bueno, que al final és posar-te a prova tu mateix constantment, no?
1: Sí.
0: I bueno, pues ahí estoy.
1: A més, tu dius també amb la teva biografia que són, que sempre t'agrada tractar aquests temes, temes que tinguin alguna cosa, no? A nivell social, sí, solidari, sí, no? Personal, sí. És una mica sí, la motivació, sí. de moment, que tens per
0: sí,
1: escriure.
0: Sí, és que si no, jo crec que, bueno, que ja de tot, no? Però, bueno, cada persona sap com és, i si no, per mi seria com algo buit. O sigui, escriure per escriure no tindria molt sentit. Sempre té que haver alguna motivació.
1: Clar, sí, sí. D'aquí ve, per una banda, com dèiem, aquest conte infantil, que es diu la Pirata.
0: La Pirata.
1: De qual els beneficis van anar destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer Infantil, i també, sobretot, a aquest assaig que tu deies, que es diu Vides, no? Que sí. també és un treball molt especial, aquest.
0: El de Vides és molt potent, o sigui, és un llibre molt, molt potent. I això sí que era, el vaig començar a escriure per mi mateixa. Aquest va ser un repte amb mi mateixa, no? Perquè, bueno, Vides són 10 històries de dones reals que, bueno, em va costar molt, molt, molt trobar-les perquè tenien que ser uns temes molt concrets que jo em preguntava constantment, no? Si moltes notícies que veiem o moltes coses que escoltem, si eren veritat, si no eren veritat, com es gestionaven. I llavors, pues, bueno, quan vaig trobar les dones, em vaig posar enfront d'elles. Jo no sóc periodista, llavors escoltar una història que, bueno, que és d'una persona real, la tens enfront, no? És duríssim. I, bueno, però al final ha sigut el llibre que jo crec que més s'ha venut, més. Tothom sempre em diu, ostres, tindries que canviar la portada perquè dona la sensació de que és un llibre de romàntica, i de romàntic no té nada, no? Però, bueno, allà hi ha temes bueno, que jo necessitava entendre, ¿vale? I necessitava entendre.
1: Sí. Històries, podem saber que cap on van aquestes històries? Diferents, entrellaçades...
0: Són totes diferents.
1: Totes diferents.
0: Són totes diferents. Hi ha una de una dona, una refugiada afgana, una noia també que és del Congo, hi ha una dona, evidentment, de maltracte de gènere, d'una noia que va patir la seva mare suïcidi, malaltia mental, una dona sense sostre... O sigui, són 10 històries així potents, no?
1: Val.
0: Que al final dius, jo necessito ficar-me al mig del meollo, per dir, d'alguna manera, i sapiguer si moltes coses que s'escolten són certes o no són certes, o... I llavors, pues, bueno, això va ser... Bueno, per mi va ser un aprenentatge enorme, enorme.
1: Sí, sí,
0: com a persona va ser brutal. I jo crec que les persones que ho llegeixen igual, pues, li passa com a mi, no? Que a vegades... fas una crítica sense saber, i quan saps realment com va la història dius, bueno, pues ara ja me callo, no? I si tinc que parlar serà defensant una veritat, no?
1: Sí. Home, és un bon exercici aquest, també a nivell humà, d'abans d'opinar o criticar, justament conèixer tota la història de dalt a baix, és bo, eh? Que no estem acostumats a això, i de fet el que fem és opinar contínuament de coses que a vegades inclús estan extretes de context, eh? I això també és perillós.
0: I molt més ara en dia, o sigui, sí. Ara

0: tothom té opinió, vale?
1: Plegat, sí.
0: Sí, i a vegades dius, vale, però per què opines això? Saps d'això o no? No? Uh-huh. I la majoria de les vegades ens trobem que no, que no, que la gent no sap molt bé de lo que està parlant. Uh-huh. I jo amb això sí que sóc molt inquieta. O sigui, jo quan tinc que defensar o criticar algú, necessito tindre tota la informació.
1: No, fonamental, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Contrastar-ho, que és el que fem els periodistes, no?
0: Exactament.
1: Contrastar o intentar contrastar la informació, almenys s'hauria de fer.
0: Exactament, exactament.
1: Molt bé. La darrera publicació també és un poemari, que és Caòticamente.
0: Sí.
1: I sí que després ja hi anuncies que la propera publicació serà una novel·la negra, del qual serà la primera novel·la, entenc?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Amb aquesta m'ho he passat molt bé, escrivint-la.
1: Ja la tens feta, doncs?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ara està en correccions i coses d'aquestes, però sí, ja està feta. I, bueno, m'he passat pipa, perquè, bueno, el fet d'imaginar, no?, de tu crear uns personatges i que vagin cap a on tu vols, m'ha resultat molt, molt divertit, m'ho he passat molt bé, m'ho he passat molt bé.
1: Molt bé. I per què aquest gènere?
0: Està molt... Bueno, a mi la novel·la negra és el que més m'agrada llegir.
1: Té molta força, últimament. Està agafant molt de valor, la novel·la negra. Sempre l'ha tingut, però jo crec que ara, aquests darrers anys, està agafant també molta força.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, jo he llegit novel·la negra des de sempre, perquè és el gènere que més m'agrada, no? Però, bueno, jo crec que és interessant. O sigui, al final jo crec que treure'ns de la nostra vida, no?, per un moment, mentre agafes un llibre, mentre que vas coneixent uns personatges, no?, i que a sobre hi hagi una tensió, hi hagi una investigació, no?, et deixi ahir amb ganes de saber més, jo crec que, bueno, jo crec que és una forma d'evadir-nos, no?
1: Sí,
0: i, bueno, perquè sí, hi ha novel·les molt maques i tal, però a vegades són novel·les, pues, bueno, que tenen una part de dolor, una part de tal... I jo crec que vivim en un món tan crispat que a vegades poder-nos evadir amb algú que saps que no és veritat, però que té allà en tensió, no?, i tal, crec que és interessant.
1: I tant. Tot i que a vegades allò que diuen, jo ho dic molt sovint, allò de la realitat sempre supera la ficció, malauradament i desgraciadament, quan parlem de certs successos, però sí que és cert que, sabent que estàs llegint, doncs, una novel·la, això, novel·lada i en principi que és irreal, doncs també ajuda a deixar una mica més la imaginació,
0: Sí.
1: Tens calendari? Tens data de publicació i això, o encara és aviat?
0: No, és això, bueno, jo crec que sortirà abans del Sant Jordi de l'any que ve.
1: Ah, val.
0: Sí, sí, perquè Caòticament va sortir abans de Sant Jordi, i jo sempre crec que als bebès, no?, se li té que donar un temps per créixer. I llavors solapar un llibre amb un altre, crec que, bueno, a mi personalment,
1: No
0: m'agrada, no m'agrada.
1: Va, d'acord, d'acord. Tot i així, podem saber alguna cosa més d'aquesta novel·la, o què? O tu vols guardar molt el secret? Ho dic perquè també...
0: No. O sigui, és una novel·la que... hi ha diverses coses que m'ha fet... tots els noms que surten són o noms o cognoms dels meus amics.
1: Ah, mira.
0: O sigui que amb això m'ho he passat molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: I després, bueno, jo sempre... el que vull fer és reflexionar una mica amb aquesta novel·la, no? Perquè al final, encara que sigui algo que diguis, bueno, és ficció i tal... seguim en la mateixa línia, té que haver, per mi, sempre té que haver un transfons social, no?
1: Sí.
0: I, bueno, doncs aquí ja comença el llibre, que ja se troben dos morts, ¿vale?, i a partir d'aquí comença una investigació, no? I la pregunta, potser molt, seria: tu què faries, no?, per algú dels teus.
1: Vaja, és una bona reflexió, és una bona pregunta.
0: Sí.
1: Jo sé també que les novel·les negres sempre són allò, són molt amigues de les sagues, d'aquests personatges que es van perpetuant en diferents històries. No sé si serà el cas, si d'aquí sorgirà algun personatge que continuï, no?
0: No crec, perquè a mi és que a mi no m'agraden les sagues, per exemple.
1: Llavors,
0: jo sóc d'aquestes que necessito que una cosa comenci i que acabi. Llavors no crec que vagi per aquí, no? L'ambientació sí que està feta molt a Blanes, perquè jo ho he estiuejat i he passat molts anys per Blanes, no? Llavors era un lloc que el coneixia molt bé, i dic, bueno, pues recórrer els carrers i tal i qual de Blanes a mi m'inspirava.
1: Clar que bé.
0: Vale, llavors viatjarem per una miquetona per Blanes, per Barcelona i, bueno, i al final per Galícia.
1: Sí. Molt bé. Bé, un bon recorregut geogràfic, que també és important.
0: Sí.
1: Amb la dificultat que comporta explicar-ho, que potser és una de les dificultats de la novel·la, d'una mica descriure els paisatges, que hi ha aquest perill de fer-ho molt, molt extens o molt per sobre, no? A vegades buscar el terme mig és complicat.
0: Bueno, per això crec que quan escrius sobre un paisatge, un lloc, ha de ser algun lloc que tu coneguis molt, molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar.
0: Vale? Perquè jo he llegit alguna novel·la que està inspirada gent d'aquí, no?, en un, jo què sé, a Estats Units i tal, i a vegades dius, ostres, aquí cogea, no? Perquè, clar, perquè encara que siguem d'aquí, hi ha molta gent que escriu molta novel·la amb personatges, amb noms anglesos, inspirats a fora, no?
1: Això.
0: I llavors tu dius, bueno, hòstia, això potser, no sé la intenció, no? Però bueno, jo al final penso, bueno, pues no, per què, no? O sigui, per què, no? Jo soc d'aquí, llavors conec molt bé les zones que jo descric.
1: Sí,
0: i crec que és important, perquè els detallets aquests, al final dius, bueno, pues...
1: Clar.
0: Pues no sé, no? Però recórrer un carrer i veure el que hi ha i tal i qual, crec que li dona més realisme a l'obra.
1: No, i tant. I de fet, és un tòpic que també surt molt, però crec que també és real i és cert que un escriptor sempre acaba escrivint d'allò que coneix.
0: Evidentment. Evidentment, perquè si no al final fiques la pota molt.
1: Clar.
0: O te tens que documentar molt, molt, molt,
1: exacte,
0: molt.
1: Sí. Però ho acabes coneixent, no? Acabes coneixent.
0: Sí.
1: Està clar. Sí. El procés de publicació, edició, veig que també has treballat amb diferents editorials,
0: Sònia? Sí, perquè bueno, al final cada editorial també té una mica la seva línia, i llavors no és el mateix publicar un poemari, ¿vale?, que publicar un assaig, i bueno, pues això, no? Llavors, bueno, ja amb la novel·la aquesta estic amb això. O sigui, estic tantejant a veure on i com.
1: Val. I què tal és aquest procés? Que també que és un procés, també.
0: És molt cansino.
1: Sí?
0: És un procés molt cansino, sí. Sí, perquè avui en dia tothom s'anuncia com editorial, quan això no és real. Vull dir que pràcticament tot és coedició o és autopublicació, però bueno... quan jo portes una mica de rodatge ja saps, no?, el que hi ha. I després, bueno, evidentment, o sigui, les editorials aquestes super, super, super grans, jo no recomano a ningú enviar un manuscrit perquè se quedarà allà dormidet en un racó i no et contestaran mai, no? Llavors, doncs, bueno, sí que aquesta part jo crec que és la més cansina de l'escriptor.
1: Val, sí que és, no?, la publicació, tot aquest procés, sempre ho diem també, una cosa és, no?, el pas d'escriure, que tu deies que sempre hi és, no?, jo tinc escrit sempre, tinc moltes coses, ho tinc guardat al calaix, que és lo típic, i un dia decideixo publicar amb les pors i les inseguretats que això comporta, com és obvi. Però després d'aquest pas d'escriure arriba el pas de la publicació, que és, com tu deies, també és un procés. És un procés, ja sigui autoedició o autopublicació, el que sigui.
0: Ah, exactament. I conèixer-ho molt bé.
1: Clar.
0: Jo sempre dic, o sigui, el primer llibre que jo vaig treure, el poemari de Tatuado en la piel, jo aquest el vaig fer autopublicat, però perquè jo desconeixia totalment el món, ¿vale? I per mi era molt important saber tots els passos que es necessiten per publicar un llibre.
1: Val.
0: Perquè després, a l'hora tu d'entendre més amb una editorial o el que sigui, tu comprens tots els passos que estan passant, no? Llavors, bueno, és el que et deia, és l'inquietud meva, no? Llavors, pues, bueno, jo deia, vale, muy bien, un libro, però quins passos n'hi han després, no? I clar, hi ha molts passos, o sigui, molts.
1: Sí.
0: Si vols que et surti un llibre, a veure, amb cara i ulls, vale, hi ha molta gent que puja un arxiu a Amazon, i, bueno, pues ja està, vale, però, bueno, clar... Això ja depèn de cadascú, el que vol o el que...
1: Vale. Sí, perquè és això, no?, que després, a l'altre pas, després de tots aquests passos que hem dit, arriba la promoció, la divulgació d'aquelles obres. Sí que és cert, jo crec, que avui en dia, a través de les xarxes, aquesta divulgació l'ha facilitat molt, també, no?
0: Sí, però també són molts, eh?
1: Ja, tio, també és veritat.
0: Llavors, és molt complicat,
1: clar,
0: és molt...
1: Treure el cap és més complicat, sí.
0: Sí. Jo, per exemple, que no sóc molt de xarxes, o sigui, a mi això m'ha venido Vale, bueno, pues bueno, al final tens que estar, perquè si no estàs és com si no existís,
1: no? Està clar.
0: I llavors, pues bueno, pues tens que estar allà, tens que estar, no?
1: Sí, sí. Deies que publicaves un poema gairebé cada dia.
0: Sí.
1: A través de xarxes, eh?
0: Sí, jo tinc només, bueno, ara ja perquè va connectat, Instagram va connectat amb la pàgina de Facebook, vale?
1: Val, sí.
0: I llavors és l'únic que publico, jo no tinc TikTok, tinc un TikTok però que lo tengo ahí que se va morir qualsevol dia perquè no pujo res, vale? I llavors sí que a Instagram sí que estic bastant, vale? I bueno, ja està, o molt sigui, bé. És que també la xarxa es porta molt de temps.
1: Sí, és feina, no ho sembla, però és feina i dedicació.
0: No, porta molt de temps. Llavors jo pujo un poema, pues bueno, el preparo tal qual i el pujo, o sigui, al final és un temps mínim, però és una forma de continuar estant allí, la gent et llegeix, et coneix, no sé.
1: Molt bé. Podem saber el perfil, el podem dir?
0: Sí, léemelo todo.
1: Molt bé. Tal qual, eh? Léemelo tal todo. Qual.
0: Bueno, és lee.melo todo.
1: Vale. Sí. És suggerent. Suggerent.
0: Suggerent, home, és que llavors me lo tienen que leer tot.
1: D'acord, està bé. Està bé. A través d'Instagram, a més, també, si suposo que fem una búsqueda, una cerca, Sònia del Campo també trobaríem aquests perfils.
0: Sí, Sònia del Campo Gómez.
1: Sònia del Campo Gómez.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Però bueno, la gent a Instagram que diu, pongo léemelo todo i ja suro, o sigui, vull dir, no hi ha molt problema.
1: Com arribes a Com Arruga Literària, Sònia?
0: Pues mira, bueno, perquè al final és això, els escriptors anem a fires, i en una d'aquestes fires, pues bueno, vaig conèixer algú que estava Com Arruga Literària, i, ostres, em van parlar, la veritat, que molt bé d'ells. Llavors, doncs, bueno, doncs per Instagram també vaig continuar a seguir-los, a veure què feien i tal i qual. I jo sempre ho dic, i a mi se m'omple la boca. O sigui, crec que d'associació literària és de lo milloret que n'hi ha.
1: Vaja,
0: de lo milloret.
1: Ah, mira, ostres, molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: I tu ets de Barcelona capital.
0: De Barcelona capital, sí. Que molta gent em pregunta això, però tu com has ido a parar ahí?
1: Sí, recurrent, perquè, clar, recurrent, no? És a dir, Com Arruga, pues, sí. Una entitat que té molta força i cada vegada més i que pot arribar a tenir, doncs crec que abans has sentit la Glòria i tot plegat que bueno, arriba quasi als 100 socis, no? És una barbaritat.
0: No, i és que, o sigui, treballen molt bé, s'ho curren, o sigui, brutal, brutal, i sempre estan pendents de tot, o sigui, sempre et faciliten tot,
1: clar,
0: no? O sigui,
1: bé,
0: jo estic molt contenta, i ja dic, vaig mirar això, que mira, són les altres associacions i tal i qual, i vaig pensar, mira, jo crec que amb aquesta, i vaig provar, jo crec que porto amb elles ja dos anys, farà ja, sí, dos anys o tres, sí.
1: Fantàstic,
0: sí,
1: molt bé,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Molts anys més.
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, doncs, Sònia, una conversa molt agradable. Gràcies per això, per ajudar-nos a conèixer literàriament una miqueta més. Animar això, que l'audiència et segueixi, que pugui conèixer les teves publicacions i ben pendents d'aquesta propera que arribarà l'any que ve, aquesta nova novel·la negra.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Gràcies
0: moltes
1: de nou per acompanyar-nos. Fins ben aviat.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
2: the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Les 11:31, seguim, continuem. Ara ja sí que ens endinsem en aquesta part de participació i trucades fins al migdia, fins que acabem a les 12, tot just. I on sempre volem xerrar una estona amb vosaltres, si voleu trucar, participar, saludar, demanar alguna cançó, felicitar, el que sigui, el que vulgueu. Per això ara ja tenim operatiu tot aquest punt de connexió directa al telèfon, al 977 15 70 69. Però també, si voleu, podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també és molt, molt fàcil i molt utilitzat, últimament. 686-100-100. Doncs va, que tenim ja primeres trucades. Anem cap a la primera d'elles. Bon dia.
6: Bon dia, Pere.
1: Jan Papalet. Què dius?
6: Mira, Pere, com que ara s'acosta ja a la fèria del Pilar de Vendrell...
1: Sí.
6: Aleshores m'agradaria que em dediquessis una a la Virgen del Pilar.
1: Ah, mira, molt bé.
6: Home, esclar, ja que fan la fèria del Pilar, doncs almenys...
1: Molt bé.
6: Home, abans, quan fa uns anys enrere, era la fira de Santa Teresa.
1: Correcte, i era festiu, el dia 15 era festiu.
6: Però ara no.
1: No, ara no. Els dos dies de festa locals són per festa major.
6: Sí, no, com que hi ha molts manyos per aquí a la platja, ja s'hi anirà bé. Sí.
1: Bueno, ja està bé, eh? Contents. Doncs va, busquem alguna jòtica, vinga.
6: El que tu vulguis, Pere.
1: Molt bé.
6: Però sempre acabo igual jo, visca totes les calaixeres, visca les calaixeres i visca la ràdio, Pere.
1: Visca, que no falti.
6: La cuina, i la, bueno, ràdio i televisió, tot, eh?
1: Sí, tot. Ràdio molt més bé. Encara.
6: Sobretot la ràdio, Pere.
1: Sempre. Gràcies, Jan, que vagi bé. Adéu-siau, adéu. Hola, bon dia.
7: Bon dia, estimat.
1: Què tal, Maria Dolors?
7: Què tal, tu, carinyo? Vas passar bé?
1: Sí, tot bé.
7: Vas passar el dia bé?
1: Sí,
7: estupendo.
1: Fantàstic. Molt bé.
7: Molt bé, carinyo.
1: Molt bé.
7: La qüestió és tenir salut i passar bé.
1: Exacte,
7: vivent,
1: sí, i tant.
7: Salut, feina, amor,
1: sí,
7: de tot.
1: Sí, que no falti. Sí, senyora.
7: Això. Aquesta cançó que és de la Rosalén i el Nil Moliner...
1: Sí.
7: Es diu Ensenya-me.
1: Sí, que xula, molt bé.
7: És molt bonica aquesta, també.
1: Sí.
7: Pues bueno, poses.
1: Doncs vinga, Ensenya-me, la buscaré. Perfecte.
7: Molt bé, bonic. Doncs
1: així
7: fins
1: serà.
7: Demà.
1: Gràcies, fins demà.
7: Molts
1: que
7: vagi bé.
1: Igualment, Maria Dolors.
7: Adéu.
1: Vinga, saltem a una altra trucada. 977 15 70 69. Bon dia.
8: Bon dia, carinyo.
1: Montserrat.
8: Hola.
1: Què dius?
8: Mira, aquí tancada.
1: Ai, aquesta casa se't cau a sobre ja, eh?
8: Ja, tant que em cau.
1: Vaja, a veure.
8: Ja no sé si surto al terrat, menys mal que surto aquí fora al balcó.
1: Ah, bueno, encara.
8: I dono mica l'aire.
1: Ah, encara. Però a mi aquests dies, com que plou i fa mal temps, doncs potser tampoc no prova tant de sortir, no?
8: De sortir. No, bueno, és veritat.
1: No hi ha mal que per bé no venga, diuen.
8: Ah, ja me diria.
1: Però bueno, va, a veure si aviat es pot arreglar.
8: Esperem que aviat se solucioni.
1: Esperem que sí.
8: Se solucioni tot.
1: Esperem-ho. Molt bé.
8: Vale, d'acord.
1: Gràcies. Ja posem alguna cançó ben xula.
8: Una cançó que tu vulguis de les meves.
1: Perfecte.
8: Vale.
1: Gràcies.
8: Vale,
1: adéu.
8: Has passat bé el dia?
1: Sí, força bé. Tot i ser un dia laboral, no, sí, la mar de bé.
8: Vale,
1: la mar de
8: ja
1: bé,
8: la celebreu el diumenge.
1: Sí, cada setmana sempre dona per més celebracions, no?
8: Vale,
1: molt bé, gràcies.
8: Vale,
1: adéu. Primeres trucades, primeres peticions musicals. És això, així de fàcil. 977 15 70 69. Missatge de WhatsApp al 686-100-100. Ja em sornaria, el Jan Papalet, ara que s'acosta a la fira i s'acosta al dia de Pilar, ha demanat això, una cançó cap a la Virgen del Pilar. Una de les més conegudes és aquella que diu La Virgen del Pilar dice, d'en Javi DJ. A veure, s'ha de dir, no ho he dit, perdoneu, té aquest punt una miqueta més modernet, però a veure si ens ho permets, Jan, que això ho actualitzem una mica, i jo crec que també està bé actualitzar les Jotes, i en aquest cas en Javi de Jota ja fa temps que el coneixem, i té aquestes versions una mica diferents de les Jotes conegudes, a veure si us agrada, si no, ja rectificarem.

no la recordava tan, tan maquinera, aquesta cançó. Jo tot que he dit que ja la coneixia, però no la recordava tan, tan maquinera. Però està bé, no? Està bé. Però no, no sé per què em penso que no us agradarà massa. Bé, deu ser que ja ho rectificarem, posarem ja una jota...

0: Doncs va, anem a altres peticions musicals mentre esperem més trucades i altres missatges.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Aquesta cançó és xulíssima. No sé per què no la posem més. Nil Moliner i Rosalén, Ensenya-me. Aquesta ens l'ha demanat la Maria Dolors.

0: Clar, que si barreges Rosalén amb Nil Moliner només poden sortir coses bones. Com aquesta cançó, Ensenya-me, que ens ha demanat la Maria Dolors. L'hem de posar més, aquesta cançó. 4 minuts per 3 quarts de 12 en directe, per suposat, esperant més trucades i més participació. De fet, trucades que arriben i que donem pas. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé, molt
0: sí?
1: bé.
0: Tot bé?
1: Vinc de gimnàs.
0: Molt bé.
1: Que s'ha mullat una mica i tot.
0: Sí, oi? Sí, ha caigut aquestes 4 gotes. No, bueno, 4 gotes. No, millor, el que ha anat plovent.
1: Ha sigut divertit.
0: Molt bé, bueno, veus? Mira, ho fa més divertit, si cal.
1: I tant que sí.
0: Molt bé.
1: Que plogui aquí, no hi ha manera. 4 gotes i prou.
0: Ja, sí. Sí, ja amb el que va passar l'estiu, crec que ja n'hi ha hagut prou ja per uns quants dies, almenys que sigui així. Molt bé. Quina cançó posem avui, Maria Rosa? Què et ve de gust escoltar?
1: M'agradaria que posessis Tornes aquí. En de les oques grasses.
0: Va, torna-m'ho a dir, perdona, oques grasses, quina m'has dit?
1: Torna a ser.
0: Ah, torna a ser, vinga,
1: torna
0: sí.
1: Torna a ser.
0: Torna a ser, sí, ja sé quina vols dir. Molt bé, doncs la busquem de seguida, d'oques grasses, fantàstic.
1: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar, Maria Rosa, que vagi bé. Adéu, adéu. Sempre m'ha agradat molt, també, tota aquesta combinació musical que ens demana la Maria Rosa, que és molt, Maria, molt variada, cosa que ella dic que ens encanta.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Ara la buscarem, aquesta cançó per a la Maria Rosa, i anem cap a la cançó de la Montserrat. Una cançó per ella, en Ramon Calduc, que ara fa dies que no escoltem. Te quiero, dijiste.

0: mucho.
1: Te quiero, dijiste, el muñequita linda, en Ramon Calduc. La cançó de la Montserrat, una cançó de les seves, i també jo sé que bona part de l'audiència. 977-15-70-69, més trucades. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
1: Hola, Maria Carme.
2: Què tal?
1: Què dius, com estàs?
2: Bé.
1: Sí, tot bé?
2: Tot bé. De moment, tot bé.
1: Me n'alegro. De moment...
2: Els madriles.
1: Ai, ai, sí? Ja vas anar-hi? Ja veu anar-hi, ja?
2: Que, sí, van anar perquè era el cumpleaños del net,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: feia
1: sí,
2: 22
1: sí.
2: anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I llavors la meva filla va dir, mare, què te sembla si anem a Madrid?
1: Ah, sí, sí, sabia...
2: Bueno, doncs ja han arribat.
1: I, ah, molt bé. I què, com ha anat?
2: Bé.
1: Sí, ha anat bé?
2: Sí.
1: Sí? No.
2: Bueno, m'agradava més abans, però ara no m'agrada gaire.
1: No, per què?
2: No sé, perquè no vaig entrar amb un peu, no sé. No, jo me'n recordava d'unes altres coses i vaig veure tot molt destalapartat.
1: Ostres.
2: Sí, no sé. Menos mal que llavors aquell dia que van fer la acampada allí a la plaça... A la plaça del,
1: bueno, la Porta del Sol, la Porta del Sol.
2: Que es diu Sol,
1: sí.
2: No diu Porta, ara.
1: Ah, sí, també, sí.
2: Pues bueno, doncs llavors resulta que va ser el dia que nosaltres vam marxar.
1: Ah, vaja.
2: Només van estar 2 dies i mig.
1: Val.
2: Bueno. Llavors d'això, el nen està estudiant i llavors... Bueno, estava estudiant i llavors, com que va fer robòtica, doncs fan una d'això, com se diu, un robot d'aquells per posar les bosses d'aquestes per als medicaments.
1: Molt bé.
2: Què penses que d'això que no fan persones, però fan unes màquines d'aquestes.
1: Ostres, curiós. Molt bé.
2: Sí, curiós.
1: Molt bé, ostres.
2: Diu, tu veieses com els fan.
1: Jo ja ho crec, ja m'imagino.
2: Hòstia.
1: Ostres, que bé. Molt bé, doncs bé, ben trobat altra vegada.
2: Sí, home.
1: Madrid està molt bé, però com Catalunya res.
2: Sí, és que les coses van al revés, Pere, ja. Els trens i tot.
1: Ja, tot, sí. No,
2: eres ara, i lo del mapa, no sabies, que ara que d'això, per aquí, per allà, clar, com que hi ha tantes obertes,
1: ja.
2: Llavors, no, bueno, al final lo van aconseguir, però,
1: clar.
2: Bueno, anava con la norma, que també volgués o no volgués.
1: Ja,
2: bé.
1: Molt bé,
2: bueno,
1: digues.
2: Bueno, ara, per treure tot aquest rotllo... No.
1: Què posem?
2: Mira, una d'aquestes de los germans d'aquestos de Ginés, també sembla que se diu.
1: Ah, de Ginestà, sí.
2: Sí, pues poses una d'aquestes que la
1: Vinga.
2: Que més t'agradi.
1: Doncs va, buscarem alguna ben xula. Fantàstic. Molt bé.
2: Vale, Pere.
1: Això ho farem.
2: Bueno.
1: Gràcies, Maria Carme.
2: Oh, gràcies a tu per aguantar-me
1: no,
2: també.
1: No, i ara, no, que va. Tu, gràcies per compartir-ho i parlar de la conversa.
2: Home, clar, almenys també sabés una miqueta més de la vida.
1: Clar, no, per això que m'agrada molt que ens expliqueu coses. No deixeu de fer-ho, Gràcies, Maria Carme,
2: vale.
1: Fins aviat.
2: Gràcies, Pere, adéu.
1: Adéu. A la fi tornaré a mi. Moltes gràcies. Només l'ànima... Torno a ser jo, la cançó que ens ha demanat la Maria Rosa. Aquí està.

Tot està per fer. La cançó de Ginestar, que ens demanava la Maria Carme, ens demanava qualsevol cançó de Ginestar, n'hi ha diverses. Aquesta és una de les primeres, eh? És molt xula, aquesta. Tot està per fer.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Era això. És la cançó, l'última cançó dels Tetiets que ha fet fortuna aquestes darreres setmanes d'estiu. I, de fet, serà ja la cançó que ens ajudarà a posar punt i final, a desitjar-vos que tingueu una molt bona jornada, a recordar-vos, com sempre, que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. I això, sobretot, sobretot, donar-vos les gràcies per fer-ho possible i per ser-hi. Que vagi molt bé. Adéu-siau, una abraçada.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes i cats.